passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: lo sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono, m'encanta. M'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT. Humanoid.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha hecho una crida al personal médico.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol les van butxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5 i

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa. A la tarda, el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida a alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la revella de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgeley. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles XX i XXI. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit. Va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes. I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia. Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
1: Marta Viana, Lara Garcia, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Un cafè i a saltar del llit. Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
2: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib venezolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran de diferència. Hi ha hagut un parell de terratrèmols, del principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lautur, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presentarà aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
3: No, ja està. Ha acabat ja els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Ahir vaig veure una llista llarguíssima.
3: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
0: Per tant, Mèxic, contentíssims.
3: I després també el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
0: No podrem narrar gols en directe avui.
3: No, avui no.
0: Una llàstima.
3: A veure si demà encara tenim
0: sort. Ja, marxi, ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
3: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animals, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
3: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
3: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar, que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
4: A mi també.
3: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
3: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa.
0: Clar, no sé si li importa gaire.
3: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
3: Això sí, de la Grècia. Sí. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
3: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts del 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
4: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteca. Es poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60ena de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer es fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
5: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fosc, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Falles d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
6: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quan un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
4: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
4: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
8: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
4: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parli de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
4: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno, potser no sé.
4: A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
0: Sí, no, ja de tot.
4: Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí, sempre.
4: A veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martín, vaya tela.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
9: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
4: Flipant. No ho havia vist.
0: Molt fort, eh?
4: Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
4: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta'm, havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
4: i que
0: però
4: era una
0: xuleria,
4: broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
4: I el tio dient, no, és que sempre em treu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
4: Sí.
0: Tard.
4: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
4: No va pujar a l'escenari.
0: Això em sembla increïble.
4: Si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim que hagués pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
4: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
4: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
10: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
4: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai?
4: No.
0: M'ha vingut i no. M'han dit, mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
4: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal. I ella va dir, escolta, tu, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal. Vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, ja la tens.
4: No.
0: Sembla estupenda,
4: per tant.
0: Hi ha
4: dobles,
0: com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
4: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em donaria el que me va al rotllo.
4: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
4: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
4: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
4: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Xenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així, eh?
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com t'has de dir Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Xenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi
1: que fet. Sí, segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo, gran edició d'aquell any,
1: o la millor,
0: on, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas.
1: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
0: ben quadrat. Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo? Nena, és que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
0: Ah, sí. Tenies un any.
1: Jo ja recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
0: Has anat generant records,
1: sí,
0: a base de tot el que has anat veient
1: i
0: després,
1: i penso,
0: no?
1: Sí, aquella edició, dic, però què edició? Si tenies un any. Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
0: O jo crec que tota la gent va declarar fan d'aquella edició.
1: I de la següent també ho va petar molt. Després ja,
0: quina va ser la següent?
1: La següent no és la de la Bet, la Gisela.
0: Ah, sí,
1: jo tenia una samarreta de la Bet amb les rastes i tot.
0: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
1: Dos anys, nena.
0: Una monada.
1: Algun dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sisplau.
1: Perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No, estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun
1: diran,
0: moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí.
0: Sí. Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent.
0: Lara, moment important. Qui bufarà el pèl més? Va, a banda de Xenoa, evidentment.
1: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant vigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert l'Ot Serra em va dir que li encanta.
0: Ah, sí? No sí. El feia l'Ot?
1: Sí, l'encanta.
0: Ah,
1: podria sorgir aquí alguna cosa.
0: M'agrada molt. Vale.
1: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna.
0: Home.
1: Per molts anys, Xenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 6:15 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners.

0: afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, ja és plena nit a Veneçuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
2: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
3: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
4: Se cayeron todos edificios. Dios mío, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible.
5: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
2: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
1: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
2: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
6: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
7: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
1: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
2: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
1: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
2: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
8: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
2: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
1: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
2: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
1: Ana Alfonso, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. 8, ja ens agradaria 8. 5:34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
1: I Anna Fernández, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Avui
1: ai,
9: sense...
1: Anna, estic parlant. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Molt bé.
1: Sílvia Solanes. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Què et passa?
11: No, jo res,
10: eh? Sentim ja, ja la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
1: Vale, ho tenim tot, no?
10: Ho tenim tot.
9: Ho tenim tot. I som tots.
1: Molt bé. Sí. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
9: Avui, sense el terratrèmol de Veneçuela a les portades, ha passat fa poques hores i als diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijóo. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijóo augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
10: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
9: Altres temes de portada, calor, El Periòdico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
10: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més

0: agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
1: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions de Sánchez ahir al Congrés.
0: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
2: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
0: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITUME i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser creïble.
2: El periòdico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
0: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
2: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
0: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
2: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
0: I el País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula "President, no et rendeixis".
2: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
1: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
3: Diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix al seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
1: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
3: Els colors blau i marró desapareixeran.
1: Què?
3: De les... Sí. Als Estats Units, no patiu. Ah. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
1: Escolta, s'ho saben tot, eh?
3: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
1: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
3: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
1: Hòstia, no ho sé.
3: Ara?
1: 4 euros.
3: Home.
1: Màxim.
3: Doncs mira, 3.000.
1: Què?
3: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim al Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant,
1: no,
3: si teniu...
1: realment és una joia, aquest meló.
3: Això que vol dir, que l'has provat?
1: No, no l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
4: És fortíssim.
1: Sí.
3: Doncs 3.000 euros. Paus,
1: noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
3: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i MBTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apunten que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
1: Sílvia, gràcies.
3: Fins ara.
1: Marc Jurado, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Quin temps ens espera avui?
2: Doncs per sort ja no parem de tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
1: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
4: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Broggi. És l'última producció de La Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de La Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit, Trauré d'aquí, basat en el llibre i la història de Joan Pinyol sobre memòria històrica amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Maleirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No puede...

0: Comença el Festival Afònica. Arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno que sentim ara en un dels escenaris més emblemàtics que serà vora l'Estany. I fins diumenge, doncs apunteu, perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat amb noms com Alosa, l'Arana, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles i avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou en una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà 110 creadors, una xifra rècord, en total 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canviem.
2: Sí.
0: Quina ràdio tan bonica.
2: Sí.
0: I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Solé. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Solé des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Solé, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Veneçuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Veneçuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro. És el periodista, que un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció. També l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants. La de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns. Concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis. Coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí. Només veig els bracets.
2: Vanessa.
0: Participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el treballar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A partir d'esto, gràcies a Dios.
0: Què?
4: Mare meva.
0: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen d'anar a treballar?
0: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Mini-trampa.
4: Seria molt bé.
0: Què?
4: Clar, és que... Hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després buscar un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
0: Val, ara tu ets grena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
0: Un milió de persones absentes.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que vam treballar.
0: Què? Potser diria menys. 600.000. Ni idea. No ho sé.
4: Jo dic
0: 300.000, jo què sé.
4: No voleu dir tan poca gent.
0: Tu què dius, Vanessa? És molt poca gent. Què dius?
7: Un milió i mig, diu la Vanessa.
0: Ah, mira, mira. I l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
0: Diu que no entens ni la pregunta. Vale, bueno, tenim 300.000. Jo, tu, l'ara sí.
7: Jo dic 600.000.
0: 600.000.
4: Jo un milió.
0: Un milió.
4: I Vanessa Carrió, un milió i mig.
0: Milió i mig. Vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol.
7: Resolem.
0: Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.000. Carrió, 11 persones.
0: Carrió, bravo.
5: Falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions. Estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns? Ah! De Mayol.
4: Avui és un dijous, però que és com un dilluns.
0: Sí, sí, perquè...
7: Anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
0: No. Dilluns. La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, no? I això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
0: En tot cas...
7: Un milió i mig,
0: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
8: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
17: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són des de fa les mares. Maribel, quan fa que fas això?
21: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
0: Ah, ara, això és el que em va preguntar. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
17: Sí.
21: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
8: A Catalunya Ràdio comença el dia...
22: Bon dia, nena.
8: ...amb els matiners.
20: Sí, això li dóna marxa.
0: D'aquí uns minuts, els matiners
7: Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
0: És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona.
7: I què haureu de fer? Doncs heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
0: Els daus de l'Eloi.
7: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
0: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera llei de Newton per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
7: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
3: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro. Vale.
1: Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
3: multa.
1: No sé, 50 euros, por ejemplo.
7: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
0: Jo estaria arruïnada, eh?
7: Sí, t'ho dic.
0: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García. I a molta altra gent que arriba més tard. Sí. Què ha passat avui amb el taxi, per cert?
7: Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
0: val,
7: i clar, n'he hagut de demanar un altre, en fi.
0: Però hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre què va significar Cuéntame per ella.
22: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay. Me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Chaillot. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
7: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia, de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
7: Com estàs, Júlia? Què fas desperta a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
7: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
23: doncs mira,
7: entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
7: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
7: Doncs, Júlia, de moment assignem el número 1 i d'aquí res, 6 minuts...
0: A veure si hi ha sort.
7: L'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia, i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
7: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
0: Epa, Blai!
7: Estàs contenta.
24: Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
7: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
7: Ah, de quin poble?
24: Quin? Belianes. I ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
7: Vas a treballar?
0: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
7: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
7: Ah, i són molt
24: de 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
7: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona, no, que t'has llevat?
24: No, fa un rato que ens han llevat, perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda hi tornem a anar.
7: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la meva dona.
7: Oh, una cita. Cita a Barcelona.
24: Sí,
7: que veniu molt o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig...
24: És
7: per anar a Barcelona, sí. Al teatre, precisament.
24: No, al teatre i anem amb els meus fills, però bé, fot tenir gràcia anar-hi amb ella i llavors ja aprofitem per fer
7: cita.
24: I sopar i voltar un rato.
7: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
24: Sí.
7: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel Teatre Barcelona.
24: Moltes gràcies i bon dia.
7: I que vagi molt bé el dia a la granja.
24: Gràcies.
7: I ara podem saludar, ens anem fins a Sabadell. Molt bé. Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
2: Hola, bon dia, matiners, què tal?
7: Com estàs?
2: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabré que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
7: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
2: Pues a les 5 del matí.
7: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
2: Home, si no. Són 8 quilòmetres i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
7: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
2: Doncs és diumenge la meva dona, el que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés, perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
7: vale.
2: I dic, hòstia, Houston, tinc un problema, però bueno, a la meva filla, que té 22 anys, a la meva filla, si no, aniré a la meva filla.
7: Això està molt bé, si no una escapada amb pare-filla sempre és molt divertit.
2: Correcte.
7: Doncs sí. Tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dic alguna cosa.
2: Vinga, una abraçada, gràcies.
7: Gràcies.
2: Adéu.
7: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
7: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
3: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
7: Ui, què estudies?
3: Batxillerat i tinc uns exàmens.
7: Ostres, de què et toquen?
3: Premis extraordinaris de batxillerat.
7: Bueno, i com ho portes?
3: Bé, però
7: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
3: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
7: clar.
3: Ja no passa res. Ja
7: això
3: no
7: estàs tan res. Tranquil, mira'l.
0: Sí, i tant.
7: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
3: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
7: Sí.
3: Les dues coses encara estan per veure.
7: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
3: Doncs amb la meva mare.
7: Molt bé. M'agrada molt els plans mare-fill.
0: Molt a favor.
7: M'agrada molt això.
0: S'han de portar les mares als teatres.
7: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
3: Perfecte. Gràcies.
7: Vagin bé els exàmens.
0: Sort.
3: Gràcies.
7: Adéu.
0: Tenim més trucades o ja potser passem
7: ja
0: a
7: no tenim més trucades.
0: Saludar el nostre home del temps, Eloi. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Ai, molt bé, i tu?
4: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a tirar un dau de dues cares.
0: Ah,
4: de
0: clar. Tres.
4: Dic, una altra trucada, una de quatre.
0: Quatre trucades ja hem rebut.
7: Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
4: Sí.
7: Ui, sí, perquè ens quedem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
4: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
7: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
0: Mira, estarà content, que està caminant.
7: I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha una altra, eh?
7: Ah, són dues dobles, no?
0: Sí,
7: n'hi ha una altra. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
4: El 2.
0: El Blai de Lleida. Molt bé. Així ens agrada.
7: Visca Lleida.
0: Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
7: Eloi, farà calor avui?
0: Sí, això, ja et direm.
4: Avui farà calor, però ja...
0: Tira.
4: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. Hi haurà dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
0: sí.
4: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al...
5: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients, principalment, sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho emportaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
4: la xarxa de comunicació local.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen: jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió. Com també els franquistes, quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obrirà la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolú comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per a

0: refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir, la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
1: S'improvisen aquests camps. I el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers, el que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra, i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu, el govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
2: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia, on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats, només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
3: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
2: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
0: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
3: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos. Rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha combois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatriacions forçoses, però hi va haver repatriacions

0: excursions amb convois, no cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles, que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etcètera, etcètera, Esquerra Republicana també, bueno, d'altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
1: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic a Arlés-Surmer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs, que el patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells diuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no?, que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió humanitària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls hi va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
6: Sí, sí. Us van acollir bé?
7: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
6: O sigui, que va anar bé allà?
7: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
6: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.
0: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. El capítol d'avui Hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
8: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: Educació.
11: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6è de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants, hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores, o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I El món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes, en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. Amb el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula, i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement la ràdio local som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.

0: Sabies que...
1: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor, segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fascitis plantar l'estiu.
4: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor, o anar directament a les instal·lacions del CAP.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Venezuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi accedir a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables, llavors això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu. És necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització. Però crec que és important, en primera instància, pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per debat llei, per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats.

0: aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogó i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
2: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
3: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.

0: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
1: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
2: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
2: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
3: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
2: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
3: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
2: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
3: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
2: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
3: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament vull dir en la pràctica, no tindria sortida. realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
2: Adrián Caballero, un dia més, gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, al mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
4: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
2: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2, a Blanes, però ha frenat, de moment, la del Foix, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
2: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Zengiarotti, de Televisió del Ripollès.
6: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
7: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
6: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Orenetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
2: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
8: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat amb debilitat a part del marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
9: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
10: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
9: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels 3 principals equips de l'entitat.
2: Quan 4 minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred García o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
7: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. 8 i 3 minuts els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
8: Bon dia, Helena. Doncs, per la banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, i teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui, fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
9: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogú. Ara, a moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
10: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
6: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
11: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
6: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITU+, i es pregunti seriosament si té net a la casa.
12: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
13: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
6: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
6: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona, que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
6: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
6: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
16: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
6: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
17: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
18: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
17: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11 i durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
6: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
19: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la clar que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
6: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista de El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
20: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
21: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
6: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez,

0: Ei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, Laprovittola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
2: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
3: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
4: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
5: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
6: Molt bon dia.
0: Després del discurs, el bloc d'investidura està...

0: Més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana on queda en aquest mapa?
1: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
0: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
1: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
0: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
1: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
0: Francesc Marc, Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
1: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. Penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
0: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
1: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
0: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
1: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
0: Doncs Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Adéu, adéu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
0: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
3: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció, es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
4: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
5: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
6: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
5: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invair el camp, doncs això té una penalització.
0: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
5: Sí, a l'Anoia, amb aquesta celebració, i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
0: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
5: Fins demà.
0: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
7: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat, com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
0: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres. Tot i això, hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. I també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20. També a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i, finalment, a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés...
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Manuel Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ara sí, no? És aquest. Doncs
1: home. Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com estem? Arrenquem l'edició d'avui del programa de la ràdio. Som com cada dia de cada dia amb tots vosaltres, disposats a passar plegats aquestes dues hores de ràdio que ens aproparan a les 11 en punt del matí. No patiu, no patiu, no patiu. Fa calor, sí? Les coses van com van. No passa res. Tranquils. Ens en sortirem. Ahir llegia que això és una situació omega o una cosa d'aquestes que ens manté aquesta mena de cosa posada aquí damunt del cap i que no hi ha manera que ens traiem de sobre. Nosaltres intentarem refrescar-vos, emetre i sobretot fer una programació fresca, que sigui propera i que us ajudi a passar aquestes hores de calor més intensa a dins del vostre llar. La bona notícia del dia és que baixen una mica les temperatures, 1, 2 o 3 graus menys que no pas ahir. Per tant, estarem una mica més frescos. Si ahir ho vam poder superar, avui també ho farem. I demà, i l'altre, i l'altre. I des d'aquí intentarem ajudar-vos a fer això possible. Bàsicament, important, per ombra. Allò buscar l'ombra, persianes baixades, ventiladors i aparells de refrigeració sempre que sigui possible. Tema refugis climàtics. L'altre dia, Ricard Argemí ens deia, no, n'hi ha dos, el pavelló esportiu, bueno, jo no us el recomano, perquè primer no tinc clar que hi hagi aire condicionat, i després que quan arribes allà dalt, ja estàs fregit, ja ets un llardonet. Per tant, pavelló esportiu com a refugi climàtic no me viene. Els que esteu més a prop sí, però així amb el gruix de la població no. I l'altre és el Calisai, que aquest sí, estem centrats, estem al mig de la vila, i per tant aquí ja és més fàcil arribar-hi. Com que al Calisai estem nosaltres, doncs podeu passar, pujar, treure el cap pel vidre aquest, una mica el vidre gàbia, i dir-nos hola, què tal? I nosaltres us saludem i tal, i us refresqueu una mica, i bueno, refrigereu les idees, i l'ànim també, i tal. I l'altra opció és anar a passejar pels supermercats, com sempre, però no a lligar al Mercadona, com es feia abans, amb una pinya al carro, no. Aneu a caminar, però, bueno, amb calma, pels passadissos i tal. Si us heu de moure més, aneu al Mataró Park, però no val la pena. Us quedeu aquí a Arenys, al supermercat, i ja ho pararem, això. Avui, per cert, hi ha tractament fitosanitari. És allò que fa a l'estiu l'Ajuntament i que fa que tots els veïns de la Riera hagin de tancar les finestres durant la nit perquè no els hi fumiguin el menjador de casa. Cosa que, amb la calor que fa, trobo que és agradable. Segurament els que els hi foten el tractament fitosanitari davant de casa avui estaran contents. Les úniques hores que tenen per refrescar els hi fan tancar les portes i les finestres. Passa cada any, però no perquè passi cada any, no deixa de ser una mica engorro. I després, com a cosa així que no refresca gaire, sinó que més aviat escalfa, però que també tenim present, és el ple. Avui tenim ple. Escalfa l'ànim, el ple sempre és aquelles coses que ens escalfen una miqueta aquí a l'humor, al sentiment i totes aquestes coses. La revetlla, com ja ho veu llegir a les xarxes socials de la ràdio, va anar més o menys bé, dos que es van barallar, un parell que anaven trompes, una mica d'uns problemes de soroll. Això és el que oficialment ens van fer arribar. Si hi hagués alguna cosa més, 93 795 79 12, ens truqueu i ens diu, hòstia, no, jo a casa vaig tenir un liu, què tal? Bueno, doncs nosaltres ho explicarem, que també es tracta de que socialitzem també aquestes situacions. I l'altra notícia del dia és que, com ja se sabia, els alumnes catalans en matemàtiques són un fracàs, no han suspès, de mitjana, un 4,8 de nota de matemàtiques. Per tant, es confirma que hi ha el gen català que fa que els nanos genèticament no estiguin capaços d'aprovar les matemàtiques, perquè si no s'entén. Si hi ha d'altres coses que s'aproven, i aquí no, deu ser un gen, el gen català, que fa que la cosa no funcioni. Perquè, clar, evidentment, aquí ningú assumeix responsabilitats, ni les famílies, ni el departament, ni, evidentment, els professors que diuen que, bueno, que clar, que ells ja fan i... Malgrat tot, s'ha dibuixat un petit fil d'esperança d'autoanàlisi i autocrítica per part del sector professorat amb un reportatge que va fer TV3 l'altre dia precisament sobre això de les matemàtiques i del qual n'hem extret un fragment de veu. El fragment de veu que correspon a l'Enric Castelló, que és professor de matemàtiques i corrector de la selectivitat, i que, ja sentireu, que fa, sembla, dibuixa una petita autocrítica al sector educatiu.
2: Potser era llarg, era difícil treure un 10, però no s'està suspès és perquè tenim un problema molt gros en l'educació. Ens trobem en què hem de fer formacions a professorat perquè el nivell de batxillerat és massa alt per les carreres que han estudiat. I és un símptoma. No pot ser societat, si us plau. Fem alguna cosa per l'educació. Dediquem el 6%, tal com diu l'ALEC.
1: Dos apunts sobre aquest tall de veu. El primer és s'ha de fer formació al professorat perquè el nivell de matemàtiques és massa alt pel nivell que ells, pel l'ensenyament que ells tenen. Per tant, es comença a veure el motiu per qual segurament les matemàtiques són un fracàs, i és que no hi ha prou professors de matemàtiques per vosaltres, pels alumnes, i per tant és molt difícil formar adequadament a la gent, als alumnes, perquè puguin ensenyar matemàtiques. I una altra cosa, i això, ara jo, que sóc un fracàs en matemàtiques, les vaig suspendre totes, no em vaig suspendre més perquè no n'hi havia més, arriben a posar-ne més i també les suspenc, però em permetré fer un petit apunt de matemàtiques en aquest professor de matemàtiques i a la gent en general del món de l'educació referent a això que diu l'ALEC, que és veritat, diu el percentatge de la llei que la llei de l'educació de Catalunya, l'ALEC, estableix com a objectiu de finançament per a l'educació és del 6% del producte interior brut. Molt bé. 6% del producte interior brut. Quin és el producte interior brut de Catalunya? Catalunya té un producte interior brut de 334.765 milions d'euros de l'any 2025. Quadrem-ho. 330.000 milions d'euros de producte interior brut a Catalunya. Segons la LEC, per tant, s'haurien de destinar el 6% d'aquests 330.000 milions d'euros a educació. El que és el mateix, s'haurien de destinar a educació uns 20.085 milions d'euros. Això és el 6% del producte interior brut. Això és el que s'hauria de destinar a educació. Quin és el pressupost de la Generalitat? Pressupost 2026, pressupost actualitzat, 2026. El pressupost de la Generalitat de cara a aquest 2026 són 49.162 milions d'euros. El que és el mateix, s'hauria de destinar a educació el 40,80% del pressupost total de la Generalitat de Catalunya, segons la llei. És a dir, dels 49.000 de pressupost, 20.000 haurien d'anar explícitament a ensenyament. Permeteu-me una dada més. Tenint en compte que el pressupost de la Generalitat en sanitat és de 13.500 milions d'euros, entre sanitat i educació, només sanitat i educació, s'haurien d'endur el 64,6% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Només educació i sanitat, segons estableix la llei, amb el finançament actual que té la Generalitat de Catalunya, que és de 49.000 milions d'euros, que és el que li dona el govern de Madrid. El govern de Madrid traspassa a Catalunya aquests 49.000 milions d'euros. Per tant, amb els altres 10.000, 13.000 milions d'euros, hauríem d'atendre benestar social, seguretat, interior, agricultura, ramaderia i pesca, cultura, mantenir carreteres, participar a la gestió dels aeroports, el Servei Català de Trànsit, presons, tot això hauria de sortir dels 13.000 milions d'euros restants si seguim la norma amb l'actual finançament que rep Catalunya. Per tant, la resposta és clara. No és un problema que la Generalitat no vulgui, perquè, de fet, la Generalitat destina el 17,80% del seu pressupost a educació. És a dir, el 6%, diu l'ALEC, del PIB. La Generalitat destina el 17,8% del seu pressupost a educació, el que és el mateix, gairebé 3 vegades més d'aquest 6% que estableix l'ALEC. Per tant, el problema no és ni de voluntat de la Generalitat de Catalunya, que supera àmpliament el 6% del seu pressupost, ni del govern del país, ni del sector educatiu. El problema està clar. El problema és de finançament de Catalunya per part del govern espanyol. Diu, home, què aporta el govern espanyol a Catalunya? Doncs bé, el govern espanyol a Catalunya aporta en transferències corrents 23.000 milions d'euros. Dels 49.000, 23.000 milions d'euros són transferències que venen del govern espanyol, de l'IRPF, l'IVA, els impostos especials, el Fons de Garantia dels Serveis Públics i el Fons de Suficiència. D'aquests 23.000 hi podem sumar 3.000 més, que són transferències finalistes a dependència, educació, ocupació, serveis socials i habitatge. I 3.000 més amb inversions com són les infraestructures de DIF, cultura i medi ambient. Per tant, al final de tot, d'aquests 49.000 milions d'euros de pressupost de la Generalitat, el govern espanyol en paga 28.000. Els altres són de recursos propis. Dit d'una altra manera, entre ensenyament i sanitat, sense tocar res, s'enduen tot el que fa d'aportació pràcticament al govern d'Espanya a Catalunya. Tota la resta ho paguem amb recursos propis, amb els nostres impostos, amb la nostra capacitat de generar riquesa, etc, etc. Per tant, la situació del finançament de Catalunya és el que és i, per tant, la capacitat que tenim com a país de destinar diners al sector de l'ensenyament és la que tenim. I, per tant, si els senyors de Madrid no ens donen més diners, difícilment els nostres fills podran aprendre més matemàtiques. I si no aprenen més matemàtiques, difícilment podran ser bons científics. I si no són bons científics, probablement no podran investigar prou. I si no poden investigar prou, o s'hauran d'anar, o perdrem capacitat competitiva de país. I, per tant, tindrem menys diners, i, per tant, tindrem menys riquesa, i, per tant, tindrem menys diners perquè els seus fills estudiïn matemàtiques. Enteneu la volta? Enteneu la roda? Doncs per això és tan important el finançament de Catalunya i per això és tan important prendre una decisió. Si no ens donen els diners que ens mereixem, haurem de buscar-nos nosaltres la manera de gestionar-nos els nostres propis. I explicar això que acabo d'explicar jo ara és molt fàcil. El que passa que no totes les formacions polítiques, de fet, molt poques formacions polítiques, tenen l'interès d'explicar-ho, perquè això podria sublevar la gent i podria tornar-nos a situar novament en un 2017, 2018, 2019, que a hores d'ara a cap polític del país, ni INDEPE ni no INDEPE, li interessa. Benvinguts.
3: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Dos minuts de 10 del matí. Ja tenim una de les primeres víctimes de la calor, eh? En Quim Serra, Safos. No el tenim, Safos. Pobre tio, allà tota l'estona, anar mirant el termòmetre i tal. És el primer llardonet de Catalunya. Mira, aquí està. Se'n diu burnout, eh? Burnout. Doncs en Quim Serra no el tenim. Però tenim en Luismi, que aquest sí que és incombustible, és un tio d'amiant, que ens apropa la previsió del temps.
1: Bon dia, torna a despertar el matí del dijous amb molta basca, molta suavitat, molta xafogor a tot l'àmbit metropolità. I com ha passat els últims dies, en molts casos no hem baixat dels 24 o 25 graus arran de mar. I com està passant últimament, cap al Maresme i també al Barcelonès és on aquesta temperatura és més elevada. I tornarà a pujar de valent. Aquesta tarda arribarà als 35-36 graus de màxima a moltes viles del Vallès, sobretot, i on més calor farà serà cap al Baix Llobregat Nord. Per tant, en aquesta zona més interior del Baix Llobregat és on la temperatura tornarà a disparar-se. De núvols poquets, alguns de prims i prou, i aquesta tarda i vespre més aviat d'altres arribaran des del sud, des del Garraf, l'Alt Penedès, el Llobregat, Vallès Occidental, i fins i tot acabaran deixant quatre gotes mal comptades. Molt poca cosa, però que ningú s'esveri si a última hora del dia acaben caient quatre gotes del tot esgarriades. N'estem pendents a la xarxa.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
12: Ràdio Arenys.
13: L'actualitat a la ràdio.

0: Un quart i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Què tal, Gemma Roig?
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Jo crec que li tires quatre galets i és una sopa, això, saps? L'aigua natural aquests dies millor no prendre-la, perquè ja està tipus sopa. Jo sóc de posar-hi formatge a la sopa.
1: Jo no, Josep Maria.
0: Formatge ratllat.
1: A vegades posem formatge a tot arreu i home, no és necessari.
0: És que la gent que no li agrada el formatge alguna cosa té, eh? Vull dir, no és...
1: A mi m'agrada molt, però a la sopa, justament...
0: La gent que no li agrada el formatge no és de fia. Aquest, tu també li poses formatge a la sopa, clar que sí. Perquè no ho heu provat mai, si ho haguéssiu, si provéssiu, veuríeu que hi ha un abans i un després. Sí, sí. Ja et dic jo que sí. Que trobo que parlar de sopa amb la temperatura que tenim ve molt de gust. És una cosa com molt...
1: I on més el poses, el formatge?
0: A tot arreu. A tot arreu, a la pasta.
1: La pasta sí,
0: a les amanides.
1: No li diguis a un italià, depèn, eh?
0: Clar, a les amanides, sol, el formatge, hi ha un... A tot arreu. A tot arreu, de tot. Hi ha el formatge del serronet, el formatge que és sec, el formatge que és tendre, el formatge que és...
1: El blau,
0: el comté, tot coses d'aquestes.
1: El comté, sí, que
0: bo. Sí, clar, tots aquests. Bueno, vas provant, allò, bueno, vas fent. Bueno, escolta, ja està. Fins aquí el tema gastronòmic. Si algú vol dir-hi la seva, que ens truqui. 93 7 95 79 12, i podem debatre sobre gastronomia. I amanides, que és el que... Com feu les amanides, vosaltres?
1: A veure, d'amanides n'hi ha de temporada d'estiu i temporada d'hivern, Josep Maria.
0: Ah, sí?
1: La d'hivern és la típica i tòpica, i a l'estiu, sí, doncs, pot ser, per exemple, fins i tot de meló.
0: Oh,
1: pot
0: que
1: ser...
0: bona.
1: Xíndria més fresca, amanida més fresca, sí. Sí, mira, amb llegums...
0: Mira, ara us donaré una que vam fer l'altre dia així, pim-pam, tu. Espinacs frescos, sense res. Llavors hi tires, espera que hi pensi, eh? Espinacs frescos, pera, i la fas en làmines, sí, la... Hola, benvinguts a la cuina! Doncs la pera... La talles a làmines, pum, la poses allà, i poses una mica de parmesà i uns pinyonets passats per la paella.
1: Evidentment formatge, eh, la teva amanida.
0: És una altra. I ja està.
1: Molt
0: si vols,
1: bona.
0: Pots fer una vinagreta, o vols fer una... Ja ho tens, ja tens.
1: Vinagreta li queda molt bé a les amanides.
0: Veus, ja ho tenim fet, això. Molt bé, doncs vinga. Arribats a aquest punt...
1: Sí, anem...
0: Sóc
1: doncs
0: un
1: mira,
0: pasteller.
1: Ara que parlem de menjar amanides i tot, segurament la nit de la Revetlla de Sant Joan, en moltes cases, doncs, van haver-hi aquestes amanides i tot, i nosaltres parlem de com va anar la celebració.
0: Com va anar,
1: un
0: com
1: cop van acabar aquests sopars, hem de dir que la Revetlla de Sant Joan Arenys de Mar tanca sense incidents destacats. La nit va transcórrer amb certa normalitat i la policia local va haver d'actuar majoritàriament en queixes relacionades amb els petards, les festes privades o també fogueres a la platja. De fet, ahir se'n podien veure, els sots a la platja d'aquestes, sí, fogueres. El balanç pantant de la nit és de certa tranquil·litat. Com et deia, la majoria d'incidències on va actuar la policia és per aquestes queixes relacionades amb la celebració en si. També va haver de pagar una paperera incendiada al final de la riera, volia dir, i van intervenir en algunes baralles, a la via pública i al bus nocturn, on dues persones estaven molestant la resta d'usuaris. Pel que fa als serveis sanitaris, van atendre, per una banda, un menor afectat per consum d'alcohol i una persona també amb una cremada lleu per un petard. Aquestes són les incidències destacades viscudes aquí a Arenys de Mar per la Revetlla de Sant Joan, una revetlla on majoritàriament la ciutadania es va concentrar o a les platges o a les revetlles populars, al marge de les festes que puguin haver-hi privades. Hem de dir que la plaça de les Palmeres estava plena,
0: sí,
1: es va omplir amb la música dels Mashup Party, després el DJ Grup Quijote, que va acabar pels vols a les 5 de la matinada.
0: Sí, al partir un beso i una flor, va ser l'última cançó que van...
1: Veus, jo ja no me'n recordo quina era l'última cançó.
0: Sí.
1: Mira, Josep Maria, doncs
0: mira,
1: no ens vam
0: sí,
1: trobar.
0: No, va ser així la vida, és d'aquestes coses. Jo estava fent allà...
1: I has fet tu el beso i una flor?
0: No, toca, ja, ara ja no estàs per ni muchos besos ni muchas flores.
1: Sí,
0: estàs ja més aviat...
1: Jo ja tenia ganes d'anar a casa.
0: A la meva edat ja estàs ja per anar cap a casa.
1: Ah, aquesta va ser l'última... Molt bé, Josep Maria, molt bé. Sí. En tot cas, aquest és el balanç. Hem de dir, doncs, que ha estat una nit força tranquil·la, per tant...
0: Sí.
1: Bones notícies, Arenys de Mar. I avui acabem la Revetlla de Sant Joan i en tenim una altra.
0: Home!
1: Avui a les 6 de la tarda hi ha sessió plenària a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
0: A la Revetlla tenim uns petardos, avui en tenim uns altres. Tenim ple municipal.
1: Poden ser bombetes,
0: exacte,
1: poden ser també fonts de colors...
0: Castell de focs...
1: Sí, veurem què passa. Dir-te, Josep Maria, que és una sessió que inclou a hores d'ara, eh? Mm. 9 punts a l'ordre del dia. Pel que fa a la part resolutiva, doncs s'aprovaran els festius locals del 2027, mm. que imagino que si no hi ha canvi serà com sempre, eh? Sant Anoni i Sant Roc. També es modificarà el contracte de servei de gestió de les escoles Bressol i es prorroga el conveni amb la Generalitat per la residència geriàtrica. Veurem si hi ha punts d'urgència, perquè sabem que estaven treballant per incloure el punt referent al romanent. Mm. Si entendrem si en podem parlar al llarg del matí amb l'alcalde Stanisfors, que sempre doncs, ens avança una mica a la prèvia del ple. Veurem si s'inclou aquest i algun altre punt que pugui haver-hi d'urgència. El que sí que hi haurà són tres mocions. Per una banda, són dos manifestos, un el que presenta Junts per Arenys amb motiu del dia 28 de juny, que és el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, sí. i també un manifest per la constitució de la taula per la llengua d'Arenys de Mar, que en parlàvem la setmana passada i que en parlaves amb un dels promotors i que ja avançava, que hi hauria aquest manifest a l'Ajuntament. I, finalment, una última moció, en aquest cas, presentada pel grup municipal de la CUP per regular les sessions de participació ciutadana prèvies als plens ordinaris. Recordem que estan amb el Reglament Orgànic Municipal, també estaven pendents si avui s'inclourien l'aprovació de les al·legacions o la desestimació i estimació de les que es van presentar. Veurem si finalment entra en un punt d'urgència. I des de la CUP, doncs, volen regular, recordem que hi haurà aquesta participació prèvia, veurem què inclou aquesta moció i en parlarem també a l'informatiu.
0: Per tant, una moció referent al ROM, que encara no s'ha aprovat, vull dir que tampoc no s'aplica, i veurem què passarà amb les altres mocions, els punts i les possibles urgències, com deies, que s'estan negociant aquests dies, que s'estan negociant aquestes darreres hores, i els punts i les preguntes que faran els grups i que vés a saber amb carades en quina línia van, eh? Suposo que alguna cosa de la façana de la rectoria caurà.
1: Sí, n'hi ha. De fet, hem pogut veure alguna de les preguntes i algun dels partits ja pregunta per això, eh? Altres qüestions, doncs, relacionades amb l'actualitat aranyenca, però tens raó.
0: Quan dèiem allò dels petardos, perquè sempre hi ha gent que diu que el govern fa focs d'artifici. Això depèn, ja veurem. Tal. Vull dir que, bueno, ja, en tot cas, ho podeu escoltar per Ràdio Arenys, que nosaltres estarem allà puntualment.
1: Sobre els refugis climàtics també pregunten. Ara que tenim aquestes altes temperatures, veurem doncs, què en diu.
0: Aviam què diuen dels refugis climàtics. Bueno, ja ho veu sentir, un és el pavelló esportiu. Has d'anar acompanyat d'un xerpa, però bueno, no passa res. Ja arribarem. Ja ho farem, allò. Què més?
1: Seguim, perquè Sant Joan també obre la porta a l'estiu i comença ara la temporada alta turística. La nostra vila s'espera un volum de visitants similar al de l'any passat, atrets per la cultura i la gastronomia que ofereix la nostra vila. El gran gruix de turisme que rep Arenys durant l'estiu és de proximitat familiar i provinent de Catalunya mateix o de l'estat espanyol, amb una petita part de veïns estrangers, sobretot francesos. Ho valora així la tècnica de turisme, Paula Toston.
2: Creiem que serà un estiu bastant semblant al de l'any passat, que vam tenir una bona afluència de visitants, i això bé, és degut a l'oferta que tenim a Arenys, que és una oferta consolidada que fidelitza el seu públic, tant famílies com persones grans. Bàsicament, és un turisme nacional i de proximitat, però que també combinem una mica amb turisme internacional, que arriba sobretot de França, i són famílies que busquen tranquil·litat, activitats culturals i sobretot oferta gastronòmica.
1: En paraules de la tècnica de turisme, el que fa realment únic Arenys de Mar és l'ambient de poble i poder-lo passejar tranquil·lament riera amunt, riera avall.
0: Home, què vols que et digui? Tampoc no. A veure, que segurament tenim molts al·licients, però...
1: A veure, Josep Maria... Segurament, quan hi van a l'oficina, diuen volem pujar riera amunt, riera avall.
0: On aneu? Tu ets de l'Aina, eh?
1: Segur que els diuen, heu d'anar a tocar ratlla.
0: Exacte, segurament els diuen això. Bueno, jo discrepo, o almenys per percepció, jo crec que ve molta gent de fora i que hi ha molt francès, molt... Fa uns anys hi havia molt holandès. Molt andorrà, també. Vull dir que hi ha gent que ve...
1: Sí, holandesos havien vingut molt a l'època dels anys 70-80 i molts d'ells, encara a dia d'avui, doncs, segueixen venint a l'estiu a Arenys de Mar. Sí. Moltes famílies doncs, que van començar a venir pels anys 80 i que a hores d'ara, de fet, n'he pogut parlar amb més d'una aquest darrerament, i la veritat és que segueixen venint i consideren que Arenys és un dels llocs turístics per excel·lència i que els agrada molt tant gaudir del poble i també del que tenim aquí, que el fa únic riera amunt,
0: riera avall. Bueno, doncs, escolteu, en tot cas, aquestes són les dades que té l'oficina de turisme. També seria interessant saber que això ho hauríem de saber i no es fa públic mai. Quina és l'aportació exacta que dona la taxa turística a Arenys de Mar? Ho dic perquè es va dir que la taxa turística seria finalista i per reinvertir, i que, i en aquest cas, no són dades que sovint no es faciliten. Amb això de la transparència i tal, ara que tenim això de l'Info Participa i som tan bons, aviam si ho som amb totes les dades, també aquesta. Què més,
1: Emma? I deixa'm acabar-te en esports, perquè justament avui dona el tret de sortida del torneig Vila d'Arenys de Futbol 7, que arriba a la seva 5a edició aquest 2026. Hi participen 14 equips, dels quals 7 són

0: Aquests tios...
1: Han acabat la cervesa.
0: Aquests tios beuen... No prenen cafè, prenen cervesa, només van tot el dia. Hòstia, i els noruecs, allà... que fan, que sembla que...
1: Es veu que els escocesos criden molt i també han pujat molt els decibels.
0: Pues aviam si es queden aquestes eleccions, que són una mica divertides, i no els de sempre, que són un palo, els alemanys, els espanyols...
1: I també vaig veure bàsquet ahir, dir-te que...
0: Ja, jo vaig veure res, dos minuts, i em vaig emprenyar i me'n vaig anar. No, 28 de 20 i pico van perdre, de 20 no sé quants. Un desastre, això no va...
1: Bueno, Gemma... En tot cas, Josep Maria, gaudir del torneig de...
0: A Lopetegui l'han fet fora, que era l'entrenador de Qatar, que també l'han fet... Bueno, era molt I a Espanya juga quan? Dissabte juga a Espanya.
1: Ah, bueno, estarem
0: a punt. M'agrada molt, aquest comentari del futbol. En la punta del Mundial, eh? Ja, teletipo del Mundial.
1: Que vagi bé, Josep Maria.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Ràdio Arenys.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, des que diumenge al migdia va caure la rectoria, doncs tenim un nombre important d'aranyencs, una vintena, que són vivint fora de casa, perquè fins que no es garanteixi la seva seguretat, doncs no se'ls deixa retornar novament al seu domicili. Clar, com que hi ha hagut això de la revetlla pel mig, doncs, bueno, diguéssim que hem aixecat una mica la pressió del seguiment al que està passant. I en aquest sentit, Carles Esquerra, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, Josep Maria.
0: Encantat de poder parlar amb tu, i és que és un dels veïns que malauradament ha hagut de passar aquests dies fora de casa. No sé si ja heu pogut tornar a casa o quina és la previsió, Carles?
1: Bueno, l'alcalde ens ha anat informant dia a dia de com estava la situació i ahir ens va trucar i ens va dir que segurament avui al dematí o a mitja tarda podríem ja tornar cap a casa, però almenys el que és el meu bloc, que és el número 5, perquè abans d'ahir i ahir van poder derrocar una part de la façana i teòricament la part insegura ja està resolta, i llavors ha de certificar-ho a l'arquitecte municipal, i si tot va bé, doncs ja et dic, entre avui al matí, migdia, tarda, podrem tornar. És a dir... El número 5, no tots els veïns, només els nostres, de moment, que jo sàpiga.
0: Sí, sí. De fet, el que ens van dir era que aniríeu tornant a poc a poc i conforme s'anés podent garantir la seguretat dels edificis, de les vostres cases, que segurament es començaria pels dos costats.

0: més allunyats un cop el més greu n'és a terra, i a partir d'aquí doncs anirien tornant, diguéssim, com un joc de dominó, eh? Aniríeu caient cap a dintre.
1: Correcte. En principi, ja et dic, nosaltres som una part afectada pels temes laterals, i al rebaixar el que és la façana, pues, tenim menys perill de que ens afecti casa nostra, per tant, si tot va bé, pues, podem tornar avui.
0: On sou, Carles, els veïns?
1: Nosaltres estem repartits amb els hotels, amb el Saboga i amb el
0: Vila.
1: Mira, amb el Vilarenys, sí. I nosaltres estem en el Vilarenys i deixem dir que el tracte, per tant, per part dels propietaris i dels treballadors ha sigut fantàstic. Estem com a casa, no estem a casa, però estem com a casa. Mm. Vale, deixem-ho agrair des d'aquí ja, perquè ha sigut fantàstic el tracte personalitzat, o sigui, preocupació, preguntes diàries, i ha sigut molt maco. Estem molt contents del tracte.
0: Home, doncs és molt important, perquè sovint aquestes situacions que són traumàtiques, a veure, que et fotin fora de casa perquè hi ha risc, és a dir, és una situació complicada per tothom, i no sempre es resolen bé. Saber que aquí s'ha sabut resoldre prou bé, jo crec que és important i que està bé saber-ho, eh? I que ens tranquil·litza bastant a tots. Ara sí. Suposo que amb ganes ja de tornar cap a casa, eh, Carles?
1: Sí, ja et dic, deixa'm dir, sisplau, que va passar el diumenge, això va ser a les 3, 3 i quart del migdia, sort que no passava ningú. A les 4 i mitja ja hi havia l'alcalde, hi havia dos regidors, hi havia també l'Arnau Berenger, que també és un regidor que té la família també afectada. Vull dir, van venir els bombers, la policia, i per part de l'Ajuntament, ja et dic, i de les Tanis, ha sigut molt ràpid, tot molt ben gestionat, no ens ha faltat mai de res, ens ha trucat, sempre ens ha informat. I sí, el que dius tu, estem molt bé a l'hotel, però tenim moltes ganes de tornar a casa, perquè com a casa no estàs enlloc. I tenim poca roba, tenim coses a casa que necessitem, pues, entrar i fer coses, però bueno, amb paciència que ens hem d'aguantar.
0: Doncs escolta'm, tant de bo sigui avui el dia que pugueu tornar i que pugueu tornar novament a la normalitat el més aviat possible. Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat, i per qualsevol cosa també aquí estem, que vagi molt bé.
1: Sí, ja ho saps, igualment, Guilherme Maria.
0: Gràcies, Carles.
1: Gràcies per donar-nos veu per la notícia.
0: A tu per atendre'ns. Fins després. A reveure. Molt bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs aquesta és la situació de les famílies desallotjades, i que, bé, ahir era festiu i, per tant, doncs, avui estem tots més posats a les nostres celebracions, però també està bé no perdre la perspectiva del que ha passat, del que és important i del que encara no s'ha resolt del tot, com és el retorn d'aquestes famílies a casa seva, i després vindrà tot l'altre marrón, que és què va caure, per què va caure, com va caure, què va passar, qui va... Que això pot durar... No m'atreveixo a aventurar, però anys. Pot durar anys.
2: La part econòmica.
0: Clar, bueno, és que com no tothom s'alinei, i difícilment en aquests casos la gent s'alinea...
2: És molt complicat.
0: Serà molt complicat. Montserrat Fonoll, bon dia, benvingut, com
2: molt
0: estàs?
2: Molt bon dia.
0: Serà molt
2: bon
0: complicat,
2: dia.
0: Perquè clar, aviam, qui, si vaig ser tu, si vaig ser jo, quina assegurança, si la teva, si la meva...
2: I veure-hi el per què, el caure... Clar, eren tres cases juntes que s'estaven fent obres, és clar, són cases antigues, vés a saber com estaven els fonaments, vull dir, és tota una problemàtica, vull dir que els tècnics tindran problema, i bueno, i els pobres veïns que no en tenen, diana, que hi vivien només, sí. Doncs encara pitjor, perquè clar, es trobaran enmig de focs entre... de focs, com s'ha dit, entre creuats, que són sempre fumuts, però bueno, esperem que no. Però sobretot això de marxar. Jo hi tinc gent coneguda que van marxar amb el que posaven, vull dir, que no van poder ni dinar, perquè l'espatec va ser mentre estaven, com aquell qui diu, posant-se a taula. Clar, i llavors, vull dir, marxes amb la incertesa de dir que em sembla que ahir van poder-hi anar alguns, però 10 minuts amb un bomber al costat i el més imprescindible. Clar, però no saps, una setmana, dues setmanes, tres, què, com, sí, de quina manera. Els que han pogut anar a viure a casa d'algun familiar, dius, mira, saps que dones molèstia, però estàs més còmode. Però a l'estiu, a l'hotel, que tots estan plens, vull dir, per l'Ajuntament també és una problemàtica molt forta.
0: Ui, tant, i tant.
2: Perquè, clar, vull dir, això passa a l'hivern i els col·loques immediatament a tot arreu.
0: Però a l'estiu no.
2: O sigui, que tot plegat, vaja, i realment, vull dir, és una cosa que només, quan la sents parlar fora, dius, pobre, gent, però quan els tens a dintre i coneixes a gent i coneixes el lloc, l'espai, vull dir, encara et fas molt més capaç de la magnitud, no? del que ha passat i del que podia haver passat.
0: Ui, tant. I tant,
2: vull dir que hem de donar gràcies que era un dia doncs, festiu,
0: que no hi havia cap
2: ningú
0: treballador,
2: i que, per tant, doncs, mira, les coses dintre de tot seran coses materials que són molt dures, però que es poden passar, no?
0: Sí.
2: Però, vull dir, fort és fort.
0: I després marxar de casa amb els calçotets posats sense saber quan tornaràs ni el raspall de dents, ni el pijama, ni
2: la documentació mínima, vull dir, clar, perquè si estàs a casa a punt de dinar, almenys que se't cor, és pensar on tinc el carnet d'identitat.
0: Tinc la cartera.
2: Sí, sí. Que veure. No, de veritat, és molt, molt fort. Esperem que ho puguin solucionar el més ràpidament possible i que puguin tornar els que tenen la casa dreta,
0: sí,
2: que hi puguin tornar el més aviat també, sí. Perquè és molt, i amb aquest temps que ens fa, eh?
0: Encara més. Montserrat, va, de què parlem avui?
2: Mira, avui volia parlar d'una altra cosa, però ho deixaré com a cloenda.
0: A veure... Atenció.
2: Perquè el tema és més així. I llavors avui parlarem de l'estiu, que és una cosa tòpica, típica.
0: Jo vaig
2: pensar, mira, si el tenim a sobre, a més, fa dies que el tenim a sobre, però ara ja és oficial. I vaig pensar, bueno, va, nosaltres el tret de sortida de l'estiu és Sant Zenon.
0: Sí.
2: Que, de fet, ja la setmana que ve ja el tenim a sobre,
0: sí,
2: diem-ne, no?
0: De l'altre ja,
2: sí,
0: ja està.
2: Sí, sí, sí. Ja hi som. I el concert del Cor Laixa, que aquest sí, no ens pot fallar, perquè
0: no.
2: Sempre, i aquest any ens posen l'Stabat Mater de Haydn, que, a més, hi anirà molt bé aquests sons musicals de Haydn amb el retaule i amb tot el temple. Vull dir que val la pena d'anar-hi i escoltar-ho, no? I clar, et veus obligat a parlar de llibres, vull dir,
0: home,
2: quan veus l'estiu i tothom va dient, quina calor, penses, ai, doncs va.
0: Ens ho farem aquest any.
2: Parlem de l'estiu, perquè realment és... L'estiu sempre el poses junt amb aquella paraula, amb aquella frase dels italians dolce far niente,
0: sí.
2: Aquella cosa de dir, oi, que bé, no el treball es ralentitza, els que fan vacances s'ho agafen tot amb calma, fan els esmorzars llargs,
0: sí.
2: Unes senyores migdiades, uns passegets calmats o a la muntanya o a la vora del mar... En fi, et contemples la nit de les estrelles, que mai les mires, i penses, mira, l'estiu, que bé que s'està a la terrasseta,
0: sí.
2: O assegut en la platja, dius, oh, que bé. En fi, fas unes coses...
0: Poses en valor que corri ventet. Dius, oh, corre,
2: sí,
0: ventet, quina meravella.
2: Sí, sí,
0: ho poses en valor.
2: I et quedes parat i dius, va, bufa, que estic
0: que
2: aquí.
0: Ventet,
2: no?
0: sí.
2: Sí, però clar, també hi ha l'altra part negativa, que és la part del turisme. Nosaltres, bueno, i les nostres platges i els nostres pobles costaners viuen del turisme
0: i
2: per tant no ho podem desestimar.
0: No.
2: Però sí que és veritat que hi ha una llau de gent que moltes vegades et supera,
0: sí.
2: I que també et fa una mica de ràbia perquè van imposant la seva manera de ser, els seus criteris, i llavors els nostres costums moltes vegades queden com una mica aparcats,
0: bueno.
2: Perquè bueno, lo nou sempre fa més maco, i sempre
0: sí.
2: T'hi trobes més bé, i però vaja, vull dir, no sé, és un 50-50, diem-ne, no? Vull dir, és bo per un cantó, per l'altre cantó, doncs s'ha d'anar una mica al tanto que no ens prenguin les poques coses que ens queden. I hi ha en Joan Fuster, que era un valencià amb un gran escriptor valencià, i que era una persona que escrivia molt amb unes paraules molt afilades, però que les encertava, va publicar l'any 69, imagineu-vos si us
0: sí.
2: Paro quasi de la prehistòria, una sèrie d'articles a La Vanguardia, que era precisament, anava d'això, no?, dels turistes que anaven amunt i avall i que feien i que deixaven de fer, etc etc. I llavors ja té un article que es diu Edènia, per començar, que és una verdadera delícia, però una verdadera delícia, no? Perquè, si veu ben clar, el sentiment de pèrdua de coses populars tan senzilles com una beguda. I diu, seiem a la terrassa d'un cafè i demanem la beguda local, Carnot.
0: Carnot.
2: El cambrer sembla una mica sorprès. Dos Carnots, sí, insisteix el meu amic. I explica, en aquests establiments amb clientela de turistes ja gairebé mai en serveixen. Al cap i a la fi és una beguda de pobres. En diuen el whisky dels pobres. I si vas a qualsevol taverna no sofisticada, basta que diguis whisky perquè tothom et doni un carnot. La broma amb el nom és tot un costum. El joc irònic, evidentment, resulta justificat. Pel color, sens dubte, la confusió seria possible. El líquid té la consistència daurada i transparent del més acreditat whisky. Idènia era una excepció. en tot el litoral valencià, aquest era l'únic poble que escapava a la pura fatalitat. València i Alacant són casos a part, esclar. En les grans ciutats tot és distint, encara que en les de si no ho sigui massa. Només Dénia. Potser Borriana podria comptar-se com un cas similar. No ho sé. Crec que algú ha escrit un paper sobre això i el recordo molt vagament. Mm-hmm. El primer club de Carnot decepciona. És el clàssic beuratge confeccionat amb alcohol i herbes de la muntanya més pròxima. Però es perdia, perquè, sí, clar, els turistes, això del Carnot, tant no els hi anaven i els hi anaven. Clar, llavors, bueno, dit això, veiem doncs, que efectivament hem d'intentar mantenir, ni que siguin els nostres beuratges més pobres, però mantenir-los.
0: El licor propi de cada...
2: Aquí, mira, seria doncs, la ratafia.
0: Sí, a Catalunya,
2: i el calissai.
0: Sí. I els anisats, però, els anisos, els també.
2: Sí, bueno, tots aquests dolcets, sí, no? Però, en fi, tot el que és la part de l'Empordà i la costa i tot això. Bé, sigui com sigui, sí, ens hem de plantejar que com passarem aquest estiu, no? I llavors, us he portat uns llibres que ens expliquen com diferents maneres de com passar-ho, no? Un, per exemple, és el de la Sílvia Soler, que ens diu Un creuer fora de sèrie. És un llibre que fa molts anys que el va escriure. És un llibre, diguem-ne, molt esbojarrat, amb una crítica... Bueno, no és una crítica, és una sàtira,
0: sí,
2: molt divertida, de lo que és un creuer. I llavors el tema és aquest, no? És una família que decideix anar a fer un creuer tots junts. Els avis, els pares, els fills i els nets.
0: Vaja.
2: No? Sí, i clar, i a més és una família que és bé de diferents llocs de l'Estat i per tant hi ha una barreja d'edats, una barreja d'educació, una manera d'entendre diferent de la vida i, a més, també diferents llengües, no? Mm-hmm. I llavors, bueno, és com una Babel. I viatjant vam pel Mediterrani i anirem veient les diferents ciutats, perquè llavors es van explicant, clar, lo típic d'un creuer, no? Nàpols, Venècia, Mònaco, Roma... I en totes elles hi trobarem situacions hilarants, divertides, una mica esperpèntiques, la veritat sigui dita, però és que t'ho passes molt bé. I els creueristes hi troben una altra cosa, que és l'amor. Vull dir que això és una altra cosa que la Sílvia Soler, sí, sap molt bé lligar tots aquests fils i em fa un llibre divertidíssim. Us asseguro que és un llibre petit, però riureu. I a vegades que et trobes pensant, diu, encara ara aquí penso, és que de veritat hi ha llocs que són molt... I és d'aquelles coses que dius, home, estem a l'estiu, ens hem de relaxar.
0: Home, i tant.
2: Doncs què més que riure, no? I, per exemple, aquí n'hi ha un que jo el trobo que és molt divertit, que diu així, diu... En sortir de la cafeteria ens trobem amb els meus pares i l'Estrellita. Que s'han llevat tard i venen a esmorzar. L'Estrellita és l'àvia, que és una peça que no us la podeu perdre perquè és divertidíssima. La meva àvia confessa, sense embuts, que el que més li agrada del creuer és que pot menjar tota l'estona. Ponerte hasta las trancas, diu ella, i que tot és gratuït. Pregunto als meus pares com pensen omplir les hores del dia avui. I em respon la meva mare, pues aquí estaremos pelando la pava y haciendo el vago. Nosotros a la excursión no vamos. Avui no hi ha excursió, li aclareixo. Que sí que hay, pero ahora un sitio muy raro. ¿Qué es lo que decía el tablón, Manolo? Y diu el meu pare fent un esforç de memòria. Me parece que el sitio se llama Atzea, o algo parecido. Perdoneu, em quedo sense paraules. I l'Oriol se m'acosta i em diu, au, tira, tira. Diu, que bo. Un sitio que se llama Atzea. Boníssim. M'ha fet un tip de riure. La Maria provava de posar-se seriosa i renyar-me. Sí. No te'n fotis dels meus pares, però ha acabat rient amb mi. I així estàvem, quan s'ha sentit una mena de sirena i per la megafonia del vaixell, una veu ferma i poderosa ha anunciat que en aquell precís instant començava un simulacre de salvament, cosa que ens havien advertit que podia passar des del primer moment de pujar al vaixell. És una situació, ja ho sé, que tothom ho ha fet, que ha fet un creuer t'ha explicat, i que l'has vist al cinema, a la televisió, i tot i així em va fer una impressió força estranya trobar-me tota la família reunida a la coberta amb les armilles salvavides de color taronja fluorescent. Ara que els veia tots reunits i amb aquelles pintes, puc assegurar que formaven un grup realment impactant. La pobra Estrellita, tan petita i arrugada, quasi desapareguda dins de l'armilla i renegant por lo bajini, com diu ella. Al seu costat, el gegant senegalès, el Sauli, que és un gendre, 1,90 m i aquella pell tan fosca, més fosca que mai en contrast amb la taronja fluorescent, El petit Mamadou, enjugassat vivint el simulacre com una aventura divertidíssima i posant a prova la paciència de la Terry, que es menjava les ungles mentre intentava retenir-lo al seu costat. A prop d'ells, la meva mare, la meva germana Judit i les seves filles semblaven diverses còpies d'un mateix model. Bueno, tot va així. És una crítica, és una sàtira, però de veritat que t'ho passes bé. I després, quan ells van, quan diu que van a passejar, allò, les diferents maneres, no? La gent de mitjana edat volen anar a Mònaco per veure si troben els Grimaldi. Les més joves volen anar de botic a veure si es poden comprar alguna cosa. I saps, allò que saps positivament que passa en el creuer, perquè t'ho han explicat tothom, però posat en una família que aquí a Espanya n'hi ha moltes de famílies així, gent que ha vingut de fora, que s'han casat amb gent de fora, no solament de l'Estat, sinó de fora d'Espanya, i que en fem una família, clar, que llavors és diversa, i és, de veritat, no us el perdeu, i és una manera de passar també l'estiu, no?
0: Doncs un llibre divertit, fresc, i que parla de
2: Exacte.
0: Viatges.
2: Una altra cosa és l'estiu de l'anglès de la Carme Riera. Que precisament no fa gaire va venir aquí, amb l'estiu dels Set Ciències. I bé, aquest és l'estiu de l'anglès, bueno, és totalment diferent. És una noia que decideix aprendre anglès i se'n va a Anglaterra. I és un llibre, doncs, amb un punt de misteri. I, vull dir, el personatge, doncs, no, ella no en sap ni un borrall, la persona que hi va, no en sap ni de res. I es troba amb una persona, que és la que li ensenya, que realment, vull dir, és un os dels grossos, i que mai sap si és una persona que ho fa perquè creu que ho ha de fer, o té males intencions, per dir-ho d'una manera. O sigui, et trobes en una situació una mica així, no? I llavors, a més, la situació, diguem-ne, física de l'espai també, perquè la Laura, que és la protagonista, es troba en una casa que és aïllada, i llavors, vull dir, quan arriba, doncs, es troba en aquesta casa especial, amb un anfitrión especial i amb uns fets estranys. És un thriller, però divertit. I si veus, hi ha emocions fortes, jo crec que aquí també us el recomano, no? Ja veureu que diu el dictat que girava al voltant del creixement demogràfic mundial era ple de xifres i s'avenia molt bé amb una pràctica d'ordinals i cardinals que, n'estic segura, fascinaven la meva professora, però que a mi em semblaven detestables. No era difícil, però precisament per això equivocar-me en aquesta bestiesa em deixava en un paper ben galdós. Pel que feia els exercicis, vaig fer-ho passablement. Vaig confondre amb la meva oïda immillorable fast amb far. Vaig contestar que me n'anava d'aquí a 3 ous, en lloc de dir que me n'anava d'aquí a 3 setmanes, perquè ex i uix van semblar-me iguals. Vaig traduir aplicants per aplicadors, quan vol dir sol·licitants, i fever, febre per febrer. He died of a fever, ell va morir de febre, se'n va convertir en ell va morir al febrer. L'escala mecànica, escalator, en un escalador.
0: Clar.
2: Diu, vaig confondre també objectes comptables amb incomptables, la crema i els ratolins i el soroll i el vell, mil desastres més que ara no vull recordar. Diu, l'examen es va allargar durant quasi 2 hores. Mrs. Groves va corregir davant meu la part escrita després de posar-me un 3,75 sobre 10 de l'oral. De l'escrit vaig treure un 4,83 segons els seus barems matemàtics. I això que els verbs irregulars que vaig vomitar sense cap errada m'ajudaren a pujar la nota. Però, malgrat tot això, no vaig aprovar. Bé, això ja veieu, no? El tarannà.
0: Sí.
2: No ens allarguem perquè tampoc no tenim temps. Bé, un altre llibre, jo diria El vell estiu d'en Cesare Pavese, que aquí sí que és aquell llibre que, per la gent que no vol que passi res, sinó que el dolce far niente,
0: sí, allò,
2: no?
0: Que passa la vida.
2: Que la vida els hi passa davant dels ulls, tranquil·lament, suaument, harmònicament, un estiu que se'ns mostri lluminós i clar, però que nosaltres no tinguem que fer gran cosa, no? És, en Cesare Pavese és aquella prosa molt sensible que reflecteix tan bé la quotidianitat de la seva petita comarca, el Piemont, i descriu el paisatge, la gent, la manera com viuen, i trobem també, per exemple, com esclata l'amor primerenc d'una parella d'adolescents, que és una verdadera meravella, que sembla uns focs artificials, vull dir, te l'imagines, i si no te l'imagines, et recorda, no?, quan va ser, diguem-ne, adolescent, que segur que tothom va tenir aquests focs artificials, no? En fi, i que veus tu que l'estiu passa, però que el record et queda, no? i d'en Xerxeré Pavese, ja veureu que diu, es quedava parada de veure que caminava com sempre i que tenia gana, i només pensava en una cosa. Quedar endavant havia de veure en Guido sense aquells dos, però ell només li havia parlat d'anar a l'estudi, de veure's fora d'allà, no n'havia dit res. Me l'haig d'estimar força, pensava la Gínia, altrament estic ben fresca. De cop havia tornat l'estiu, aquelles ganes de caminar, de riure, de fer gatzara. Gairebé no li semblava veritat que allò que havia passat, i li agafaven ganes de riure, de pensar que a les fosques ell hauria pogut ser l'Amèlia i que per en Guido hauria estat igual. Es veu que li agrada com parlo, com miro, com sóc. Li agrado com a amistat, m'estima. No es creia que tingués 17 anys, em besava els ulls, sóc ben bé una dona.
0: Que bonic.
2: No, és molt bonic, i en Xerxeré Pavese, vull dir, ja ho veureu, que, bueno, és per mi, és una meravella. I, en fi, i un altre, llavors, ja no és així, però sí que us he portat un tros d'en Tomàs Garcés. Tomàs Garcés té poemes, però sobretot té una prosa, que és una prosa poètica, que és una meravella, i com que és tan prop a el que hem passat, perquè ahir va ser Sant Joan, i abans d'ahir va ser la Revetlla, i ell té un record té com un dietari, i un 24 de juny escriu així.
0: Espera't un segon, fem una cosa. Queden 45 segons per les notícies, si hem de fer això i el comiat.
2: D'acord, sí, perquè val la pena, perquè és un personatge que no és gaire conegut, Tomàs Garcés, i en canvi doncs, és un dels escriptors prosistes que tenim, que és una verdadera...
0: Bueno, és una meravella. Ja va bastant amb la manera de fer del país, eh? Tenim grans escriptors, tenim gran gent de cultura, i en canvi els tenim allà una mica...
2: I el primer best-seller que ens arriba de fora li diem...
0: Que bé escrit està això! I de vegades és escada.
2: I és normalet.
0: Escolteu, doncs fem això. Ens aturem ara un moment, sentim les notícies, tornem a escoltar en Garcés i convidem, com Déu mana, a la Montserrat Foray. No marxeu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúrich durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure, volíem dir. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat, però nada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Esteu escoltant la ràdio.
0: Hem arribat a les 10 del matí a punt d'escoltar Garcés, bueno, a punt d'escoltar a la Montserrat Fonoll llegint Garcés.
2: Sí, tan bé com pugui, però no és mai, no és el mateix. Jo intento transmetre-ho, però llegir-ho, que llavors us feu vostre. El text és quan realment em passes la bona estona, en gaudeixes de veritat, no? Però bé, de moment, la bona voluntat. Ell escrivia així d'un 24 de juny. Diu així, diu, ahir a la nit, ecos ben sorollosos de la revetlla. D'alguna de les galeries veïnes, els espatecs dels petards i els llargs xiulets dels coets. No van, però, durar gaire. Varen poder dormir-nos a l'hora de sempre. Avui hem tornat per 4 dies a la selva. Quanta flor seca de gerani al jardí. En canvi, hi ha una estesa d'alts esperons blaus i la verbenya bugambília cobreix esplèndida i ensobreix tot un pany de paret. Les dàlies donen les primeres flors. Amb la darrera claror del dia, claps del sol pàl·lid de ponent sobre la costa del Barber, he fet el meu habitual passeig cap al Mas de l'Estela. Quin nom tan bonic! És simplement el d'un dels seus carrers propietaris. Dels seus darrers propietaris. Pel camí no he trobat sinó un home que collia, m'ha dit, herbes per a la seva dona. De la riera eixuta, marcada a trossos pel pòsit blanc que va deixar-hi l'aigua, només en queda un petit bassal en un clot. Dels cartutxos disparats d'un plàstic blau o color de xocolata lluent, al temps de la cacera se'n troba algun pel camí, però brut i aixafat. Les ginesteres, amb tanta flor marcida o perduda, mig despullades, fan pena. L'estepa i el timó dels marges sembla que s'hagin fos. Assegut al tronc, que em fa de bancal, entre el mas a la dreta i el corral o pallissa a l'esquerra, un deliciós silenci. Només l'escallerinc suau de la mula tancada. Damunt la bola de pedra que corona l'antic colomar, s'hi ha posat uns moments un ocell que va repetint amb vocals molt estretes, uep, uep, sense parar. És petitet, tot just cobreix la bola i té una cua enlairada. És una cuareta? La llum del dia es va apagant i en tornar a casa, sense que cap remor no torbi la pau del capvespre, res no em faria pensar que avui és Sant Joan, si no fos el record que em ve de sobte dels encanteris santjoanencs que em contava la meva mare de quan vivia a Tremp i era tot just una innocent noieta.
0: És bonic, és molt bonic.
2: Bé, ja ho veieu, és una manera de veure una revetlla, és una manera d'estimar el paisatge nostre i, per tant, doncs, ja és també una manera també de passar l'estiu d'una altra manera.
0: I tant.
2: I jo crec que, bueno, si algun d'aquests estius que hem mirat, l'esbojarrament del creuer, la tranquil·litat de l'estiu d'en Pavese i el misteri de la Carme Riera i aquesta bellesa de descripció de paisatge d'en Tomàs Garcés, doncs us organitzeu i voleu escriure un llibre, potser l'any que ve, per l'estiu, i podrem afegir-lo per explicar. Jo suggereixo, és una manera, vull dir, a veure, hi ha molts lletraferits en aquest poble, si no, la mostra literària que ens ho diu i ens ho constata. Per tant, vés a saber. Potser l'any que ve, amb dates així, estarem parlant de llibres que són d'aquí.
0: Doncs aviam si és veritat, aviam si ho aconseguim, està a la mà de tots nosaltres. Escrivim amb qualitat, escrivim bé, i qui sap si podem parlar del nostre estiu i de com veiem d'aquest Arenys calorós.
2: I si no, llegiu.
0: I si no, llegiu, escolta'm, que també. més.
2: Doncs està molt bé.
0: Està molt bé. Escolta, Montserrat, doncs, que no sé si ens tornem a veure, tu i jo, o així,
2: jo
0: de manera
2: fàcil. Jo diria que sí, encara ens queda.
0: Sí, sí que ens tornem
2: no,
0: a veure.
2: No et despedeixis
0: sí.
2: tan ràpid.
0: No, no et despedeixo tan ràpid, encara et toca encara...
2: Que encara us porto alguna cosa de traca i mocador, que diuen.
0: Vinga, va, doncs quedem així, Montserrat.
2: D'acord.
0: Ens veiem, moltíssimes
2: gràcies. Apa, adéu-siau, adéu.
3: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
9: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
10: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
9: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
10: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
11: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
12: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
13: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
12: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
13: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
12: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
13: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
12: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
14: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Litondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
15: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
16: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
17: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
18: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
19: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
20: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
21: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
20: A las 8.12 las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
21: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
22: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
21: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
23: Deixa't seduir per la vida marinera. Cada tarda, a partir de les 4, Arran de Mar et porta a navegar per la costa catalana en una travessia del Cap de Creus al Delta de l'Ebre. Actualitat marítima, reportatges i medi ambient a l'únic programa mariner de Catalunya. Arran de Mar, amb Fran Richard.
24: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
25: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Vinga, va, fent camí cap a les 11 en punt del matí, taula rodona. Bon dia, Joan Major, com estàs?
1: Bon dia, tinguem, molt
0: com
1: bé.
0: Com prova tot?
1: Bé, estupendo.
0: Sortien moment... a vagar ahir va sortir
1: no,
0: a vagar.
1: No, només vaig sortir el dijous, una estoneta a la tarda i para de comptar.
0: Pues series dels pocs, perquè estava al mar que bueno, semblava la Rambla, jo, no?
1: Tothom té les seves obligacions.
0: Sí, sí, sí. Com anar, per cert, al Mar Esport, la Revetlla?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, estupendo. Sí? Va sortir una nit molt rodona, molt bé.
0: A quina hora veu tancar?
1: A la 1:30.
0: Ah, bueno, encara, escolta'm, molt bé. Home, un sopar, ball...
1: A 1:30 vam acabar a les 2:15 o així, i allò ja cap, allò l'endemà es vam acabar de recollir.
0: La Revetlla ja no és el que era abans, eh? Allò d'allargar fins a veure sortir el sol i totes aquestes
1: coses. Jo crec que no. A part, ja, la gent ja que som allà ja tenim una edat. Ja normalment ja hi ha una edat, ja no estem per moltes històries més, no?
0: Sopar i cap a casa.
1: Exacte.
0: Eh? Sopar
1: no,
0: quatre avalls i...
1: Sopar, ballar una mica i ja està. I fer de xirinola i ja està.
0: I cap a casa. Bueno, ja està prou bé. Sebastià Gorriz, bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Tu sí que vas poder gaudir de la festa major...
2: Pues quedaria parada.
0: Després de molts anys, no?
2: Sí, però mira, el que me passa a mi és que estic tan saturat
0: d'aquestes
2: festes que estic molt bé a casa. Llavors, bueno, com estic sol i sí, tinc una gosseta, pues me quedo amb la gosseta.
0: Val.
2: I el sopar a casa amb ella. O sigui que...
0: I ja està.
2: Tranquilitat. No, no, mira, no. A mi els petardos no m'agraden gens. I, bueno, porto tota la vida davant dels petardos. Sí. I ara, aquestes nits, entre que la gosseta també és gran i té por, pues prefereixo quedar-me a casa amb ella i estar tranquil, sopar a casa tranquil, solet i ja està.
0: Ja, jo conec molta gent que ho fa, això, eh? Com que els animals domèstics no passen, no és bons dies per ells, prefereixen estar a casa amb l'animal i, escolta'm...
2: Sí, és que ho passen molt malament. Sí. Realment, els animals, cinc gossos, gats,
0: sí,
2: aquests sons tan forts, per ells els senten el doble o el triple que nosaltres. O sigui, i quan els veus tremolar a casa, que no saben on ficar-se, perquè se van al bany i estan tremolant, i encara que els agafis van queixant-se, realment sí, sí, dius, hòstia, és necessari tot això, no?
0: Mira,
2: perquè, sí, perquè és que... Parlem de gossos, però és que jo crec que les persones també, o sigui, hi ha moltes persones que no aguanten, no suporten els petardos. I llavors és un suplici aquests dies quan surts al carrer, que... Però clar, tu em dius, Sant Joan, oh, que bé, que si balls, que si festa, que si música, que si sopar... Però després hi ha l'altra cara, és a dir, la gent que ho passa malament durant aquestes festes.
0: Sí, sí.
2: Hi ha molts que... Jo conec gent que ha marxat de Barcelona per venir aquí a Reims,
0: sí,
2: perquè a Barcelona no poden estar amb el tema dels petardos, i aquí tampoc, o sigui, que dius...
0: He vingut a la... Sí, sí, s'ha anat d'un lloc per anar.
2: Clar, perquè tens les platges...
0: A tope.
2: A tope, petardos a tope. La música a todo trapo, perquè també és un negoci.
0: Sí, tant.
2: Joan,
0: sí,
2: sí. No ens oblidem... que principalment és un negoci. I llavors hi ha gent que ho passa molt malament. Però bueno, quedem amb el que hem de quedar, no?
0: Però algú que segur que li agraden els petards molt, en Carles Pérez, que...
2: En Carles, ja... Que sapigueu que l'estic mirant malament.
0: En Carles és un tio pirotècnic.
2: No sé si d'aquesta taula... Bon dia, deixem aquí.
0: Què? Una mica la línia, no? I de... Tu ho prohibiries, això, no?
3: Bueno, limitaria bastant.
0: Limitaries, perdona.
3: A veure, jo he estat una nit de Sant Joan apagant foc, un foc forestal de tres parells de collons, i el poble del costat tirant petardos amunt. A plena muntanya, ja no dic a la costa, no? I dius, la mare que et va parir, que esteu veient que està cremant casa vostra i esteu tirant petardos encara per liar-la més? Clar, és una contradicció molt important, això. I hi ha llocs que tindria d'estar prohibit, eh? Per sort, aquesta nit va ser tranquil·la.
0: Ha anat bé. Sí, ha anat bé. Bueno, de fet, si agafes la normativa fil per randa, si sí, l'agafes...
3: Limitacions de tirar petardos...
0: 500 metres,
3: exacte.
0: És a dir, Arenys de Mar, bàsicament a la zona de la platja,
3: i
0: ja està, ni Arenys amunt, evidentment, ni Sant Cebrià, ni Sant Iscle, ni Caldetes, ni Sant Vicenç de Montalt, ni res.
3: Tots aquests. A la que te'n vas a la costa i ja estàs.
0: És a dir, ni Sant Celoni, bueno, ja pots anar tirant cap endintre, eh?
3: Sí, sí.
0: No podries, no? El que passa que, bueno, aquí es fa la vista grossa i es deixa que la cosa, bueno, per la tradició, pels costums...
3: De totes maneres, jo vaig estar a Bombers, vull dir, vaig passar tota la nit allà per... En aquestes dades, com que hi ha bastant de risc i portem uns dies de sequera bastant acumulada ja, i veieu que hi ha incendis més o menys sovintegen, van establir que hi hagués un control parc a tots els parcs que poguessin, I el control part el que fa és coordinar tota la seva zona, no? I em van demanar, com que això encara sí que puc fer-ho, doncs sí. Em van demanar per anar i bueno, vaig estar tota la nit fent de coordinador a la meva zona. Mataró feia els seus, Pineda feia els seus.
0: I què? Va haver
3: No va haver massa, la veritat, va ser bastant tranquil·la.
0: Menys mal.
3: Ahir van tenir una Sant Quirze Safaja.
0: Sí, aquell.
3: 14 hectàrees no era massa important tampoc.
0: Però van patir.
3: Com que no hi va, sí, com que no hi va haver simultaneïtat, van posar tots els mitjans aèris tot de cop i ho van poder aturar bastant bé.
0: Menys mal. Ara en parlem d'això. Xavier Febrer, bon dia, benvingut, com
4: bon
0: estàs?
4: Bon dia, molt bé.
0: Reballero? No, tampoc.
4: Ara vaig anar a Reballa Familiar, un petit comitè, perquè... Hi ha algun familiar que no, la meva sogra no està gaire bé. Però bueno, una mica així, no sé gaire, però privat. I petards, no. Ara pensava, quan es parlava, jo no he comprat mai un petard.
0: No?
4: Mai, ni de jove, ni de gran, ni de pare dels meus fills. Vull dir que els meus fills, no sé si han quedat frustrats o no, però no els hi he comprat mai un petard, perquè no m'agraden, no m'agraden.
2: Quina taula. No podem parlar de Sant Joan ni de Reveilla.
0: Jo crec que està bé. És que a més penso que la Reveilla va cap aquí, és a dir... La pandèmia va ser una castanya molt forta, el fet de no poder fer la revetlla, i jo crec que hi ha un abans i un després. Jo prestava atenció al dia de la revetlla a la tarda i
3: no.
0: Molt pocs petards, molt pocs petards. És a dir, almenys ja on visc jo...
1: Sí, molt pocs.
0: No hi havia res. Després em van dir que a la part coberta de la Riera, a les 3, 2 quarts de 4 de la tarda, 4 nanos amb 4 piules i 4 traques.
3: Sí, és que no ho sé, però em sembla que són bastant carets. Sí. Diu, no, s'ha augmentat un 5% la venda, diu, deu ser l'import. Jo tampoc he sentit. Pues no he vist cap cua a cap caseta, no sé si algun dels industrials que feien et poden donar més dades, però a nivell visual, a nivell perceptiu, la meva sensació és aquesta, que no hi havia tants de petards i que la gent no es gastés diners en petards, suposo, perquè tampoc li deuen arribar.
2: Ja, potser durant les hores abans de lo que és la revetlla, sí que jo he notat que hi havia menys. Encara jo estava dins amunt, o sigui...
0: Sí, on no s'hauria, però bé.
2: Estic allà, de moment estic allà. Llavors sí que vaig notar que a les primeres hores no havien tant de petards, però clar, després ve quan ja...
3: Sí, però va estar molt concentrada, així.
2: Sí, llavors hi ha un moment, hi ha una franja horària que és pum, pum, pum, pum, pum, pum, i després sí que és veritat que va parar i ja està.
4: És que hi havia anys que, fa anys, que 8 o 10 dies abans ja sentia els petards.
0: Sí.
3: I sobretot l'endemà també. I ara veurem per Sant Pere, que ha estat completament oblidat. Estem parlant de la Revetlla de Sant Joan, i a casa... Se celebrava més la
0: de Sant Pere
3: i Sant Jaume. I la revetlla era una revetlla molt familiar. Juntaven tota la família, els amics, tots en casa del meu sogre, i bueno, era una gran festa i sense petardos.
0: Sense petardos. Però
3: aquestes eren les maques, no? O els restaurants, que teníeu més gent per Sant Jaume que per Sant Joan.
1: No, per Sant Joan també.
0: Sí?
1: Sant Joan se celebra molt.
3: Bueno, és que ara Jaumes tampoc em posen tants.
0: No. I Peres tampoc no gaires.
3: Tampoc.
0: Però escolta'm una cosa. El que sí que hi ha, cada cop més, és la revetlla a la platja. És a dir, la revetlla... Qui té un amic o un familiar o ell mateix que té una terrassa, un jardí o un àtic o un... No sé, una eixida. Mm. Molta gent. I qui no... la platja s'obre de gent que no fan petar, sinó que fan sopar. S'emporten les neveres, el no sé què, les tovalloles, i veus veient micronuclis de gent que va fent la seva revetlla i al mig de la platja. Això és relativament nou. Abans això no passava.
3: I molt els que tenen horts i coses d'aquestes i tenen capacitat per fer-ho allà. No sé, el meu fill, per exemple, va juntar tots els amics i a casa seva tenen espai, i van fer la revetlla, però era molt limitada perquè en l'horari, perquè eren nanos, són nanos petits tots. I bueno, però això sí que es fa. I jo penso que cada vegada més per aquí. El que deia el Joan sempre, de que la gent compra el menjar fet i després fan una revetlla d'aquest tipus.
1: Sí, al final anem a per això, no? Que fem una colla, som una colla, que fem... Ningú sap o no volen cuinar, o no volen cuinar, o no saben cuinar. I llavors què és millor, anar a comprar i menjar-nos? A la platja, anem a la platja, sopem, ja està.
2: És que depèn com, si surt més barat, comprar-ho fet i anar.
1: Sempre ho he dit jo, això. Si el futur és el menjar per emportar.
4: A casa vam fer una revetlla, petit comitè, però truites fetes a casa, pits fets a casa, pizzas fetes a casa.
2: Vull dir que... al final és compartir. Compartir, parlar, xerrar i...
3: I a veure qui menja més.
4: I coca,
3: menja?
4: Fet a casa, també.
1: Molt bé fet a casa, eh? Sí.
0: Mira, aquesta és la clau, Sebas. Compartir, que, de fet, les revetlles eren compartir, com les festes de carrer que ja han començat i que seguiran. És a dir, al final, la gràcia d'una celebració d'aquest tipus és juntar-nos una colla i després, si els nanos tiren quatre piules, doncs pues mira, els tens allà jugant i després compartir amb el germà, amb la germana, amb el cunyat, amb el veí, no? I fer la xerrada al sobretaula i...
1: Sí, això és el maco, les festes del carrer, no? Ara que començar ja tothom a fer festes del carrer i això, la comunicació i el parlar amb un, amb l'altre, fer amistats amb un i amb l'altre. Sí, és el més maco que hi ha, un porta una cosa, l'altre porta una altra, i allà menges tothom, no?
3: Ara estan quasi que obligats, perquè no es coneixen, i van anar a sopar i la veritat no es coneixen. I vostè, diguem-ho tot, si ho féssim al carrer de casa, tot aquell tram d'allà, potser dos cops a la setmana tenim tallat al carrer perquè hi ha una mudança. Vull dir, no coneixes els veïns, hi ha molts pisos de lloguer.
1: Mira, això...
3: i canvien cada dos per tres.
1: Això
3: i
1: que dius,
3: si vas un sopar d'això, no saps què hi ha.
1: Això que dius tu, l'any passat estàvem fent la festa del carrer allà, d'allò, i passa una senyora amb un nen, i diu, què feu? Dic, la festa del carrer. Diu, on te vius? Diu, aquí. Diu, ah, no ho sabia. Dic, mira, senta't, fes pues tu. I es va sentar allà. Pues perfecte.
3: No. Pues serveix per això, poder, perquè...
0: Sí. Bueno, era com...
3: Nosaltres, jo vivia, com vaig néixer al carrer Sant Antoni. Mm-hmm. Carrer Sant Antoni, la part de baix no tenia trànsit, que estava tallat, és peatonal. El primer carrer peatonal d'Arenys. I en allà, cada dia al vespre, ens juntaven tots els veïns amb la cadireta i la xerrada aquella, vull dir...
1: Però abans aquí...
3: Jo Arenys era constant.
1: Abans aquí Arenys era típic, això, l'estiu, de sentar-te fora al carrer i xerrar amb una veïna, amb una altra, inclús sopar fora al carrer.
2: És que jo crec que ve d'aquí, la història. Jo, perquè abans la gent...
1: Jo recordo això quan tenia 10-12 anys, no?
3: I de petits, abans romagueres a punta pala.
2: Abans la gent se sortia al carrer a xerrar amb els veïns, amb les cadiretes, i passaven a fer la xerrada. I jo crec que d'aquí també va començar una mica a muntar els sopars aquests per dies assenyalats entre veïns. I tot això ha anat fins ara... El que s'ha perdut és sortir al carrer amb les cadires.
0: Això s'ha perdut, sí.
2: Però la resta, bueno, està bé que continuï, perquè és una forma de conèixer amb qui vius.
4: És interessant poder socialitzar amb els veïns.
3: Amb el teu cunyat i la teva dona, que eren veïns.
4: Eren veïns.
3: La dona allà mateix.
0: Això de la cadira també té molt a veure el tipus de carrers, i podíem lligar-ho amb coses que s'han fet i que està previst fer. És a dir, els carrers... com que no passaven cotxes, era més fàcil, ara passen més cotxes, ara hi ha carrers que ja s'han mig bienalitzat, es diu, no?
4: Sí.
0: Però sí que és veritat que havia un moment que era un gorro, perquè, clar, et passaves el dia entrant i aixecant-te i entrant a la cadira. Ara, quan urbanitzen la zona centre, sembla que propicien que, novament, els quatre que queden, perquè ara ja també cada cop queden menys, tot està més així, puguin treure la cadira al carrer i fer veïnatge, no? Que és el que es feia abans.
4: Jo penso que, bàsicament, el que passa als carrers aquests, al centre, és que són molt estrets i les voreres són impracticables. Perquè no dic que hi ha cotxets i carros de la compra, això evidentment que no, però és que fins i tot caminar són tan estrets, per tant, el normal és que es triguin, encara que a l'ex-policia no li agradi que no se separi la zona peatonal de la zona de cotxes, però jo penso que...
2: Hi ha carrers que són carrers estrets, carrers de poble, que jo trobo que sí, que no ha d'haver voreres i que la gent pot caminar. Però després hi ha grans avenudes d'avingudes que no tenen sentit. Que cadascú es carri per no hi ha voreres, vas esquivant cotxe.
0: Jo el que sí que faria, i ara si voleu en plan broma i tal, anem a temes més així, però el tema de les navaretes a la platja, de dia. De nit, mira, si és una revella, pots fer els ulls grossos. Però el tema de les navaretes a la platja, les neveres, la taula de càmping, les cadires de càmping, les tovalloles, l'aparell de música, els dos parasols... Hòstia, això, jo aquí crec que faria normativa municipal i diria... Ja sé que després...
1: No sé quines competències pot tindre la normativa municipal. Ja,
0: tu, però...
2: Està en pla d'ús.
3: És costes, això, és costes, eh?
0: Ja, però no, jo això ho controlaria, perquè, hòstia, estem convertint les platges en un espai...
3: Merendero.
0: Clar, i ara què ets aquí, saps?
2: Jo penso que... I aquí no tenim el problema que tenim per allà baix.

0: un tros de places des, sí, de Canet, des de Canet. I era a primera hora del matí. I veies en allà que arribava i hi havia... Em vaig parar i tot, eh? Perquè si no va ter... Va baixar un carro, tipus carro de compra del Mercadona o del, sí, Lidl, d'aquests, i anava traient coses del cotxe. Dic, i ara aquest carro com collons el portarà fins a línia de mar? Perquè, clar, sí que hi ha unes passeres, però allò era un carro, ja, imagina't, sí, el carro aquest, doncs, carregats de 3 o 4 parasols, 2 taules, 4 cadires, inflables, no sé què, no sé, jo vaig parar i tot i dic... Què porta? Què? A lo millor és un venedor ambulant, perquè tant de material, no ho sé. Cansa. Això era les 9 del matí.
1: És espectacular.
0: Era per quedar-se tot el dia, suposo.
2: Cansa molt anar a la platja.
0: A mi m'hi esgoten. Era tot dia que estava. Jo dic, perquè la dona m'agafava l'orella.
2: Anem a la platja en tot això. Me quedo a casa.
1: Quin pal, ves-hi tu, corre, i passa tu bé.
2: M'he passat encara ni
0: ella. La típica imatge del TVO, amb el tio carregat allà, i la dona, tot amb la Pamela, i el tio carregat amb el...
2: No, no, és que veuen així.
0: Exacte, que es veuen, ja t'ho dic.
2: Tu passa...
0: Però s'ho dic, l'única manera seria que tinguessin de portar-ho des de casa, no des de...
3: A mi això, a mi no em preocupa, i penso que cadascú faci el que vulgui. El que em preocupa és que un no pensa en l'altre. És a dir, posar música tot drap, això sí que, perquè molestes. Embrutar i no recollir, també, perquè ets un incívic i un porc. Aquestes coses sí que molesten. Que mira, que t'emportis mitja casa per instal·lar allà, jo ja no hi vaig. Però que no molestis el del costat. Ah, i ara... això... passa massa.
0: Ara hi ha molts auriculars i poder no hi ha tanta música, però abans...
3: Sí. No, n'hi ha, perquè... Jo no hi vaig a la platja, però allò que camines pel costat fins, sí, a Canet i això,
0: i
3: hi ha una zona de pícnic que hi ha unes, sí, taules, sí, i allà t'has de posar els dits a les orelles perquè et xorden, sí, de la música tot drap. Vull dir que hi ha gent que, sí, que no pensem gaire amb els altres, i això és el pitjor. I llavors és la brutícia, perquè vaig passar aquest mateix dia... i estava ple de porqueria a terra, vaig pensar, segur que no ho recullen, perquè jo ja no el tiraria, jo ja no ho hagués tirat. Però, bueno, si ho tires, reculls. Segur que no van recollir.
0: Segur,
3: i això
0: no
3: sí
0: serà,
3: que és
0: indignant. No serà indignant, perquè no hi ha papereres i els contenidors, i estan molt a prop i molt repartits, vull dir que amb això sí que es fa bé, jo, però la gent, el que diu el Xavier, té raó, passa.
3: Jo avui que he vingut corrents perquè venia tard, he sortit de casa i hi havia una pixarada a la porta de casa meva. I a un metre hi ha un arbre. O sigui que dius... El senyor o senyora que portava aquell gos, o gos, perquè si és un gos ja no ho fa així, perquè no feia a la porta de casa seva quan ha sortit?
4: Ui, això cada dia tindries que brallar.
3: No, cada dia ni l'he vist, eh?
4: Cada dia tindries que brallar.
3: Però la gent és porca. Llavors, esclar, quan parles de gent que tenen gossos, has de fer un esforç perquè, evidentment, hi ha gent que té gos... que es comporta i que ho fa perfectament bé. Per tant, no pots posar tothom al mateix sac. Però, clar, com que en veus...
1: algun.
3: Les conseqüències d'alguns...
0: Veus molts, no algun, no. Diu-ho tot, Xavier. Tu ets molt prudent, ja ho sé, però són molts.
3: No sé si són molts, però sí, ho veus, doncs s'indignes. I has de fer un esforç per fer bona cara, perquè segurament que aquella persona ho està fent bé. Però, clar, ja dic, només sortir de casa i he vist la pixarada. Dic, ostres... I més, el carrer de casa és això, que a un metre hi ha un arbre. Vull dir, que dius, home, és que algun dia alguna persona deia...
4: Ja tiro aigua.
3: Clar, és que a més, la normativa està prohibit. O sigui, la normativa aquesta que s'hauria de revisar i la gent hauria d'estudiar, està completament prohibit pixar a les façanes de les cases i al mobiliari urbà.
1: Sí.
3: Ho diu.
1: Sí, sí, sí.
3: Per tant, lo de l'aigua... en tot cas serà pel carrer a peu pla, amb un arbre o que sigui.
2: Sí, el que passa però, que però la gent no sap i li interessa. Un gos és una mica complicat, perquè el gos vas caminant i de seguida pom, aixeca la pota i...
4: Però si els acostumes, no, eh?
3: No, però és que el gos al carrer de casa el gos no l'has de portar a la façana. Porta'l al cantó que hi ha els arbres, ja no patiràs, i el cable aquest, curt, i que no es vagi allargant, no?
1: La corretja curta.
3: Clar.
2: I, bueno, però no és tan fàcil.
0: La gent va pel mig del carrer i el gos per la vorera.
2: Portes una ampolleta d'aigua, tires aigua i ja està. Perquè el problema és les olors.
1: Sí, clar, sí.
2: Perquè ara hi més en aquest temps...
4: Però tu creus que amb aigua sol n'hi ha prou, que no faci pudor?
2: Bueno, millor aigua que no res.
4: Ah, bueno, però sí.
3: Però les façanes està per dir.
2: Mira, jo, la meva gossa té... complirà 17 anys. I

0: s'aguanta. O sigui, i si el tretes al carrer, de seguida... Doncs
1: l'acostumes a la baba de
0: no,
1: casa
0: no, però teva. No s'acostumes, perquè amb un gos no pots acostumar, i amb 17 anys menys encara. O sigui, tens un gos que té una edat i que se l'escapa el pipí igual que les persones grans. I llavors has de portar coses que no...
1: Doncs mira,
0: que no molestin.
1: Quan surtis de casa, t'esperes davant de la porta de casa teva, que es peixi. Llavors és ja tranquil.
0: Però escolta'm una cosa, si jo quan surto de casa ja no aguanta, i se pixa allà i he d'anar amb la segona. Però escolta, que al final tenim que conviure. O sigui, al final les persones...
1: Així vaig a comptar els pixats dels altres per conviure.
0: Escolta, vivim en comunitat. I al viure en comunitat hem d'aguantar-nos els uns als altres.
1: Els pixats dels altres.
0: Per què? Perquè si tu aguantes el veí que està cridant, que no et deixa dormir... ¿vale? I que t'aixeques al matí amb uns ulls que te cauen al terra i estàs aguantant, pues si aquest veí... Mira, si estem permitint que la gent pugui tenir un animal de companyia, si la norma ho permet, pues, aquests animals compleixen anys i jo no és el mateix un cadell que un gos que té...
1: Seves.
0: No,
1: si parles de normativa, doncs hi ha una normativa que prohibeix pixar les façanes.
0: Xavier, no tens raó.
2: No tens raó.
0: No, perquè no. Mira, s'ha de buscar un intermís.
1: Doncs això és un caos, Sebas.
0: Tothom
1: faig el que vulgui, que roti, que vagi...
0: Però la societat és un caos, perquè tenim que conviure... I conviure a vegades és un caos.
1: Però conviure tu has de pensar amb els altres.
0: Però és que potser el que fas tu a mi tampoc me va bé. I hem de tenir aquest intenta.
2: El que sí que és veritat és que...
1: Això no passa.
2: Poden haver 100 que ho facin bé i que 2 que no ho facin bé acaben malauradament
0: fent... Però el que no podem fer és exterminar els animals perquè no ens agradin.
2: Això també és veritat.
1: Aquí ningú ho ha dit, eh? Aquí ningú ho ha dit, Sebas.
0: Però tu estàs dient... De que els animals...
2: Mira,
0: els animals són persones, però no són persones. No puc reunir amb un animal. No li pots dir a l'animal, no pixis aquí.
1: Si jo no ocupo els animals, jo ocupo els que els passegen.
0: Però a veure, jo no puc parlar amb la meva gossa i dir-li, escolta'm, mira, bossetes...
1: No m'escolta, el problema...
0: No, clar,
1: ara no dic res dels animals.
2: Si em permeteu, jo crec que el problema, quan parlem de pixades i cagades a la via pública, sincerament, no és ni dels gossos que puguin tenir una ni que no s'aguantin, ni segurament no és una qüestió d'educació de tenir o no tenir animals. És perquè hi ha algun propietari que se li en fot la normativa, els veïns, els altres animals, i que segurament és qui més mal fa al seu propi col·lectiu. Com es resol? Molt complicat. Molt difícil, molt difícil.
1: Incivisme.
2: Qualsevol activitat sempre hi ha un grau d'incivisme. Totes. És a dir... Prohibim que la gent begui mentre es condueix. Bueno, som no sé quants milions de conductors i hi ha un percentatge que segueixen bevent. Doncs amb gossos passa igual. Clar. Tenim 20.000 gossos, doncs hi haurà 200 o 20 que no compliran normativa. Mira. I aquests 20 seran els que acabaran fotent els altres 1980.
1: Tu ara, quan acabis el programa, te'n vas a passejar per carrers d'Arenys i veuràs que els carrers, aquests que estan de plataforma única i tal i qual, està ple de restes de pixarades. I això, sí, hem de conviure amb uns porcs. I això és el que em fot. O sigui, jo no em aniré a barallar amb ningú. Cadascú faig el que vulgui, mossegaré la llengua. Però ho haig de dir. No estic d'acord. Vull dir, la gent ha de pensar en el del costat. I això que dic, si a tu tant és, doncs que es pixi a casa teva, però que no vagi a pixar a casa de l'altre... No, és que és qüestió de civisme.
2: Però,
1: i de pensar en els altres.
2: Bueno, però jo crec que el de pensar en els altres s'ha d'extendre a moltes altres coses. Per exemple, amb els que fumen. Amb els senyors que es paren a parlar al mig de la riera quan hi ha mercat i que no pensen que hi ha gent que ha de passar... perquè volen anar a comprar, amb els que van amb el carricotxe o amb les persones que tenen dificultats de mobilitat, que ho passen molt malament en uns jocs i que fan abús en d'altres perquè es posen allà al mig i no hi ha qui passi.
1: Sí, amb tot.
2: Al final, amb el que posa la música forta, amb el que... bueno, és que,
1: clar, això t'ho han ensenyat de petit. Quan estaves allà, oi, vigila que passa aquest senyor. Això t'ho han educat. Que si les famílies no eduquen, doncs els nanos pugen com pugen, ja està. I si els pares són els primers que incompleixen, els fills, doncs difícilment. Però els que tenim una edat, potser, Doncs ens van educar d'aquesta manera. Bueno, i baixaves de la vorera perquè passava una persona més gran que tu. Ara, jo ja tinc els meus 70 anys, mira, puc baixar i baixar, moltes vegades baixo perquè aquella canalla pugui passar tranquil·lament.
2: Un instant i ja està. Ho dic per no estigmatitzar. Les últimes bronques que he tingut jo amb gent maleducada és gent de 70 i 75 i 80 anys, eh? Les últimes bronques que jo he tingut amb gent maleducta, i la última amb senyores que es colen a la cua del mercat dels dissabtes, que és un símptoma de maleducació, els he tingut amb gent de 80 anys. Que hi ha adolescents que són uns maleducats? Sí.
1: Ah, no, jo no
2: que
1: dic
2: posen
1: que
2: les músiques una d'ara, sí. Però
1: si la gent gran... Hi ha un
2: percentatge de gent gran que són uns maleducats i uns prepotents. I que el fet de tenir 70 anys sembla que... I ho perdoneu, eh? Sembla que els hi dongui raó i els hi dongui la força per fer qualsevol cosa, perquè en tinc 70. Doncs miri, no, senyor. O no, miri, senyora, vostè és una maleducada. Per vol que en tingui 75.
1: No.
2: Vull dir que ser gran jo, tampoc et garanteix ser una persona social.
1: No, de cap manera. Però jo no em carrego els adolescents. Jo dic que si no han rebut l'educació... Per tant, com m'han tocat els pares, aquests nois?
0: Però el problema, Xavi, és que estem parlant d'educació, de valors, de totes aquestes coses, però sabem que cada casa és un món, i cada casa entén l'educació d'una forma diferent en raó de lo que tinguin a casa seva. O sigui, tu no veus igual que jo, perquè tu no tens gossos, o sigui, a mi m'agraden els gossos, a tu no. Per tant, jo a l'hora d'educar... Que no pixin, clar. Però, clar, un gos pixa. I el gat pixa...
3: Però la il·lusió que fa que passes per allà davant de la porta dels trànsits, després aixeca la pota i es foten a pixar.
0: Però escolta'm una cosa. Si tot això no se pot evitar, perquè el gos aixeca la pota...
3: No, perquè no es gira una mica més.
4: Si l'estires, va pixant. O sigui, tu et tires del gos i va pixant.
3: Sí. Però ja l'ensenyes a que vagi pixant.
0: No tens gos, no?
3: Sí, jo no. La meva filla en té dos.
0: Se nota.
3: Jo no.
0: Quan el gos comença a pixar, i si tu estires, perquè jo ho he fet... El gos continua pixant i fas una hilera de pixum que no vegis. Però hi ha l'aigua, tires aigua i mires de solucionar el tema. Mires de si pot evitar-ho, lo evites. Però si no se pot evitar, no s'evita. I si se caga, el reculls. Però estem parlant de que cadascú veus, tu el veus d'una forma i ho veus d'una altra, i jo veig d'una altra, amb la raó que tinguis.
3: I que tu passis davant d'una terrassa i posis a pixar.
0: Imagina't, tu t'has d'educar.
1: Espero que no hi hagi gaire gent que pensi com tu. Espero que no hi hagi gaire gent, perquè
0: tota la gent que té gossos.
1: No, perdona, jo he parlat amb gent de gossos i som molt responsables.
0: Responsables som tots.
1: No, i no fan això que dius tu.
0: No, responsables som tots. El gos, si tu tens animals...
1: Sí, no, jo no tinc
0: animals. Pues ja està. Llavors parlem sense tenir un coneixement del que és tenir un animal.
3: Si tu un animal
0: no és una persona que puguis tu parlar i dir...
1: Però si jo no em queixo dels animals. Jo
0: es
1: queixo dels amos, home.
0: Però no et queixis dels amos. Escolta'm una cosa. Habrà amos...
2: Em quedo amb el concepte de convivència. Deixeu-me fer concepte de convivència.
1: No, d'educació.
2: Deixeu-me treure un espai. No, perquè si veiem diferent no ens posem d'acord. No. Però sí que del tema convivència hi havia un tema que l'altre dia ja va dir, és que em ronda pel cap, i que volia... I que lliga amb convivència, una mica, i amb si volia amb societat i tal. L'altre dia vam rebre un escrit d'una persona que viu propera a la zona de coberta de la Riera, d'acord? La nova zona coberta de la Riera, i que, bueno, recull les queixes dels veïns per qüestions relacionades amb les celebracions, concerts i activitats que s'organitzen en aquesta zona coberta de la Riera. Avisidosament, jo crec que és una qüestió, recorda que al davant de la zona coberta de la Riera hi ha una residència geriàtrica i que, per tant, aquest és un espai on hi ha una limitació d'allò. I l'altre dia, parlant-ne, debatíem, no?, sobre... debatíem diferents visions de... Bueno, què fas? Perquè aquí podem pesar els veïns del Calissà i els veïns de la plaça de l'Església, els veïns del Passeig Xifré... com fas conviure les festes, celebracions, revetlles de Sant Joan, festes majors, actes culturals, amb el dret dels veïns a descansar, a dormir i a d'allò. I això també és convivència una mica.
5: Estaria de buscar un espai on una part important de totes aquestes activitats es fessin en allà. I hi ha dos problemes. Primer, que hi ha un excés total i absolut de festes i jolgòries en aquest país i en aquest poble en concret. I després, que estan molt localitzats en tres o quatre llocs determinats. I se n'ha parlat moltes vegades de buscar un lloc, qualsevol concert que es pugui fer d'una manera molt més estable i organitzada. No sempre. No, jo només penso, les hores que triga la brigada a muntar i desmuntar escenaris, totes aquestes hores ja tindríem pagat un lloc per poder fer totes aquestes celebracions.
3: I on t'ho poses, aquest lloc?
5: Jo el posaria a la plaça de Sardana. Un amfiteatre en allà, ja s'havia parlat, quan es va fer la festa del concert de Cinera, i en allà es tanca tot el parc, que normalment els parcs són tancats i el tens tancat tota la nit, i en allà fer un... Jo he vist a Guernica, ho he vist al País Basc, molts d'aquests, sí. He vist a Jaca, he vist a molts llocs, un amfiteatre fet amb un escenari fixe, tot un, i en allà fer una quantitat d'activitats que està molt lluny. Home, jo penso que ara allò no està gaire lluny.
1: No.
5: Allò està molt, molt proper. Hi ha molèsties? Sí, però no tantes com a l'altre costat. No hi ha un veí a tocar, com és aquí a sí. La Riera. I penseu tot això, penseu el que costa. Clar, que tothom ho vol tenir-ho tot
3: que llavors no hi aniria tanta gent, tampoc.
5: Bueno, però és que la gent que ve aquí no ve, passa.
3: Sí, es queda i passa i s'està una estoneta aquí.
5: Hi ha comptes, però bueno, hi ha altres activitats de concerts i així que es podien fer perfectament allà. Amb un bon manteniment de l'arbrat i tot, jo penso que seria un lloc molt adient.
1: Jo també estic molt d'acord. Jo entenc que...
5: És un exemple, potser hi ha un altre lloc.
1: En alguns moments has de cedir i pots entendre que aquell dia, no sé què, hi hagi aquella activitat i tal, i bueno, estàs convivint, i per tant... Però clar, si això passa un dia i un altre, i un altre, i un altre, entenc que el veí, els veïns afectats, puguin dir, home, busqueu alternatives. Vull dir, o sigui, hem de cedir, però clar, quan a algú li toca cedir sempre, yeah. Dius, home, doncs potser mirem a veure què. I en aquesta zona jo penso que sí, que seria interessant... I he pensat en un tema, en una ciutat que no és Arenys, l'alcalde que s'encarregava de la brigada també, doncs a les entitats els deia tots els permisos que vulgueu per fer activitats, però la brigada no s'ho traslladarà a una cadira. Això contracteu vosaltres una empresa que us ho faci. La brigada té altres funcions. I bé, és un altre tema, que evidentment que molta gent no hi estarà d'acord, perquè clar, t'estalvia costos i de més, però clar, és normal que la brigada hagi de dedicar hores a transportar material
5: hores,
1: per festes
5: hores i hores.
1: I hora, O això, doncs mira, qui ho munta, doncs que sàpiga que és un cost afegit, com aquell que, bueno, que té i tal. I potser llavors aquestes hores a la brigada es poden dedicar a coses
5: que
1: més necessàries que ara no es poden fer perquè falta personal o falten hores. Bé, això és, ara me n'he desviat un altre tema, però perquè he pensat que és interessant. Però jo penso que sí, que s'hauria de mirar a veure... Clar, aquí no tenim un pavelló, no un pavelló, un auditori o no, una sala de festes pública que molts pobles no tenen, Però sí que tenim algun espai, com aquell que deies, doncs, que potser es podria adaptar.
0: Mm. En aquest espai ja s'han fet activitats.
1: Sí,
2: sí. Sí.
0: Moltes.
2: A la plaça de la Sardana.
0: Sí.
2: Clar, aquí...
5: És una inversió, s'hauria de fer ben fet. Sí, clar.
0: El que passa que sempre jo crec que l'administració sempre troba... Va buscant coses molt cèntriques, perquè la gent no tingui que desplaçar-se, perquè, bueno... Jo estic d'acord amb vosaltres també amb això, Perquè... quan se muntava un concert a la plaça de l'Església, la gent que viu allà és impossible. O sigui, que allò sí, sí. Has de marxar.
5: I ja no només això. I està aquí el Cebes. Talls de carrers, els laterals tallats, hores de policia també. Jo no dic que no, hi hagi una activitat puntual i potser amb uns horaris normals.
2: La
5: creu
2: de la bota o el que sigui, que això s'ha de fer a l'Església.
5: Però que el 50% de les...
0: Barraques a la plaça de l'Església.
5: El 55% del 50% de les activitats es podien fer a qualsevol altre lloc tranquil·lament. I llavors s'estalvien la mobilitat. qualsevol cosa, tallen la riera, tallen la riera. Heu intentat arribar a casa vostra on te tens el garatge i tens de tancar el cotxe i potser estàs treballant perquè vius a fora, aquí és festa, però allà no. I no pots passar perquè t'han tallat la riera i l'únic accés és que t'han tallat la riera o anar en contradirecció per un altre cantó, que és el que tenim de fer. Aixins. I ell ho sap. Així ens
0: és complicada quan hi ha un tall.
2: Ara vaig a fer jo de defensor del diable, va, vaig a fer... Però bueno, qui es compra un pis a la plaça de l'Església ja se sap on te'l compra. És a dir...
5: Això per la campana.
2: No, no, ja, aquí em donen idees. Ara ho diré, però després. No, però quan compres un pis a la plaça de l'Església ja saps on te'l compres. És a dir, tu compres o llogues un pis aquí davant, ja saps on te l'estàs jugant. És a dir, una cosa és que t'ho posin, no? I una altra cosa és que, sí, que ja hi sigui quan tu t'hi vas a viure.
1: Però si ho pots més o menys regular, d'acord, que sí, que no és el mateix anar a viure al centre que anar a viure en una urbanització. Que allà tindràs el gos del veí que està abordant tota la nit.
0: Però allà hi ha tranquil·litat.
1: Però sí que... regular-ho una mica, que no sigui... És veritat que abans tot es feia al pas de l'església, tot. Sí. I, clar, i els veïns deien, home...
2: Alguna
1: cosa que no es faci aquí, no?
2: Sí, sí.
5: Home, i a la plaça de Puntaire, on es feien coses allà, us en recordeu, també? Tot feien, la plaça de Puntaire.
2: Ah, sí. No sé on està. No, no sé on està la plaça de Puntaire. Mira que fa anys que corro per aquí. On està?
5: A la rotonda del final de la Riera. Allà hi havia una plaça.
2: Ah, o sigui, a la Puntaire ara.
5: Exacte.
2: Allà
5: hi havia una plaça bastant maqueta i moltes coses es feien allà, Joan.
3: Sí, jo no és... Sí, sí.
2: Al port?
3: Sí.
0: Bueno, tenim la platja, que també les platges també se fan activitats. Sí. Tenim les platges estan molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Les platges és una alternativa també bona, no? Sí. És mala. Sant Joan, on se fan els concerts i tot això està bé, no? Sí. No, no està malament.
5: Sí, però hem de demanar permís a costes i al port. Bueno,
2: estan davant de veïns també, és a dir, clar que el tema
0: que
2: és...
0: Que fas a la platja i llavors tot això ressona. Però també depèn de... Perquè hi ha algo que també li diuen on han d'enfocar els altaveus. Si tu enfoques els altaveus cap al mar, ja no.
2: Ja
0: si
2: estàs.
0: Enfoques els altaveus cap a la façana, llavors sí. Llavors és una mica també de dir com ho fem per no molestar o molestar el mínim possible.
2: Ja.
0: I jo crec que això sí que està contemplat, l'Ajuntament ho té contemplat, els altaveus on estan, han d'estar dirigits.
2: Vale, si s'han de posar mirant cap a dintre, mirant cap a fora o mirant cap a...
0: Canvia molt.
2: Correcte. Però suposo que...
0: La Quingueta s'ha de treure a la platja, que sempre algú queixa tot l'estiu, que durant hasta les 3 de la matinada, a les 4, amb música, pim-pam, pim-pam, pim-pam, tota la gent que hi ha a la façana de la platja...
5: L'estrella i els
0: és un continu de trucades. Escolta, que no puc dormir, que no puc dormir, que no puc dormir.
2: Que després, ja, tot el problema no només és del local, que també, moltes vegades el problema és de la gent que surt del local i que no i aquests som nosaltres. Nosaltres i que els veïns, que no respectem ni...
0: La gent a l'estiu viu fora de casa. Molta.
2: Sí, sí.
0: Són nocturnes i llavors sopen i, bueno, està bé que la gent pugui sortir i pugui gaudir a l'estiu.
2: Sí, sí. No? I l'altre dia de la Rebella, tu, a les 4 del matí, pujaven uns de la música i anaven amb una festa a sobre que deies... I no eren joves i deies, tios, no sé, quan havies... Baixa'm el volum.
5: Que els hi vas demanar el DNI a veure si feien els 70?
2: No, ostres, és que... Bueno, és que una senyora l'altre dia se'n va colar allà a la cua i li vaig dir... Bueno,
5: i et va indignar.
2: Home, clar. Perquè saps què passa? Que et veuen... cara de tonto i segurament ja de... i escolti'm, senyora, què hem de fer aquí, saps? I sí. Abans d'acabar, deixa'm preguntar, casalet parroquial, això què? Drama, no? La façana, la caiguda de l'edifici.
5: Estàs parlant de la rectoria.
2: Ai, casalet, perdó. Rectoria, disculpeu.
5: No.
2: Rectoria.
5: Tu ja imagines els gossos.
2: Jo ja... Que...
1: De fet, em deia el casalet al
5: davant.
1: Al davant de la riera.
2: La riera. Això... Lío en Río.
5: Lío en Río. Bueno, hi ha diversos temes aquí. Vull dir, d'haver un informe tècnic que determini al final la responsabilitat de qui és, no? O les circumstàncies cap a quin costat. Però, bueno, bàsicament ha sigut el començar d'enderroc de l'edifici. Si veus bé que el del costat s'estaven derrocant també, però ja estaven aixecant. O sigui que la part més dolenta de l'altre costat ja s'havia fet. Ja s'havia falcat, ja havia ferro posat fins a la primera planta, o sigui, la planta baixa, diguem-ho així, i hi havia unes sabates fetes de formigó i no s'havia passat res.
6: Val.
5: Però potser la manera el voler mantenir tot l'edifici i no va estar bastant ben com planificada l'enderroc i potser estava més malmès del que es creia en un principi, doncs jo penso que, penso, en particular meu.
2: Sí, sí,
5: aquí hi ha uns tècnics que... Però clar, jo vaig estar parlant amb els tècnics i hem fet seguiment, hem fet també acompanyaments per retirar.
2: Sí.
5: Clar, hi ha unes 16 o 18 persones evacuades que vivien en l'entorn més proper, les cases de davant i les del costat. I per permetre poder treure doncs,
2: de
5: roba,
2: casa,
5: estris, com... inclús alguna que té animals a dintre, per poder-los donar menjar. I això, per això d'aquesta manera s'està accelerant el sanejament de tota la resta que queda per evitar que hi hagi... El que passa és que volen mantenir la façana.
2: Sí.
5: I jo aquí potser discreparia.
2: Doncs mira, ens quedem amb aquest tema. La setmana vinent, si vols, l'abordem, que ja tindrem les coses més...
5: Estan treballant, i vam treballar ahir també. Vull dir que s'estan corrent, a veure què passa.
2: Gràcies, Xavier, gràcies, Carles, gràcies, Sebas, gràcies, Joan.
3: Gràcies.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També es reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze, Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
9: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
10: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
9: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
8: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
11: Ràdio Arenys.
7: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80,
6: Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh.

0: Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir... La música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigís, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai. No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu Antino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: Cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I just...

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just call to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament. Bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles... Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya... El Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res. Les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Bad Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967. You're...

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly.

friends. I'd want the love of Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalama lama lama lama ding dong. Ramalama lama lama lama ding. Ramalama.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, In the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting. Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Orenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Orenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és Ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i, al manifest, els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot, a l'octubre. I l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig, la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós, com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu botxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del botxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels botxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se. O és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del botxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia... afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més... potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i, tot i així, dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és un dels moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per l'Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser, si ens mirem d'aquesta manera, no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho vam deixar enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de repente tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint

0: tingui una altra dimensió, no? I llavors, pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure. I després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós, i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs, a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda. Tots els cinèfils
1: I
0: segurament
1: tant.
0: saben quina botiga és, perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà, i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenint, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent, doncs, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules, o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
0: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt, perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris, et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens retrobem ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?

0: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a la Cat França doncs, van instituir una cosa molt brillant que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de la Cat França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de Cat França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada 2 mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
1: Expliqui'ns això una mica. Digui, digui.
0: No, no, ja pots dir. Ja.
1: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara, si ens podia explicar per què aquesta pregària també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
0: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
1: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
0: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que
1: I tant.
0: nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
1: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
0: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va aprovar, doncs, executar-les, a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha coses que van bé i altres coses en les quals retrocedim.
1: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
0: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva, en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensen.
1: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de la CAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
0: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent no pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquest trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, que del qual us he donat la referència fa un moment.
1: Exacte, recordem acat.pangea.org. Allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
0: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi, i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de la CAT, des de la Junta de la CAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etc. No? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
1: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. N'hem parlat amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
1: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho he sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
1: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet,
2: Sí.
1: és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
1: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Que és interessant de l'exposició dels CCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
1: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no? Que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no?, i és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
1: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser.
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
1: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant, que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental, el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no? Aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
1: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un
2: Sí.
1: tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
1: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
2: I
1: Júlia,
2: tant, i
1: fins
2: tant.
1: aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Ràdio Arenys.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.

0: Bon dia, som dijous 25 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Aquest migdia comencen a retornar els veïns del carrer de l'Església que van ser desallotjats el passat diumenge. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. De moment són 11 dels 19 veïns que poden tornar a casa seva. La resta s'hauran d'esperar la retirada de la runa un cop fet l'esfondrament de part de l'estructura de l'antiga rectoria i s'avaluï l'estat actual.
0: L'aprovació per utilitzar l'1,6 milions d'euros del romanent és un dels punts destacats del ple d'aquest dijous.
1: Una sessió que contempla altres qüestions, com l'aprovació definitiva del reglament orgànic municipal. Com sempre, el ple començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir en directe per Ràdio Arenys.
0: En la plana social, la revetlla de Sant Joan Arenys de Mar tanca sense incidents destacats.
1: La nit va transcórrer amb certa normalitat i la policia local va actuar majoritàriament en queixes relacionades amb petards, festes privades i fogueres a la platja. Una nit que des de l'Ajuntament també han valorat com un èxit.
0: Medi Ambient preveu instal·lar una barana d'accés a la platja de la Picòrdia.
1: La col·locació de les plataformes flotants es farà aquests dies abans que comenci el juliol. També s'ha ampliat el servei de lavabos públics.
0: D'altra banda, aquesta nit es farà un tractament contra la cendrosa 573 plàtans del municipi.
1: Des de l'Ajuntament es recomana tancar els balcons i finestres i evitar també deixar animals i roba estesa i no apropar-se a la zona d'aplicació durant el procés de tractament.
0: I finalment, en la plana de l'agenda cultural, Arenys de Mar celebra el Dia de l'Orgull. També arribarà amb dues propostes per aquest diumenge, un manifest i un escape room temàtic.
1: D'altra banda, des del museu també proposen una actuació especial amb la drag queen catalana Jessica Pulla per dissabte.
0: Com sempre, acabarem aquest informatiu amb els esports, avui parlant sobre el torneig Vila d'Arenys de Futbol Cel, que arriba a la cinquena edició aquest 2026 amb 14 equips.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. Aquest migdia han començat a retornar els veïns del carrer de l'Església que van ser desallotjats per l'esfondrament de la paret mitgera entre l'edifici de l'antiga rectoria i la casa paral·lela. De moment, 11 dels 19 veïns han pogut tornar a les seves llars.
1: L'alcalde Stanis Forç ha explicat que un cop finalitzat l'enderroc de la segona planta de l'antiga rectoria s'ha fet una inspecció tècnica in situ que permet el retorn d'una part dels veïns afectats. En concret, es tracta dels habitatges número 3, 5 i 28 i el magatzem del número 13.
3: Algun d'ells sí que poden tornar. Ara mateix s'està redactant els informes i es fa el decret i, per tant, ara el celador anirà a obrir una part de la valla. Els veïns del número 3 i 5 ja poden entrar. Al 3 no hi viu ningú, per tant, estem parlant del número 5, que a més és l'únic lloc on hi ha un bloc amb 4 habitatges. Hi ha un garatge, que és el número 13, un lloc on té com un magatzem, també es podrà utilitzar. I els veïns del número 28, que també tenien entrada doncs, per la riera, doncs ja també podran accedir-hi.
1: La resta de persones afectades, 3 famílies amb 7 veïns, continuaran desallotjades a l'espera que es pugui retirar tota la runa de l'esfondrament. L'alcalde diu que encara no es pot concretar una data per al retorn, ja que abans cal retirar tots els enderrocs i avaluar l'estat de l'estructura.
3: En aquests moments ens quedaran com 5 habitatges fora de... no s'hi pot accedir, i la part de darrere del restaurant. Això afecta directament a 3 famílies. En aquests moments hi ha 3 famílies que encara no poden accedir, i ara dependrà de quan comencin ara a treure la runa, que segurament serà a partir d'aquesta tarda o demà. En el moment que es tregui runa, es veurà doncs, si poden, quan podran començar a tornar les 3 famílies que en aquests moments no poden.
1: Al marge dels veïns també s'ha vist afectat un establiment de restauració que no pot fer ús a la part posterior del seu negoci. A part, també es manté el carrer tallat a la circulació, tant per vianants com per vehicles.
0: I en la plana de la política local, l'aprovació per utilitzar 1,6 milions d'euros del romanent és un dels punts destacats del ple d'aquest dijous, una sessió que contempla altres qüestions com l'aprovació definitiva del reglament orgànic municipal. La sessió començarà a les 6 de la tarda i la podreu seguir en directe per Ràdio Arenys.
1: Un cop ha prosperat el decret estatal que permet als ajuntaments fer ús dels diners del romanent, el govern municipal porta aprovació avui un punt específic per decidir a què destinar aquests diners. L'alcalde Stanis Forç afirma que s'aprovarà per un import aproximat d'1,6 milions d'euros repartits en un total de 25 projectes.
3: els romanents pugen 1.600.000 euros i hi ha doncs, unes 24 o 25 propostes diferents. Recordeu doncs, que fa 2 anys que no podem utilitzar pràcticament el romanent perquè hi ha aquesta llei que amb un decret que s'ha fet des de Madrid s'ha decidit doncs, que aquest any 25, 26 i el 27 no computa la regla de despesa. Per tant, totes aquelles inversions que fa molt de temps que estem esperant i que teníem doncs, preparades, ara les passem.
1: Entre les inversions que es faran destaquen actuacions d'asfaltatge de carrers i de millora d'equipaments municipals, així com la compra de vehicles o la redacció d'alguns projectes, com el de Bareu-Tronqueda. En tot cas, Estanisfort recorda que les actuacions incloses són aquelles que el govern ha de tenir enllestides abans d'acabar l'any.
3: Tots els diners d'un romanent sempre han d'estar acabades les obres i justificades abans del 31 de desembre. Per exemple, si han decidit fer el carrer Sant Ramon i no el carrer Sant Pere, és que el carrer Sant Ramon en 5 mesos pot estar fet, que és més curt. També presentem el projecte per refer la vorera des de Parafita entre el Calissà i el carrer Montserrat. Són coses que podem anar fent. La climatització del museu, vitrines pel Museu Marès, la redacció del projecte a l'entorn de l'àmbit de Salines, Bareu-Tronqueda, moltes coses que es necessitaven i que no, per la no disposició de diners, per això no podíem fer-ho.
1: El ple d'avui també aprovarà definitivament el ROM després del treball conjunt entre les formacions polítiques i un cop s'estimin o es desestimin les al·legacions presentades. A més, es preveu la modificació del contracte de servei de gestió de les escoles Bressol, així com la pròrroga del conveni de la Generalitat per a la residència. Finalment, s'aprovaran els festius locals pel pròxim 2027 i el ple també inclou la lectura de 2 manifestos amb motiu del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, i per la constitució de la taula per la llengua d'Arenys de Mar. Al marge, la CUP porta una moció per regular les sessions de participació ciutadana prèvies als plens ordinaris, com sempre. El ple acabarà amb el control del govern i l'apartat de precs i preguntes.
0: Passem a altres qüestions, perquè la revetlla de Sant Joan Arenys de Mar ha tancat sense incidents destacats. La nit va transcórrer amb certa normalitat i la policia local va actuar majoritàriament en queixes relacionades amb petards, festes privades i fogueres a les platges.
1: El balanç de la nit de Sant Joan és de certa tranquil·litat. Tot i així, la policia local va rebre diverses queixes relacionades amb la celebració que majoritàriament van quedar resoltes. Els mateixos agents també van haver de pagar una paperera incendiada al final de la riera i van intervenien algunes baralles a la via pública i al bus nocturn on 2 persones estaven molestant la resta d'usuaris. Els serveis sanitaris van haver d'atendre un menor afectat pel consum d'alcohol i una persona amb una cremada lleu per un petard. Una nit de revetlla en què la majoria de la població va optar per concentrar-se a les platges i a la revetlla popular que va omplir la plaça de les Palmeres fins ben entrada la matinada.
0: Precisament aquesta nit s'ha valorat des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar com un èxit. Destaquen l'aposta en propostes diverses, com el sopar popular del Casal Norai, que va reunir més de 130 persones a la plaça de les Palmeres, o la música de la revetlla per totes les edats.
1: La regidora de festes, Marta Serrano, s'ha mostrat satisfeta amb el desenvolupament de la revetlla. Assegura que totes les activitats van rebre una gran quantitat de públic des de la flama fins a la nit a la plaça i la celebració d'una festa que està tranquil·la amb poques incidències.
4: Considerem que va ser un èxit, va ser una vetllada per totes les edats. Va començar amb el sopar del Casal Norai, que van haver-hi 100 persones aproximadament, i molt bon ambient, un ambient festiu, no?, i d'unió i de grups. I després doncs, vam començar la revetlla com a tal, amb el grup de versions Mashup Party, després el DJ Quijote. I jo crec que aquest ha sigut una mica la clau de l'èxit, no? Era una música doncs, per tots els públics i podies veure doncs, des de nens de 10 anys amb els seus pares, joves, fins a gent més gran.
1: La següent festivitat al municipi serà la crema de la bota de Sant Pere el dilluns 29 de juny, que tindrà activitats matinals pels infants i al vespre, la foguera, els focs artificials i també la traca.
0: Medi Ambient preveu instal·lar una barana d'accés a la platja de la Picòrdia. La col·locació de les plataformes flotants es farà aquests dies abans que comenci el juliol. També s'ha ampliat en els serveis de lavabos públics. Aquestes són algunes de les actuacions a les platges d'Arenys de Mar per als propers dies.
1: Són propostes que ja s'havia avançat fa setmanes com a possibilitat. Ara, amb la nova situació financera de l'Ajuntament, ja s'ha demanat un pressupost per comprar aquesta barana d'accés d'acer inoxidable per la Picòrdia, un model que tenen a Caldes d'Estrac i que facilitaria l'accés a l'aigua de les persones grans o amb mobilitat reduïda. Ho ha explicat al programa La Ràdio Ricard Argemí, tècnic de Medi Ambient.
5: Com a novetat, encara no confirmada, una demanda que ens feien molts veïns, que és una barana d'accés a la platja, per la, doncs, la gent que no pot entrar per als seus propis mitjans, diguéssim, al mar, doncs tindre una barana que l'acompanyi. I a nosaltres ens preocupava sobretot doncs, aquest desnivell que hi ha, perquè sí que n'hi ha a la platja de la Picòrdia, sí. Amb aquest desnivell que hi ha, doncs, en quan entres al mar i un metre després que fa una mica de desnivell. Però sembla que és una nova barana d'aquestes sí. que han creat i que es veu que pot aguantar això i que no hi ha cap problema.
1: En tot cas, aquesta proposta només es podria posar a la zona del costat del port, que queda més protegida del vent i d'un temporal. Si finalment en aquest espai no és possible, s'haurà de descartar aquesta opció.
0: En paral·lel, hi ha altres elements que encara estan pendents de col·locar perquè les platges d'Arenys estiguin completament enllestides.
1: Un d'ells són les plataformes flotants que s'haurien d'instal·lar a partir d'avui. Pel que fa als lavabos públics, la majoria estan col·locats, però quedaria la possibilitat d'un nou bany al pàrquing de la Musclera. Per tant, les platges disposaran dels serveis habituals, com ara lavabos públics, papereres, bancs, jocs infantils, línies de vida i també passeres.
5: Hem posat 14 passeres, si no recordo malament, hem posat 14 passeres entre les dues, sí. entre les dues platges. No compto la Musclera perquè, ja sabem, és una platja que apareix i desapareix quan sí. a ella li ve de gust.
6: Platja.
5: I sí que el que intentarem és moure un dels lavabos que hem posat al Cavalló per posar-lo a la Musclera. Però prèviament s'han de posar unes estaques per delimitar-ho, perquè si no aquell lavabo mòbil pot acabar al mar.
1: Finalment, des de Medi Ambient s'ha demanat a l'empresa de manteniment un reforç de la nova delimitació de la zona de l'espai sorrenc del Cavalló per evitar que els gossos hi entrin. Es farà amb una malla de coco per mantenir aquesta zona de protecció del capironat marí, una nova espècie en perill d'extinció present a Arenys de Mar. Pel que fa al trànsit, s'ha tornat a fer una neteja del Rial de la Ser per garantir un segon accés de vehicles i alleugerir la pressió els caps de setmana quan es col·lapsa la tercera platja pel trànsit.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I una última notícia abans de passar a publicitat. Aquesta nit hi haurà un tractament contra la cendrosa 573 plàtans del municipi. Durant l'actuació es recomana tancar els balcons i les finestres, evitar deixar animals i roba estesa i, sobretot, no apropar-se a la zona d'aplicació.
1: La malura, la cendrosa o l'oïdi de la vinya és un fong que afecta els plataners del municipi. Per tractar-la s'aplica una tècnica fitosanitària sobre més de 570 arbres d'Arenys de Mar que anirà a càrrec de l'empresa Endoteràpia Vegetal i es farà entre les 10 d'aquesta nit i les 3 de la matinada aproximadament. L'actuació es dividirà en dues zones, de 10 a 1 de la matinada al Passeig del Cargol, camí de Can Quintana, l'edifici Xifré i carrers com Olivar, Professor Castellà, Castelló i Euterif. I després la segona zona, que serà a partir de la 1 de la matinada, que serà la Riera, Bisbe Pol, Riera Perafita, Passeig Xifré, plaça Lloberes i plaça Mare Paula. A part, també es realitzarà un tractament per fer front a la plaga del tigre del plàtan. En aquest cas s'aplicarà mitjançant la tècnica d'endoteràpia vegetal.
2: Ràdio Arenys, notícies.
7: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: Sant Joan obre la porta a l'estiu i comença la temporada alta turística. A la nostra vila s'espera un volum de visitants similar al de l'any passat, atrets per la cultura, la gastronomia que ofereix el nostre municipi.
1: El gran gruix de turisme que rep Arenys de Mar durant l'estiu és de proximitat familiar i provinent de Catalunya mateix o de l'estat espanyol, amb una petita part de visitants estrangers, sobretot francesos. Ho valora la tècnica de turisme Paula Toston.
10: Creiem que serà un estiu bastant semblant al de l'any passat, que vam tenir una bona afluència de visitants, i això bé, és degut a l'oferta que tenim a Arenys, que és una oferta consolidada que fidelitza el seu públic, tant famílies com persones grans. Bàsicament, és un turisme nacional i de proximitat, però que també combinem una mica amb turisme internacional, que arriba sobretot de França, i són famílies que busquen tranquil·litat, activitats culturals i sobretot oferta gastronòmica.
1: Arenys de Mar, tot i estar al Maresme, defuig del model turístic de sol i platja que mantenen municipis del nord de la comarca. En paraules de la tècnica de turisme, el que realment fa únic Arenys de Mar és l'ambient de poble i poder-lo passejar tranquil·lament riera amunt, riera avall. El que més s'explica des de l'oficina de turisme i el que més busquen els visitants són propostes culturals, bon menjar i esdeveniments festius.
10: Bé, Arenys pràcticament es ven per si sol, però tot i així també és cert que aquí hi ha una agenda molt rica, hi ha moltes activitats, hi ha molt de moviment. Des de l'oficina de turisme organitzem les visites del port i les visites dels americanos, però també hi ha altres entitats i altres equipaments on es poden fer visites, com és el Retaule Barroc, que cada dissabte es fa una visita. També es pot visitar l'exposició de Tresors de l'Arca i doncs, hi ha diferents esdeveniments com el Festival de Jazz, el Festival de Música a la Gruta, que ens acompanyen any rere any.
1: La temporada turística Arenys toca de ple també amb les dues festes majors, dos pols d'atracció importants per les famílies i persones interessades en la cultura popular i les festes úniques.
2: L'informatiu migdia.
0: I més enllà d'aquesta qüestió, en l'àmbit cultural, l'orgull arriba a Arenys de Mar amb dues propostes per aquest diumenge. Un manifest i un escape room temàtic. Des de la Regidoria d'Igualtat asseguren que la seva voluntat és organitzar activitats per totes les edats perquè la reivindicació del dia del col·lectiu LGTBIQ+, arribi al màxim de públic.
1: El Dia Internacional de l'Orgull es celebra el 28 de juny per commemorar els històrics aldarulls de Stonewall a Nova York el 1969 entre la comunitat queer i la policia. Aquesta jornada es celebra arreu del món amb l'objectiu de visibilitzar i reivindicar la defensa dels drets, la llibertat i la igualtat de la diversitat sexual i de gènere. Des de l'Ajuntament també s'han volgut sumar a aquesta celebració i ho faran amb dues propostes: la lectura d'un manifest i després hi haurà un escape room. Explica la regidora d'Igualtat, Marta Serrano.
11: Ens trobarem tots a les 11 del matí a la zona coberta de la Riera, que començarem per la lectura del manifest, per tant, tothom qui vulgui venir a escoltar-lo doncs està convidat. I seguidament farem aquest escape room, que és una activitat també pensada per tothom, no? Perquè a vegades quan has fet un concert pel dia de l'Orgull o segons quines activitats és per a un públic doncs, més adult, i volíem doncs, una activitat que s'hi pogués sumar tothom, pensada per grups, per passar una estona plegats.
1: Aquesta activitat es farà a partir de les 11 del matí a la zona coberta de la Riera. Serà de caràcter temàtic i es distribuirà per tot el municipi. Les inscripcions es fan per equips enviant un correu electrònic a la regidoria.
0: També des del museu proposen una actuació especial amb la drag queen catalana Jessica Pulla per aquest dissabte a la tarda. Les inscripcions estan limitades i són obertes a tot el públic.
1: L'artista Jessica Pulla aterra un cop més a Arenys de Mar. Va venir amb el casal la passada tardor i fa anys amb el col·lectiu Jovent Dissident i el museu. Aquesta vegada revalida la proposta que va fer anys enrere, on aplica la mirada de la diversitat del col·lectiu amb els elements presents de l'equipament cultural local, juntament amb un altre vessant personal, la seva professió. En té tots els detalls la mateixa artista.
12: És una mica la fusió dels meus dos mons, perquè jo darrere de tot això he estudiat Història de l'Art, soc graduat en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, i és com una mica fusionar com aquestes dues parts meves, no? La part més artista, més transformista, i la part més historiadora. I sí que serà potser una visita guiada més com la que coneixem, que podria fer doncs, qualsevol persona en qualsevol museu, no? Com explicar una mica el recorregut i la història de les peces i el contingut que hi ha. També hi haurà una mica de joc amb les peces, amb imatges cedides també d'altres museus, d'altres figures emblemàtiques que considero que val la pena mencionar.
1: Una proposta que no deixarà indiferent a ningú, ja que Pulla s'autodefineix a les seves xarxes socials com l'antifeixista preferida de la teva antifa preferida. I per ell, qualsevol exposició pública ha de portar implícit la reivindicació també política, una qüestió que tractarà durant l'actuació.
12: Serà una mica més com la meva part més acadèmica, per dir-ho d'alguna manera, però amb aquests tocs sarcàstics i irònics que em caracteritzen i que sempre es veuen dalt de l'escenari, ja sigui cantant un couplet o ja sigui doncs, simplement explicant una mica doncs, anècdotes meves que em passen com a persona. No? I, evidentment, la part política hi serà 100%, perquè jo considero que si no surto dalt d'un escenari i d'una manera o una altra no parlo de política, ja sigui d'una manera més explícita en discurs o més performàtica, no estic contenta, no estic satisfeta. Llavors, evidentment, aquesta part més punyent, més antifa, hi serà.
1: Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda amb aforament limitat. En cas de voler-hi assistir, s'ha de trucar al telèfon del museu 93 192 44 44 o bé enviar un correu electrònic a talavera@arenysdemar.cat.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Torna al torneig Viladarenys de Futbol 7, que arriba a la seva cinquena edició aquest 2026 i participaran un total de 14 equips, dels quals 7 són formats per gent d'Arenys de Mar. Oriol Leo, bon dia.
16: Bon dia. El torneig és una barreja equilibrada entre competició esportiva, activitat social i convivència entre equips, organitzadors i seguidors. Un trofeu que ha estat capaç de crear també un vincle amb el teixit social i empresarial de la vila, que va més enllà de ser un conjunt de partits de futbol. Ho destaca Gerard Mora, un dels organitzadors.
17: Primer tot farem de poble, volem fer de poble, i n'estem orgullosos. Segon, volem fomentar l'esport, i l'esport no de la manera de màxima competició. Sí que és veritat que hi ha molta gent que el viu així, però en la il·lusió que ens fa veure el pare jugant amb el fill, per exemple, o els dos germans jugant en contra o junts, això és el que ens agrada. De fet, ara aquests últims dies que es comença a moure Arenys de nit i tot, i ja comencen a vindre festetes, la gent ens va parant, que aquest any el torneig m'he fet un equip, o aquest any m'he fet el premi. Això és el que a nosaltres ens mou, del torneig. No ens mou res més, és llarg, però és un hobby. És que si no hi fóssim els organitzadors o dinamitzadors, diria jo, no, estaríem allà com a públic. Aleshores, tant per tant, intentem fer-ho el millor possible.
16: Pel que fa als equips, hi ha una limitació de 15 jugadors per cadascun, tot i que la majoria solen estar formats sols per 10 o 12 jugadors. En total, doncs, s'hi aplegaran entre 160 i 180 participants, als quals cal sumar l'equip arbitral, el públic i l'estaf organitzatiu. Gerard Mora detalla l'estructura i el calendari dels enfrontaments.
17: Tenim tres franges que juguen dos partits a cada franja. Seran sis partits al dia, en un camp jugaran tres i l'altre camp jugaran tres. Perquè no ho he comentat, però és futbol 7, és futbol reduït. i cada diner en jugant a aquests partits. El que passa, el que farem serà dividir-ho en dos grups, segurament, encara hem d'acabar de donar una volta, però seran dos grups, i aquests grups s'enfrontaran entre ells, i els quatre primers classificats de cada grup ja entraran a les parts de quarts, semis i final. Mm-hmm. Llavors aquesta seria l'estructura. Em pensa que és la més fàcil. També ens agrada donar un dia o dos de descans, perquè no tothom es posa les botes sovint, i cada cop ens fem més grans tots.
16: El torneig està destinat a jugadors a partir dels 16 anys, tot i que s'hi pot participar amb menys, amb el permís dels pares. La competició té com a patrocinador oficial a Port Blanc, amb un premi de 700 euros per als guanyadors, a banda d'altres premis menors per a millors jugadors, màxims golejadors o porters menys golejats. Inscriure-s'hi té un preu de 300 euros més 25 de fiança, i els partits es juguen a partir d'avui mateix dijous, a partir de les 7 del vespre i fins a les 11 de la nit.
13: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I ara sí, passem a la previsió meteorològica del temps, de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Bon dia.
18: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent, i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general, i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Fins aquí aquest informatiu de dijous 25 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i la Martina Calvo. Les veus que us hem parlat hem estat l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
19: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui l'Avinguda dels Alberts està tallada fins a les 2 del migdia. Als carrers Andreu Guri, de les Escolàpies, Josep Ansel Clavé i Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I al carrer de l'Església fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer de l'Església estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Al carrer Bisbe Pasqual de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. Al carrer Josep Ansel Clavé de 8 del matí fins a les 2 del migdia. Als carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Margarides de 9 del matí fins a les 5 de la tarda. I al carrer de Can Quintana, d'11 del matí fins a la 1 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
20: Segueix-nos a les xarxes socials.
21: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten els oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Martí González.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cuba Sima i Isaac Nogués a la plantilla, i el Barça que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, a la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart, com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, mitjo d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la clotet esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses d'aquesta primera fase de Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina. La garenca Ismael Saibari marquen el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Saibari en els 3 partits que ha disputat el seu equip. Ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao, un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara el president del club ballesà, Pau

0: que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Iancu Bassima i Isaac Nogués.
1: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
0: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ja ho va comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
1: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaugrana, amb molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027, i que, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
0: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
1: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
0: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Illana Martín, Juana Camilo, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
1: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí, es parlava del València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
0: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Murcia buscarà un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
1: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el cinquè i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
1: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
0: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
1: I un dia a punt en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
0: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: és dijous, últim dijous de la temporada, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, temporada a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 10 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol, com sempre, amb el repàs del Mundial masculí de la jornada d'ahir i també per l'agenda d'avui. Després que s'hagi completat ja, de fet, aquesta passada matinada, la primera fase per a 3 grups dels 12. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Escoltem el seleccionador mexicà, vell conegut de la Lliga Espanyola, que ha passat, per exemple, per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena. La despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él en pleno mundial. 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups, però ara sí es classifica com un dels millors tercers. El grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra de les anfitriones, Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí té molt números de classificar-se també com un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'ha acomiadat del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saibari. Avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran al grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, Ecuador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Ecuador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F, amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Borana, Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitrion, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran, per tant, la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, el Casa Nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3, el grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tovar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no teníem, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell ja estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tovar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esports Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada, una lesió, el lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits, un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala, després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet. El nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas, el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Yo siempre he sido un capitán más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma, y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran al Futbol Club L'Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramarc, Marc Bec, Omari Travalli, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn als entrenaments està programat pel 20 de juliol.
0: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga CB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona CB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons d'armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent, 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
6: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I, desafortunadament, el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga Premier.
0: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
6: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, ha estat límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot xec Jan Veseli, que retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Cubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bascanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, com a, quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
0: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyurek, Madison Conner i Marta García.

0: I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des de 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, esos momentos, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte de ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas, y dos no son cuatro. La clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de bueno, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos y saber que queremos ser campeones.
0: Avui a 8:15 del vespre, aquest tercer quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei Lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Rep un Mollerussa, Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda. I al final va arribar un altre cop dur, l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu i després, firmant un play-off perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu, la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe a les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició. Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura pogués optar a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició, en cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació, uns 240-250 atletes, a més venen d'arreu d'Espanya perquè tenim més de 70 clubs inscrits i però bueno, tenen ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. He preguntat pel nivell dels participants d'enguany, Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha a millor 8-10 atletes que baixen dels 11 segons, el 400 també hi ha 7 atletes de 47 segons, vull dir, hi ha el 800 femení, hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual cosa podem veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El cinquè míting començarà a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
12: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
13: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
14: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
8: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellué, bon dia.
11: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
11: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
13: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
18: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
19: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
3: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Alvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
20: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel PA en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
21: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
5: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
27: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els Blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
9: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
9: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
29: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19, Reserva al 655 63 0086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
7: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
14: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
27: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça a Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Pola, bon dia.
5: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
5: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb V baixa, la mateixa que recull els casos de grip.

0: per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
1: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
0: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
2: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cor renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
3: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
4: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
3: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
2: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
5: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
6: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
2: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
8: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
7: Aquesta implantació d'aquest nou model

0: de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
2: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
4: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
3: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
3: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
6: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
7: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
8: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
7: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
7: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
9: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
7: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Venezuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
7: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
7: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país, llatinoamericà, a la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Venezuela.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text que preveu penes de presó de fins a 2 anys ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
7: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
10: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
7: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
2: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats. Hi ha l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Nabau, el gerent d'aquesta.
12: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
13: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
11: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
2: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
7: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
2: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
7: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
2: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
7: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
2: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
14: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
3: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
2: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
16: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
15: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
17: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
18: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
17: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Iñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
19: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
17: El Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de la Lliga. Juga a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
20: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
21: Bueno, pues la clave no desconectarnos. Hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de, de, De que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
17: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
2: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, al cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo.
1: Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys, en aquest programa especial de l'estiu. Us parla l'Imma Lizondo, periodista, traductora, terapeuta i presentadora d'aquest programa en femení. I als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan i l'Helena. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu seguir els programes, continguts, llibres, cançons, us podeu subscriure al web caubruixaverda.com. I iniciem el programa sobre hormones, gana i menjar.
2: Ma xerra, mademoiselle, és amb un profund orgull i un grandíssim plaer que avui li donem la benvinguda.
1: Iniciem aquest cau de la bruixa verda únic de la temporada 5 amb la famosa cançó de la Bella i la Bèstia, Quin festí, que ens recorda de gaudir de la taula i l'experiència de menjar. Lletra original de Howard Ashman i música d'Alan Menken. I aquesta traducció i adaptació al català de Jorge Pérez de la Torre. A gaudir del gran festí.
2: Posi a prova el seu afer. Tasti el gris, el plat d'estrella. No ho dic jo, ho diu la vaixella. Quines llums, quins encants. No cal dir-ho, c'est la France. Fins i tot el més sapastre és ballarí. Guaiti el menú d'estrena amb plats de tota mena.
1: Avui aprofundirem amb el menjar, l'alimentació i les hormones i la gana. Si entenem com funcionem i com funcionen les hormones, és el primer pas per entendre's millor i prendre millors decisions nutricionals i d'hàbits saludables. Avui, hormones, gana i menjar.
2: Queixa mai cap pena si has cobert surt en escena. Faig mil trucs amb llumins i expliquem

0: parles res, com un àpat no hi ha res. Quin fastig, quin fastig, quin fastig.
1: I avui, al cau de la Bruixa Verda, tenim amb nosaltres la nostra col·laboradora habitual, la Montse Guardiola. És especialista de l'alquímia femenina i els rituals de pas per la dona, especialista també en menopausa, psiconutrició i ginecologia natural. Molt benvinguda, Montse, de nou aquí. Un plaer tenir-te al cau de la Bruixa Verda.
2: Gràcies, Imma. Estic supercontenta de tornar a estar aquí.
1: Sí. Doncs bé, aquest és un tema que realment ens mou a moltes dones, però a molta gent, que és el menjar, l'alimentació, nutrició, la gana, tots aquests conceptes i com podem fer uns hàbits saludables i ser conscients d'això per tenir una millor salut. Llavors, digue'm, mira, podríem començar a dir quina és la diferència entre alimentació i nutrició, perquè tinguem una miqueta la idea.
2: Sí, com a concepte, o sigui, no em posaré molt interessant. Sí,
1: no fa falta que sigui molt profund, sí. Només perquè tinguem els conceptes clars.
2: Jo també faria una altra diferència, Imma, si et sembla, entre menjar, aliment i nutrició.
1: Vinga, va.
2: Perquè la cosa crec que està justament entre que nosaltres moltes vegades entenem que el menjar, quan mengem ens estem nutrint, que qualsevol menjar ens nutreix. I aquest és un error que cometem moltíssim a l'hora de comprar, a l'hora d'ingerir, a l'hora de posar els plats, a l'hora d'executar decisions. Llavors, estar nutrits o nutrides vers estar farts, tips, amb l'estómac ple, amb la sensació d'estar això, no? Molt plens a nivell
1: farcits.
2: Sí, farcits com un porc per Sant Martí, no? És una de les coses que realment marcarà la diferència entre una estructura de salut i una mala estructura de salut, no? Llavors, a mi m'agrada fer molta diferència entre el menjar i la nutrició, sí? Llavors, els nutrients de la nutrició té que veure amb allò que ajuda, no? Allò que és un nutrient que ajuda a que hi hagin funcions metabòliques vitals en el nostre cos i les afavoreix, no? Allò que ingerim, allò que decidim, no? Els macronutrients bàsics que ajuda que el nostre cos funcioni. I el menjar, sí, és allò que pots trobar al súper, no?
1: Que et pots posar a la boca.
2: No? I pot portar zero nutrients o un percentatge molt baix i et pot donar la sensació de sacietat sense aportar-te la nutrició adequada per les teves funcions vitals. No? I aquesta per mi és la gran diferència i és on hauríem de començar a posar moltíssima atenció, perquè ja veuràs que si això no se li posa atenció, venen tots els problemes de salut i sobretot de, bueno, els hormonals, els fisiològics i els també emocionals.
1: És a dir, ser conscients del que triem a l'hora d'anar a comprar, que pensem molt en nutrició i no tant en menjar qualsevol cosa. Clar, important.
2: Clar, en un món capitalista, segle XXI, on tenim a l'abast tota una sèrie de... jo dic... o sigui, al final són com coses més narcòtics, no? O sigui, de menjars processats, estudiats per crear addicció, per, no, tenir aquesta relació amb la dopamina, amb el plaer ràpid, immediat, és molt difícil fer bones eleccions, no? Escollir bé, perquè hi ha una oferta tan bèstia a la que el nostre paladar, el nostre cervell, el nostre sistema, diguéssim, hormonal, pot caure, no? No un pot caure al parany, que és molt difícil tornar a agafar i posar en el pla la nutrició en comptes de menjar aquest tipus de menjar, no? Aquest tipus d'eleccions. És molt fàcil caure en el parany. De fet, ens estan dissenyant perquè hi caiguem, no? I sobretot a les criatures. Llavors, ostres, és on hem d'estar atents i atentes.
1: Hem de recuperar el menjar de la iaia, diguéssim. Sí. Bueno, el menjar de veritat.
2: Sí,
1: el menjar
2: o
1: de veritat.
2: Sigui, el putxero, però, o sigui, aquella cosa d'estar estona a les cuines, però amb els macronutrients que abans hi havia, sens dubte, no? Que eren les verdures, les fruites, no? Portadors de minerals, no? Vitamines, blah, blah. I després una bona proteïna sempre hi era, no? Una cosa de caça, no? Un conill, un pollastre, uns ous, no? Un peix, una proteïna, doncs, de la vedella. Però, a més, abans, totes aquestes proteïnes que són importantíssims per al nostre sistema hormonal, per les nostres funcions mitocondrials, per tot, són importantíssimes, formaven part de tots els plats, no? Quan, la generació d'avis i pares, i a més tenien molta qualitat, perquè evidentment no estaven amb tots aquests processos que ara actualment estan totes les carns, els peixos, metalls, jo què sé, no? Podríem entrar en detalls, però la qualitat era sublim, cosa que ara no succeeix. O sigui, el que feien les nostres àvies, però ojalà poguéssim recuperar la qualitat dels ingredients d'allò que feien les nostres àvies. Clar.
1: Llavors, què passa amb la gana? I com funciona, Montse? La gana és tot un concepte.
2: És un concepte molt bèstia, o sigui, hi passen coses molt grans, perquè entren diferents... O sigui, hi ha molts factors que influencien sobre la gana i també sobre la sacietat, no? Perquè hi ha diferents tipus de gana, no? La gana emocional, la gana visual... La gana real, també. La gana real, que és la més fisiològica que aquesta, jo sempre dic, la gana real la podem distingir de les altres ganes, que entra quan el teu sistema de supervivència té pocs nutrients i ho està evidenciant, i tu tens una bona, ja us ho dic, després explicarem, grelina i leptina, tens uns bons nivells d'aquestes dues hormones, i t'estan avisant que en el teu cos hi falten nutrients, no? Però és la diferenciaríem de les altres ganes, diguéssim, les que no són tan reals, entre cometes, eh? Estic fent una mica de xapussa a l'hora d'explicar-ho, però és perquè ho entenguem totes. Llavors, aquesta gana és una gana que et va avisant. No et ve de 0 a 1. I llavors et va avisant i et diu... podem esperar mitja horeta, tres quarts, però vaig sentint com aquesta boca d'estómac, aquest sistema enzimàtic, tot aquesta processó de microbiotes, aquestes alertes del sistema digestiu que et va dient no? Que ja l'ha avisat no sé qui, diu, et va avisant que tens que abastir-te d'algun nutrient, no? I aquesta gana no és una gana impacient, no és una gana que es dispari, és una gana que va avisant i que amb la qual tu al menjar, no sé, una bona amanida, uns fruits secs, no sé, amb macronutrients, uns ous bons, un no sé què, hauries de saciar-te, no? I hauries de poder-te esperar i en tindries prou, no? Aquesta és un tipus de gana que avisa de la falta de nutrients o del metabolisme, és una gana que et va avisant a poc, i les altres ganes són de servei immediat, de fast food, que dic jo, no? De...
1: Vull un tros de xocolata.
2: O un donut, un tros de pizza, que és algun ingerir algun producte, ja no dic ni aliment ni nutrient en absolut, algun producte que aporti uns alts índexs glucèmics, amb el qual el nostre cervell en el moment es calmarà i trobarà plaer immediat, no? I és probable que pocs nutrients o cap, desestabilització de l'insulina en sang, o sigui, una sèrie de... diguéssim, d'anades i vingudes, de despropòsits pel nostre sistema hormonal, emocional i físic, no?, en general.
1: M'agradaria abordar el tema de què ens passa quan volem canviar d'hàbits. Per exemple, doncs, volem menjar millor, ens ho decidim, si volem menjar millor, ho intentem, i al final no podem. Què podem fer? Explica'ns una miqueta sobre això.
2: És un tema... de veritat que a més avui en dia encara ens hi posem, o sigui, ho tenim una miqueta més difícil perquè hi ha moltíssima oferta, no? I hem entrat en un lloc on busquem aquesta sacietat i aquesta i és molt compulsiu, impulsiu tot el que la relació que solem tenir amb el menjar. Llavors, nosaltres, una de les dificultats que tenim a l'hora de crear hàbits saludables amb la nutrició, hàbits amb els aliments, hàbits nutricionals, és unes certes neuroassociacions que fem amb el tipus de menjar que ingerim i el plaer, com ho tenim relacionat, i evidentment hi ha una cosa que és, hi ha una realitat científica que és el que sacia i el plaer immediat d'un munt d'ingredients que fan que això sigui així. Però després són neuroassociacions que nosaltres tenim, poden ser emocionals, poden ser de vivències, poden ser socials, no? Per exemple, jo sempre poso aquest exemple. Si nosaltres amb un grup de criatures, o nosaltres quan érem petites, a les festes d'aniversari, a mi, per exemple, era el dia on amb la meva mare em deixava menjar els entrepans d'aquesta crema de cacau d'una Nutella, d'una nocilla. O sigui, era un dia com especial per celebrar l'aniversari i allà hi havia tot el dolç que no menjava amb no sé quant temps, no? Llavors, dic jo perquè és el que ens passava a la majoria de nens i és el que passa avui en dia, però passa totes hores avui en dia, no és excepcional, no? Llavors, jo tenia associat el sucre a la felicitat a la celebració, alguna cosa de compensació, és el teu aniversari, és un regal, no? Llavors el nostre cervell va buscar aquests plaers, no? Si nosaltres aquestes criatures els
1: el cervell
2: dit,
1: vol plaer, busca plaer,
2: i
1: li agrada.
2: I li és igual les voltes que tu vulguis fer, i ell t'ensenyarà el camí més ràpid, i estem fets una mica amb una espècie d'estructura on no es vol complicar massa res, no? Llavors, si aquestes criatures, nosaltres en comptes de dir-los-hi constantment el pastís, el sucre, és la compensació, és el, no? És tot això, els diguéssim, es celebrarà, jo què sé, jo sempre ho dic, no? Amb maduixes, amb sucs de taronja, amb, jo què sé, amb tòpings de plàtan, no? Si comencéssim a associar la felicitat, l'alegria, amb coses que són saludables, jo tinc la sensació, i això a vegades amb estructures de, no? de social s'ha provat una miqueta, que milloraria molt aquestes neuroassociacions. Després hi ha una cosa, evidentment, no, que és el pla immediat, la que es, no, tota la cascadeta hormonal que arriba amb el sucre, no, com deia abans l'Eve, no? Però si nosaltres també aquestes associacions les féssim amb coses saludables i després les altres neuroassociacions que tenen que veure amb les compensacions, quan arribo de treballar, per exemple, estic supercansat, cansada. Jo les dones que acompanyo, la majoria, quan tenen el desig de sucre o d'algú de pla immediat, acostuma a ser després d'un dia molt cansat o d'un munt d'estrès, no? Que després el cortisol i la insulina també tenen molt a veure aquí, no? Llavors, busca la compensació. Llavors, és la tele, alguna cosa que et tregui, no? Que realment t'abstregui del teu dia, i el sucre o els aliments d'alt índex glucèmic, no? El menjar, perdó, més que aliments d'alt índex glucèmic, és el teu recurs. És el teu recurs. És com la compensació, també, no? El premi, la compensació, aquesta cosa que la tenim associada amb el lleure, no? Ostres, és que no puc fer una tapeta i una birra, és com el meu descans, és la meva compensació, estic tota la setmana, ta-ta-ta. Per això no sóc gens amant de les restriccions, perquè és molt important que no associem la restricció amb... Llavors ens anirem a llocs horribles, no? Com superradicals i superpolaritzats a l'hora de prendre decisions.
1: I llavors, per posar, per exemple, volem fer canvi d'hàbits nutricionals, volem menjar millor, diem, bueno, em poso dieta. Vaig a posar dieta.
2: Uau, gran paraula. Jo ja la començaria a treure de qualsevol estructura social, o sigui, perquè nosaltres la tenim associada...
1: Que té que veure amb les resistències i amb les restriccions, no?
2: Les restriccions, no? Amb la rigidesa, amb el pesar aliments, amb el... una cosa molt estructurada, no? Jo sóc de crear flexibilitats metabòliques i no, que no ens atabalem gaire, no?
1: Flexibilitat metabòlica,
2: sí, és a dir, igual que flexibilitat amb els nutrients, no? Per crear una bona flexibilitat metabòlica es creen molts factors, no? Que és el que ens ajuda a ser més això, no? Estar més saludables en general, no? Llavors, hi ha factors com, evidentment, l'esport, el moviment, l'entreno, o sigui, la mobilitat, i després la nutrició, no? Llavors, si nosaltres estem tota l'estona amb rigidesa i amb estrès perquè no puc menjar això, no puc menjar l'altre, el nostre sistema hormonal també crearà resistències amb això. És a dir, des del lloc on tu mengis, l'actitud que tu tinguis a l'hora de menjar, d'ingerir un aliment, segregaràs un tipus d'hormona o un altre que t'ajudarà a la digestió, per tant, t'ajudarà a la reestructuració dels nivells d'insulina en sang, a que reservis més o menys sucre... O sigui, des del lloc que tu mengis això, el que t'hagis de menjar, menja't amb molta alegria. Perquè amb una miqueta de serotonina...
1: Com
2: sempre serà, sí, sempre serà millor, i sense culpa, no?
1: Això.
2: Llavors, és molt important que no ens n'anem a aquests llocs extrems, no? De, jo què sé, que tu el 80% del teu dia a dia mengis nutrients essencials, una bona proteïna, unes bones verdures, carbohidrats de baix índex glucèmic i uns greixos saludables en un percentatge adequat, això que sigui el que sigui, no? Com el teu dia a dia. I llavors, jo què sé, jo sempre dic 80-20, no? I un 20 de dir, doncs, unes bravetes, una pizza el divendres, i ha de poder ser.
1: Amb gust.
2: I tant, i ha de poder ser, no? I el teu metabolisme tampoc no es posarà en supervivència si de tant en tant li dones aquest tipus de nutrients. No els emmagatzemarà tan ràpid, tampoc.
1: Així que nosaltres hem d'evitar una mica aquesta rigidesa perquè no tinguem l'efecte rebot del sistema, perquè llavors al final t'acabaràs menjant molt més del que...
2: Clar, els afartaments, el trastorn per afartament, no? Una de les... Bueno, jo com especialitzada, no?, en trastorns de conducta amb l'alimentació, és una de les coses més bèsties que passa, és que quan estem en època de restricció, el nostre cervell arribarà un moment que col·lapsarà i anirà a buscar la polaritat, no?, per compensar. Llavors, els trastorns per afartaments normalment venen de moltes estructures restrictives, o sigui, de no menjar res, de no sé què, de lo que s'hagi posat en aquell moment aquella persona en la seva estructura, no? De no menjar res de tal o no menjar res de qual, no? Aquestes estructures restrictives tenen uns finals més dramàtics que no pas assertius. No?
1: Explica'ns una miqueta ara també sobre les hormones de la gana, no? Com es regula la gana en el nostre cervell, diguéssim?
2: O sigui, hi ha tota una dansa brutal d'hormones i en la dona, a més, encara com que tenim l'estrogen, que per allà també va donant voltes, l'estrobolona, no?, que està en la funció, diguéssim, al nostre sistema digestiu. I llavors tenim aquestes dues, la grelina i la leptina, no?, que són les responsables de la gana, de dir-li al nostre sistema tinc gana, o sigui... Que
1: grelina?
2: Sí, la grelina, jo a vegades... Sí. La grelina és una hormona que t'avisa de que s'ha de menjar, no? I en el seu estat natural seria guai, perquè és una hormona que t'ajuda a sobreviure, o sigui, t'avisa de que els nutrients han d'arribar, o sigui, no?, com algo així, tens que menjar, no? Però tens que menjar des d'un lloc. Si nosaltres tinguéssim un sistema saludable, equilibrat, i no, el nostre sistema nerviós, la nostra insulina, haguéssim menjat nutrients super regulat i equilibrat durant tota la nostra vida, ella tindria una funció preciosíssima, que seria el d'avisar-nos que hem de menjar si algú se n'oblidés, no? Com algo així. N'estic sent molt burda. Però sí que és veritat, sí, que la grelina té aquesta funció. I llavors hi ha la leptina, que és la que et diu... Pues ja has menjat, ja en tens prou, no? Que és com la de la sacietat, no? O sigui, van com es van, elles dues es van comunicant. Però el problema és quan hi ha una descomunicació, no? Hi ha una desconnexió entre elles dues o amb alguna de les dues, i sobretot la dona en moment de climateri, aquesta activitat d'aquestes hormones es modifica una mica, no? I llavors tens la sensació que tens gana molta estona perquè aquesta grelina no està fent la seva funció i tampoc no acabes de sentir-te saciada perquè la leptina tampoc l'acaba de fer. No? Llavors, aquestes dues tenen molt a veure amb aquesta sensació de no puc parar de menjar, com si en el lloc que ens ha d'arribar aquesta informació no arribés, i com estic tenint gana tota l'estona i no em sento saciada, no? Llavors aquestes dues hi tenen molt, molt i molt a veure, no? I això té a veure amb tota l'estructura hormonal, insulina, cortisol, no?
1: I què podem fer perquè les tinguem en bona entesa entre elles?
2: Bueno, entre elles igual s'entenen una miqueta bé. La cosa és la bona entesa en quins moments amb tot el nostre sistema metabòlic, no? Perquè no van soles elles dues, no? Depenen d'un munt de coses. Llavors, la cosa és que, per mi, és superimportant que a l'hora d'ingerir i nutrir-nos estiguem fent aquestes funcions. És a dir, atentes a aquestes funcions, assegudes, a l'hora de mastegar hi ha tot un sistema que es posa en marxa, que avisa, no?, de sacietat, estic menjant, li diu al cervell, estàs menjant, ok.
1: No ens saltem passes.
2: Oído cocina,
1: sent conscient, no?, de que estem,
2: exacte,
1: menjant i...
2: Estic menjant, tinc un plat de menjar davant, sobretot que siguin nutrients. Mastego, el meu cervell ho recorda, no estic mirant el mòbil mentre estic menjant, perquè el cervell també es despisti, no? No, llavors ho faig tot a propòsit de menjar, no? M'estic nutrint.
1: I que, a més, degustant, diguéssim, degustant, que no és el nostre enemic, diguéssim.
2: Obrint tots els sentits, que el cervell se n'adoni, llavors, clar, es posa tot un sistema, no? Imagina't, no? Tot el nostre sistema de digestiu es posa en marxa, tothom se n'adona que estem menjant, no? Tot el nostre sistema se n'adona, i llavors és probable que no se'ns vingui aquest mal costum de no saber quan hem menjat ni quan no, sinó que posar atenció, plena atenció, quan ens estem, no, quan estem menjant a cada un dels àpats, i que això és una de les coses molt importants, plena atenció. És molt important, molt, molt important, perquè aquestes funcions detectin el que s'està fent, no? És menjar.
1: I després també relacionar-nos de forma positiva amb els aliments, no? Que no... sense culpa, sense això, no? Que no creiem que el menjar és un enemic, sinó que és al revés. O sigui, el que decidim menjar, ho mengem amb ganes.
2: Jo sempre dic que no hi ha aliments ni bons ni dolents, sinó allò que tu ingereixis tindrà a veure amb la quantitat que facis servir d'aquell aliment, si és més o menys saludable, o si va més a favor o menys a favor de la teva salut, però... que no ens culpabilitzem i no criminalitzem res, no? Tot en la certa mesura de l'equilibri pot estar bé. Evidentment, si tu et menges un gelat amb un edulcorant de color blau, amb un munt de sucre blanc, 6 vegades al dia, pues, evidentment a tu et passaran coses d'aquí un temps, no? És a dir, els teus nivells d'insulina, el teu metabolisme, la teva acidesa corporal... Evidentment, estàs fent treballar un munt d'òrgans allà, el triple, el pàncreas, el cortisol, la insulina, sí? Però que aquest, jo què sé, poso un exemple, no? Aquest menjar o aquest gelat el prens un cop cada mes i te'n fas un i és perquè allò t'agrada moltíssim, ja saps que no porta nutrients, ja saps que allò no sé què, no? O sigui, no és el més adequat, però no pot computar, jo dic que no computa, de tant en tant alguna cosa d'aquestes no computa en el total de la teva salut, si tu a més t'hi poses tranquil·la, no? Menjar-te aquest gelat de color blau, que, no? Amb aquest edulcorant, amb aquest colorant i amb aquest sucre.
1: Per gaudir-lo.
2: Pues sí, pues mira, és una cosa que faig de tant en tant i no passa res, no? No computa. En canvi, sí, clar, els hàbits del dia a dia són els que computen, els que es fas excepcionalment flexibilitzen, no computen. Mm.
1: Hem de decidir com molt conscientment el tipus de nutrients que nosaltres estem comprant per després nodrir-nos, no? És com tenir una visió de que anem a nodrir el nostre sistema.
2: Molt important. O sigui, hem perdut de vista realment el que el nostre cos necessita a nivell nutricional per fer les seves funcions vitals. I ho hem perdut de vista, perquè, clar, és que ens han posat uns decorats molt bèsties, no? O sigui, tòpings, colors, coses que exploten
1: molt
2: a la
1: tentador,
2: boca...
1: Tot,
2: no? Paladogènics, no?
1: Sí.
2: Que pumen el paladar, crea plaer immediat, el cervell ho recol·lecta. Llavors, clar, ens estan posant un escenari molt difícil de reconèixer, no? Llavors, és... Pues jo sempre, mira, jo dic una cosa, gairebé no ens podem equivocar, i estic generalitzant, si mengem alguna cosa que ha sortit de terra, no? O sigui, una arrel, una verdura, una cosa de la terra. En el cas de la proteïna, també pot ser pues, una proteïna animal, un bon greix dels ous, no? D'uns bons ous de qualitat. Allò que cau dels arbres tampoc no ens pot fer en general cap mal, no? I... allò que vola, allò que neda, no? O sigui, les proteïnes de qualitat, evidentment, amb el màxim de consciència i el màxim de cura possible, no? Quan mengem una proteïna animal de la seva procedència i de tots els valors que li vulguem donar. I tot allò que és producte de la natura, no? En general, que trobem d'una manera sense que el ser humà hi hagi intervingut d'una manera concreta, no? processant o industrialitzant o pasteuritzant. O... Llavors, tot això en general...
1: Segur que ens saltem
2: així. Sí, això porten els macronutrients que necessitem, no? El nostre cos per fer les seves funcions.
1: Ara ja ens queden com 4 minutets. No sé si vols dir alguna cosa sobre els dejunis de forma...
2: Jo separaria, breu. O sigui, el dejuni té una o sigui, ens porta a una meravella que és l'autofàgia, que és allò que succeeix al nostre sistema cel·lular, quan portem un munt d'hores sense menjar i es comencen a morir cèl·lules que estan una mica danyades, no? Algo així, d'una manera molt, també molt, molt generalitzada, no estic afinant massa, no? I això és un procés que ens senta molt bé, o sigui, ens senta molt bé. Però específicament quan parlem de la salut de la dona, un dejuni, depèn de les característiques de la dona, metabòliques i també psicològiques, si ens crea pues, això que dèiem, no? Que després ens estem passant gana, que estem moltes hores sense menjar i el nostre cos crearà una compensació. Si després no el podem regular moltíssim, doncs s'ha de veure cas per cas si és... si més no, si és adequat per aquella persona o no ho és. O sigui, no sempre són adequats i tampoc vol dir que no ho siguin perquè tenen, de veritat que tenen efectes molt, molt i molt positius els dejunis. Però no fer-los d'una manera inconscient, sense estudiar cada cas de cada persona, perquè no a tothom li fan bé i tampoc hi ha molta gent a la que li fan molt bé, no? Llavors, s'ha de veure, o sigui, no és tot un sí o tot un no, no? Tenen avantatges molt claríssimament, però també hi ha efectes secundaris que depèn de les estructures de cada persona es poden portar a terme. Llavors s'han de cuidar.
1: Molt bé.
2: Coses.
1: Bueno, ja estem arribant al final de la nostra xerrada. Volia dir que, bueno, periòdicament la Montse pues, planteja propostes per millorar els hàbits i d'alimentació saludables. Si voleu saber més d'ella, Montse Guardiola, al seu web trobareu recursos gratuïts i també propostes que fa molt interessants a www.xidelluna.com. No sé, ja estem. Moltes gràcies per totes aquestes savieses compartides i res, un gust.
2: A menjar en plaer.
1: Exacte, mengem
2: menges
1: en plaer.
2: Menges el que menges, menjo en plaer.
3: ¿Por qué las hadas existen?
1: La ramallera amb tu, amb Eve Burgos. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
3: Y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en...
1: L'Eve és la nostra ramallera biòloga, apassionada per la natura, el ioga i diria també el rem, perquè últimament està molt dedicada. En aquest espai ens comparteix la seva saviesa de la natura i de la vida. Eve, avui ens parlaràs de que unes plantes interessants, per què? Sorpresa.
4: Hola.
1: Hola,
4: encantada de ser aquí de nou.
1: Sí.
4: Gràcies, Imma,
1: benvinguda
4: per aquesta proposta d'especial estiu a la Bruixa Verda.
1: Molt bé.
4: Doncs sí, mira, quan em vas comentar el tema, que era les addiccions a determinats menjars, de seguida em va venir al cap, evidentment, el sucre, que és el tipus de menjar o l'element que més addicció genera, sobretot les dones en determinat moment del cicle menstrual,
1: sí,
4: els nens en determinat moment del dia, no? I jo crec que en general a la majoria de tots nosaltres, no? Llavors, amb aquest punt, doncs em van venir una sèrie d'herbes molt ràpidament a la ment, i sobretot em va venir dues.
1: Vinga.
4: Que de cara a l'estiu jo trobo que són molt interessants de tenir a l'abast, que és una la regalèssia i l'altra la menta. Mm. Després parlarem d'una altra, que també m'agrada molt i crec que per fer begudes refrescants és un bàsic que poca gent coneix. Però la regalèssia és una planta que és de la família de les lleguminoses i té unes arrels que tots hem menjat de petits.
1: Sí, sí,
4: la regalèssia aquesta, que no sabíem la quantitat de propietats que té menjar regalèssia així, arrossegada.
1: Era gustós.
4: Sí, sí, però
1: i dolcet.
4: Però és superinteressant, perquè serveix. És un excel·lent tonificant, puja la tensió arterial, ojo, sobretot per les que tenim la tensió arterial baixa, és ideal. Però després és molt interessant com a antitussígena i expectorant, i fins i tot, per aquelles persones que tenen úlceres estomacals, és brutal mossegar arrel de... No se sap prou, vull dir que tots aquests antiàcids que venen a la farmàcia, jo crec que prèviament la gent hauria d'intentar amb regalèssia, amb arrel, eh?
1: Imagina't que fàcil, eh?
4: De veritat.
1: Una cosa que tenim molt a l'abast.
4: Sí, molt a l'abast. I que s'ha perdut molt aquesta... Jo no conec adolescents ni nens que mengin ara regalèssia. Fixeu-vos.
1: És veritat.
4: Bueno, però no us volia explicar això. El més interessant de la regalèssia és que és un substitut del sucre, que per això venim, no?, per explicar.
1: Exacte.
4: Substituts naturals del sucre i evitar, doncs, en aquell moment que tenim aquella ànsia de sucre, doncs, una infusió de regalèssia, i si volem, amb menta.
1: Que bé.
4: Que li dona el toque. I si, a més, la refredes o li poses un gel i una mica de, jo què sé, pell de llimona o una mica de llimona, brutal.
1: Buah. Refrescant per l'estiu, segur.
4: Refrescant i, a més, aporta tot allò que aporten aquestes dues herbes, que són digestives, que són, doncs, tonificants, no?, i a més una, doncs ens puja una mica la tensió arterial.
1: Gairebé diríem que és quasi mojito, eh?
4: És quasi un mojito, exactament, sí.
1: Mojito saludable i
4: sí,
1: sense alcohol.
4: I sense alcohol, clar, sí, sí, totalment, totalment. Doncs això, i clar, jo volia fer també un record a les pastilles Joanola, que eren de regalèssia.
1: Encara n'hi ha, eh?
4: Encara n'hi ha,
1: prenent.
4: Però clar, és que les pastilles Joanola també són d'aquelles que, mira... En Joan, el nostre productor...
1: Sí, mira, en Joan ens les està ensenyant des de la cabina, eh? Les Joanola famoses.
4: Joanola.
1: En vas clàssic.
4: I després hi ha l'última cosa de la regalèssia, que és interessant, com us deia, de barrejar amb un munt de... És a dir, és aquelles plantes que si vols millorar el gust de qualsevol infusió amarga, ja sigui, per exemple, doncs una, aquestes infusions doncs, hepatoprotectores, no? Com pot ser, jo què sé, un carmeria, un boldo, doncs s'aconsella posar. El que passa que és cert que... diguéssim, predomina molt el gust. Allà on hi ha regalèsia, diguéssim que el que fa és... acaba amagant la resta. Llavors, si volem doncs, ressaltar el gust d'alguna planta medicinal, la regalèsia, clar, doncs s'ha d'anar en compte, no? Mm. I l'altra, la menta, és també molt interessant, perquè és una planta que també té aquest punt dolcet... I és una planta molt interessant per l'estiu, sobretot per aquell moment que dius oh, estic cansada, tinc molta calor, tinc com baixón, tinc una mica de migranya de la mateixa calor. Doncs la menta es pot prendre de moltes maneres, no? Es pot prendre amb una mena d'hidrolat de menta. Es pot
1: com
4: prendre...
1: que faries? Com posaries aigua i menta allà
4: sí,
1: ficada?
4: Sí, menta macerada.
1: I ja està.
4: Menta macerada i tal, i ja t'ho pots fer amb un spray.
1: Que bé.
4: Per exemple, sobretot
1: bona idea.
4: Dones menopàusiques... Fush, després, un oli essencial, aquests que es posen aquí a la sien, no? Mm-hmm. Per temes de migranya, o barrejat amb una mica d'oli base i fer-te com un massatge així a la cara, poquet, perquè la menta sí. És una mica...
1: Amb molt de compte amb els ulls, compte, perquè sí. És molt intensa,
4: és molt
1: poca
4: intensa.
1: Quantitat.
4: Sí, sí, poca quantitat i vigilant això, que no vagi a mucoses.
1: En l'oli essencial.
4: I després, evidentment, per assaboritzar les infusions i per fer-les també, així com refrescants, es pot barrejar una menta amb un gengibre... es pot barrejar la menta doncs, amb una Maria Lluïsa, també amb algú cítric, no? Fins i tot amb pela de taronja. Abans hem dit amb pela de llimona, ara amb pela de taronja. I li dona aquest toc de cítric, que la menta també té un punt així com cítric, no? Mm. I és molt refrescant, també amb gel i doncs això, no?
1: Mojito dos.
4: Mojito dos.
1: M'encanta.
4: I les dues que he comentat, que també són molt interessants, són hepàtiques. És a dir, serveix per reforçar el fetge. Per millorar doncs, la funció hepàtica, tant una com l'altra. Vull dir que també en un moment en què el fetge també necessita a vegades, perquè el... Clar, ja sabem tots que l'estiu, no? Sortim
1: excessos.
4: Més, allarguem, que si una cervesa per aquí... Clar, el fetge... Bueno, doncs, poder prendre aquest tipus d'infusions fa un contrapunt que sempre és interessant, no?
1: Bona idea.
4: I després també... Per últim, la menta millora les cremades solars.
1: Ah, sí?
4: Sí. Sí,
1: ah, també perquè refresca, potser.
4: Com a ús extern...
1: Però què li poses? Així la menta...
4: Es posa un oli essencial de menta amb una barreja d'oli base i te'l pots posar així també com a, bueno, com a refrescar la pell.
1: Molt bé.
4: I és un regenerador i baixa una mica la temperatura de la pell quan sobretot tenim cremades solars, no?
1: Clar.
4: Val? I llavors, una beguda que recomano molt també és té verd, romaní i menta. També fresqueta. És un altre tònic, que no és un cafè amb gel, que li tirem també massa de cafè quan estem així baixos. Aquesta seria més suau que el cafè i també és molt interessant. El romaní, la menta, amb un munt d'antioxidants i molt tonificant.
1: I et desperta i et dona aquella energia, però que és bona, no? No és
4: sí.
1: Així, no és falsa.
4: I la menta li dona el punt com dolcet, El romaní és una mica astringent i el té verd també és una mica astringent. Per tant, la menta faria el contrapunt per aquesta part que evitaríem de posar el sucre, no? Que dèiem, vull dir que també estaria bé. I l'última beguda que porto així com a consell de l'estiu és el bisap, que és la
1: bisap.
4: Beguda...
1: Bisap?
4: Sí.

0: super refrescant, super tonificant, té molta vitamina C, és absolutament antioxidant i també és una, aquest, és una reguladora de la tensió arterial.
1: Fixa't.
0: Sí, molt interessant. I també és com una tercera opció que donem, que també es pot barrejar amb un munt de possibilitats, no? També pots barrejar diferents plantes amb el bisab que permeten fer això, aquestes combinatòries, no? Però és molt, molt bona a nivell fred, no? O sigui, a Àfrica se l'aprenen molt a l'estiu.
1: Molt bé. Ostres, ens has donat molts recursos, coses fresquetes, coses saludables per cuidar el nostre estómac, per passar millor l'estiu. Em sembla que ja està, no? Ja sí. No tenim molt més temps.
0: No, només finalment la regalèssia. Última cosa, perquè fixeu-vos, la regalèssia, quina passada. És un regulador per gent obesa o gent que té problemes amb la glucèmia. És un regulador glucèmic. El que fa és equilibrar-ho. Per tant, per gent addicta al sucre, tornem-hi, eh? Regalèssia s'ha de tenir allà molt present, perquè molt ajuda molt tant a la regulació com a l'equilibri com a la substitució.
1: Perfecte. Moltes gràcies per tots aquests consells, eh? Així tindrem un estiu refrescant i esplendorós. Moltes gràcies.
0: Vinga, a vosaltres, bon estiu.
1: Gràcies.

0: Amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep Duran, ben trobat al cau de la Bruixa Verda, en el nostre programa.
1: Moltes gràcies, Imma, sí. gràcies.
0: Que
1: feia temps, m'agradava.
0: Sí, sí, a mi també, trobava a faltar el nostre espai favorit. Doncs mira, avui parlem sobre, ja has vist, no?, menjar, gana i hormones. Aquest és el que estem avui posant sobre la taula. Què ens portes avui per inspirar-nos, com sempre?
1: Primer de tot, una pregunta.
0: Pregunta.
1: Què passaria si no haguéssim de menjar? Com seria la nostra vida, la nostra existència, el dia a dia, si no haguéssim de menjar?
0: Ostres,
1: tu t'imagines, Imma?
0: Aquesta és una pregunta molt interessant. De fet, si no haguéssim de menjar... tingués el...
1: No hi haurien... Fixa-t'hi, no hi haurien guerres. No hi haurien maneres d'agafar el terreny de l'altre per cultivar... per poder tenir... seria... M'ho plantejava aquest migdia, quan estava preparant el programa. Què passaria si no haguéssim de menjar? I és... és com una contradicció immensa. A més, què mengem? Per menjar matem. Matem animals, per menjar la proteïna, mengem... els ous no, però les plantes... Jo tinc un hort aquí i el que estic fent és arrencant, traient... és igual. És una pregunta que deixo a l'aire, cap problema.
0: Sí, deixa-la en l'aire, aquesta pregunta.
1: Només, en realitat, esteu parlant de neurociència, no? Neuroassociacions, del cervell, de les decisions, d'aquesta, jo diria, d'aquesta ment que és insaciable, d'aquesta ment que ens manipulen constantment. Per tant, jo el que avui volia parlar és d'un llibre que parla de la ment, és d'una neuròloga,
0: Perfecte. Ja
1: m'havia parlat abans, però és que a mi m'apassiona, la Nazaret Castellanos, i el llibre, el títol és El pont on habiten les papallones.
0: Per la gent que
1: I
0: no...
1: és una bios...
0: Això digues, perdona.
1: No, és una biosofia de la respiració, perquè lo interessant de tot, és que la respiració és bàsica, fixa-t'hi.
0: Pep, una cosa. Abans de continuar, deixa'm dir qui és la Nazaret Castellanos, per la gent que no la conegui.
1: Vale.
0: És una autora molt, molt interessant a tenir en compte. És neurocientífica, investigadora, és una gran divulgadora, molt coneguda per treballs sobre, precisament, relació entre cervell, cos, respiració, meditació i salut mental. És molt bona recomanació, oi que sí?
1: Sí, és un llibre tècnic. Però el bo que té la Nazaret, vull dir, tècnic, en el sentit de que es basa en tot, una pila d'estudis, com

0: com a base per poder diferir i parlar del que està parlant. I es basa en dos filòsofs, en realitat. Parla de, del... Espera, ara no ho he apuntat i se m'ha anat a l'aire. Però en, pràcticament és, són les preguntes constants que es fa. Enfrontar-se a la pregunta pel sentit de la nostra pròpia existència. Per trobar-hi sentit, ens diu, ens hem d'atrevir a experimentar la vida. O sigui, és que no ho fem com cada segon només pel fet d'estar vius? Sembla que no, que es necessita l'acte de ser conscient, d'estar present, d'evitar la pròpia vida. Ella parla d'evitar, precisament, per aquesta evitar necessitat...
1: Evitar amb H, eh? Evitar amb H.
0: Això mateix. Evitar, diguem, de l'habitatge.
1: Sí.
0: Un espai no és propi si no l'evites. Mm. I el Heli... Bueno, ella parla de, constantment, amb referència als filòsofs, parla precisament, de, i amb els neuròlegs, d'aquesta necessitat que té la ment constant de, com et diria, de posar-se al servei de la consciència. Perquè la ment és molt manipulable. Llavors, en aquest llibre, el que es basa és en tot el conjunt d'estudis de les universitats diferents, i es fa referències constantment a cada afirmació que fa, perquè, diguem, te la creguis, que no és gratuïta, sinó que ha estat, diguem, ha estat assajada, ha estat experimentada i ha estat, diguem, dita i publicada per diferents premis Nobel constantment. Per tant, és una manera de, com, de donar força en aquesta, cosa que és totalment vital i és una perogrullada, que és que la ment, el cervell, és la base de cada una de les decisions que nosaltres prenem. Per tant, fixa-t'hi, davant del sucre, no? O sigui, el sucre, que és un gran vereno. Jo en aquest moment de la meva vida, he rebaixat enormement el sucre perquè em començava a trobar malament. Llavors, jo sóc addicte a les marmelades, faig marmelades de tot.
1: I boníssimes.
0: Ara estic preparant una marmelada de nous verdes i pomes verdes, no? Però llavors, llavors què em faig? O marmelades, per exemple, de gers. Ara estic recollint molts gers, no? I estic fent marmelades de gers. Està bé, tal com deia, està bé posar-se una dosis, no? I, per tant, no abusar-ne. Perquè el sucre és tan addictiu, crea tanta addicció, que et pots perdre a través d'aquest plaer que et produeix immediat el sucre. Però si poses consciència constantment, per tant, si decideixes una vegada al dia prendre una cullerada de marmelada amb una mica de iogurt, no passa res, és estupendo, i la pots apreciar molt més. Vull dir que el cervell necessita constantment el plaer, no? O sigui, el plaer que li poden donar l'alimentació. Però tu pots decidir, la decisió no és del cervell, la decisió és de la consciència. Per tant, tu pots modular aquest cervell. Perquè una de les coses que diu l'Anzalet és que el cervell és plàstic. O sigui, es pot arribar a moldejar. Amb què? Amb la consciència, amb la decisió pròpia de que tu tens en cada moment.
1: Recorda el nom del llibre.
0: El nom del llibre és El pont on habiten les papallones. Clar, i saps per què és? És un pont, en realitat és un nom que donen entre dos connexions neuronals. O sigui, el cervell és una pila, és una barbaritat de connexions constant en cada una de les decisions que fem, no? I entre una decisió i una altra, el temps que hi ha, etc., és com un pont, no? I en aquest pont, ella parla de... Bueno, els científics parlen de què eviten les papallones, perquè és una cosa molt suau, molt... Però tot això és a nivell de neurologia, no és que siguin papallones de veritat. És les sensacions que el cervell percebeix en cada una de les connexions dels múltiples connectors que hi han a dintre.
1: Vale. Ens queden dos minutets, dos minutets.
0: Ah, sí?
1: Sí, passa ràpid.
0: Doncs aquest era un llibre que us volia parlar. I l'altre, que m'ha interessat moltíssim, és El cerebro, el teatro del mundo. Descubre cómo funciona y cómo crea nuestra realidad. aquest llibre és d'en Rafael Juste Rojas i està, bueno, és un llibre interessantíssim perquè parla del mateix, però des d'una altra perspectiva. Aquest senyor és, estava a Columbia, a la universitat, ha estat treballant, és director del Centre de Neurotecnologia de la Universitat de Columbia i bueno, és un gran científic. També fa el mateix, tots aquests llibres, encara que siguin divulgadors que, de neuròlegs, el que fan és basar-se en estudis concrets d'equips per afirmar les seves afirmacions, valgui la redundància, no? Per a poder dir que això que ells anuncien és veritat. Mm. Llavors, que el cervell és, crea el teatre, o sigui, el cervell crea la realitat, el nostre cervell crea la realitat. La realitat no existeix, aquesta realitat que veiem. És una pura invenció del cervell. Bueno, esclar, entrant aquí et planteges moltes coses noves, no? I per tant l'alimentació i l'addicció forma part d'aquesta no consciència. Però en el moment en què te n'adones que la ment, el nostre cervell, la intel·ligència artificial, que jo crec que és el nostre cervell, té un paper concret en la nostra vida, en aquí, en aquesta existència, clar, llavors te n'adones de la força que tenim tots en decidir cada moment.
1: Molt bé. Bueno,
0: per tant, davant del supermercat, fixa't, en el supermercat ja hi ha tantes tentacions, però tu decideixes.
1: Exacte. Ja acabem amb dir, tu decideixes. Moltes gràcies, Pep Duran.
0: Valen.
1: Des de la Bibliobosc, no?
0: Ja parlarem de més llibres.
1: I tant.
0: En tinc més, tinc molts més llibres.
1: Una abraçada.
0: Fins una altra, Imma.
1: Adéu, adéu.
0: Un bon estiu.
1: Igualment.

En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres i recursos escollits especialment per a vosaltres. Com sempre, comptem amb els consells i el suport de la Biblioteca Fidel Fita i la Fosforera d'Arenys de Mar. Avui, al Cau de la Bruixa Verda, estem parlant d'hormones, gana i menjar. Llavors, aquí tenim uns llibres molt interessants. Us tornem a recomanar els llibres de la Marta León, editats per Lundberg Editores, d'Editorial Planeta. En concret, El equilibrio perfecto, cuida tus hormonas desde la microbiota, i La revolución invisible, cuida tus hormonas a partir de los 40. La Marta León és experta en hormones i processos fisiològics, molt didàctica. Tots dos llibres t'ajudaran a entendre com funciona la interacció entre hormones, cos i alimentació, segons el moment de la teva vida com a dona. A més, els seus llibres estan sempre plens de quadres aclaridors, resums, infografies, i ens ofereix unes quantes receptes molt, molt bones i molt nutritives. Gràcies, Marta. Un altre llibre, Hábitos que te salvarán la vida, cómo controlar la inflamación, los picos de glucosa y el estrés, de la molt coneguda doctora Odile Fernández, de l'editorial Bouquet, del 2024. L'Odile Fernández és metgessa de família i gran divulgadora a través dels seus llibres sobre alimentació, hàbits de vida, alimentació anticàncer. És molt inspiradora i una autèntica referència en aquest camp. En aquest llibre ens ofereix una guia molt pràctica i clara per canviar la teva vida. Aquí parla de pics de sucre i com reduir inflamació i estrès i prevenir malalties amb propostes de menús i hàbits saludables. Tot comença en la prevenció, així que tots els consells són molt útils per a tothom, per tal que sàpigues interpretar les alarmes que t'està enviant el teu cos. I ara anem amb una altra també sobre el cervell. Cerebros moldeando otros cerebros. Cómo las relaciones interpersonales guían la evolución del cerebro infantil y adolescente desde el nacimiento, de Rafael Benito Moraga. Es llicenciada en Medicina y Cirugía, especialista en psiquiatría, de la editorial Descler de Brouwer, del 2024. Com a bebès arribem amb un cervell immadur, sense poder fugir de les amenaces i el perill, i dificultats de fer-nos entendre i entendre els altres. La natura ja preveu que els cervells dels adults, al seu càrrec, puguin proporcionar protecció i guia per al neurodesenvolupament a través de la relació de l'aferrament amb els bebès. S'estableix una connexió neuronal real entre les cries humanes i adults de la mateixa espècie. La natura ho té tot previst. I l'última recomanació que tenim nosaltres, que és El cerebro que se cambia a sí mismo, de Norman Doidge, traduït de l'anglès per Laura Vidal, del títol original The Brain That Changes Itself, de Aguilar Editores, del 2008. El cervell no és un òrgan rígid, té el que s'anomena la neuroplasticitat, és a dir, que pot canviar, regenerar-se i curar-se ell mateix. El psiquiatre i investigador Norman Doidge ens ofereix uns casos de pacients reals amb danys neurològics que expliquen la seva increïble recuperació i progressos. I aquí estan totes les nostres recomanacions d'avui del Cau de la Bruixa Verda. Si ens vols recomanar algun llibre, recurs que creguis interessant, ens pots enviar un WhatsApp al 647-728-008. Ens encantarà escoltar-te. I ja hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible la Montse Guardiola, l'Eve Burgos, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch i l'Helena Soldate. I qui us parla, l'Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions de la Biblioteca d'Arenys de Mar i l'Èlia de la Llibreria de la Fosforera i a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. I ens acomiadem des del Cau de la Bruixa Verda amb aquest especial d'estiu, amb una cançó per començar a sintonitzar amb l'estiu i la seva olor salada i sensualitat. Una mica a lo retro dels anys 60, però sempre de moda.
aquells records d'estius, eh? A que sí? Como calienta el sol aquí en la playa. Compositor i lletra Carlos Alberto Martolini i Carlos Rigual.

Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi i per seguir-nos. Ens retrobem a la propera temporada, les 6 a l'octubre, amb novetats ben interessants. En sabreu més després de l'estiu. Abraçades i petons. Bon estiu de part de tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Bon estiu. Gaudiu.

0: Ràdio Arenys, la primera. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
1: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
0: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
1: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
0: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
0: Notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà un pla de restauració d'hàbitats marins. Començarem a celebrar ja les festes de Sant Pere. Descobrirem com és el mar, com un espai cultural. Parlarem d'aquesta onada de calor que estem vivint, que en principi s'acaba, però les temperatures tampoc és que baixin gaire. I acabarem el programa d'avui descobrint encara més coses de les tortugues. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Saps que quan has dit tortugues, jo he pensat ninja. Sense voler, no. Jo dic, sabrem més coses de les tortugues ninja?
1: No, tortugues no. Careta, ja que nostres, com cada no? any... nidifiquen.
2: I que boniques són. Que petitines.
1: I s'ha d'anar en compte si veiem ous, no tocar-los, no fer res. Si veiem les tortugues, tampoc tocar-les ni tampoc fer absolutament res.
2: Avisar, això sí. Avisar sí. Perquè
1: vinguin... Tocar 112 i avisar.
2: Exacte. Dir, mira, 112, estic a tal platja, sisplau, que hi ha un munt de tortuguetes per aquí, que han vingut a passar l'estiu i no sé què fer-ne amb elles. Doncs això. 112, eh? Per si de cas.
1: Exacte. Per tant,
2: qui això... avisa, no és traïdor.
1: Nosaltres ho expliquem, però a veure si se'ns fa cas.
2: Per cert, saps que s'han recollit un munt de tones de les platges d'aquest només nit de Sant Joan?
1: Sí.
2: Anava a dir una cosa així, en plan que sigui com a grans mesos... No, una nit només, eh?
1: No m'estranya.
2: Què ens està passant?
1: Que som uns guarros. Vinga, aneu a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, Marina, la veritat, este matí he tingut una sensació rara que suposo que tots hem tingut i em pensava que estàvem a dilluns. La veritat, jo estava de que, bueno, era començament de setmana, però la bona notícia és que estem a dijous i quedem els divendres. Vull dir que més contenta no puc estar, Marina.
1: Jo porto una setmana que estic poc productiva així en general, o sigui que... ànims.
3: És que és la calor, és sí. La calor, això, Marina.
1: Sí, és horrorós, és horrorós. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de bé, i diríem de productiu a la força, perquè hem de ser-hi i hem de fer cosetes malgrat la calorada aquesta i tot el que fas, tot el que hi ha pel voltant. Tu, què us anava a dir? Primer de tot, del que dèieu, onada de calor, sí, gran part del territori malament, bueno, ja en marxa una miqueta, diuen, però cap aquí l'Empordà pràcticament comença ara. Des d'ahir fins dissabte tindrem segurament els dies més càlids de tot l'episodi. Ja saps, allò del món al revés.
1: Doncs ànims, perquè a Tarragona ho vam tenir la nit de Sant Joan i va ser horrorós. De fet, quan pujava a casa, a certes hores de la matinada, a una farmàcia d'aquestes que marquen temperatura, marcava 30 graus i eren certes hores de la matinada. O sigui que, ànims.
4: Va fer molta calor aquella nit.
1: I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda. Bé, jo, igual que la Cel, la setmana dels dos dilluns és aquesta, eh? Avui és completament com si ho fos, però bé, és veritat, és dijous, per tant, això ja torna a pintar a cap de setmana, estiu, per tant, bé, aquí calor Maresme també en tenim, eh? També en tenim molta, però ens passa airet, jo trobo que ens passa airet. Mira, estic content en aquest sentit que sí, és una onada de calor molt grossa, però si et passa aire, respires una mica, et poses a gombreta, passa aire... Bé, no sé, l'altre dia pensava, mira, si totes les onades de calor d'aquest estiu han de ser així, gairebé que te les compro, eh? Perquè passa aire i s'està bé.
1: Doncs et deu passar aire, tu, perquè en altres poc aire ens passaven aquests dies. Vinga, va, deixem les onades de calor, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala reclama al govern que aquest estiu obri les dutxes de les platges, Sergi.
2: Doncs sí, perquè només funcionen els rentapeus aquest estiu a les platges de l'Escala. El govern ha optat per inhabilitar les dutxes com a mesura de reduir el consum d'aigua i inclús ha retirat les instal·lacions del litoral de Sant Martí d'Empúries. Una decisió que no comparteix, en aquest cas, el grup de l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya. Escoltem a Frederic Guirado.
3: Mancances com el tema de les platges, que no tenim dutxes. Ja ha passat la sequera. No hem de ser més papistes que el papa. O sigui, ara tot arreu estan obrint dutxes, sisplau, obrim les dutxes, la gent es queixa.
2: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar les dutxes a les plages, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen de rentapeus. La resta de localitats, en canvi, sí que tindran el servei en marxa, tindran les dutxes enceses. Davant d'aquest context, Esquerra ha afegit que si es detecta un mal ús de les dutxes a l'Escala, l'opció que s'hauria de contemplar és la regulació i no la supressió. Ha posat com a exemple reduir la pressió de l'aigua o efectuar un pagament simbòlic per evitar el malbaratament. Entre els serveis d'estiu a millorar, el partit ha reiterat la manca d'aparcament o el problema amb la cobertura del mòbil als diferents punts del municipi. També ha posat sobre la taula el transport turístic del carrilet, que més enllà de qualificar-lo com deficient, ha explicat que genera molèsties pels fums que emet en indrets pròxims a terrasses de restauració.
1: El Ministeri per la Transició Ecològica dona llum verd a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat.
2: Segons notícies aparegudes a diferents mitjans de comunicació i fonts de l'Institut de Recerca en l'Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental que feia 2 anys que estava encallada i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Maria Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri conformi aquesta validació, haurà de ser l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya quin assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un camí prou llarg fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Escoltem Sílvia Paneque, la portaveu de la Generalitat.
4: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
2: El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos, que encara estan en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí, segons marca l'àrea de la Leva 1.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Torna a la Festa del Mar de la Ràpita per descobrir la badia d'Alt d'un caiac cel.
5: Així és, Marina.
1: Sembla que no.
5: Apropa les activitats. Aquí. Apropa les activitats nàutiques a la ciutadania i donar a conèixer l'entorn natural de la badia. Este és el propòsit de la Festa del Mar de la Ràpita, que arriba este proper 28 de juny. Durant la jornada se farà una sortida en caiac que arribarà fins a les Muscleres per conèixer de prop aquest espai i l'activitat que s'hi desenvolupa. Escoltem a Helena, que era el regidora de Turisme de la Ràpita, i a Joan Barberà, president de l'estació nàutica La Ràpita Delta de l'Ebre.
6: A un lloc emblemàtic per a tots els rapitencs i rapitenques com és la cabanya. A les 10 i mig es farà la trobada, a les 11 se provarà ja l'aigua en els diferents artefactes sense motor que després ens explicaran, i a partir de les 12 i mig hi ha un vermut musical organitzat per vermut rapitenc. Per tant, continuem en les iniciatives per a fomentar els esports nàutics i apropar-los a la ciutadania.
0: que la població se n'aprofite del seu territori, no? No aquella idea de... Sí, crec que la idea radical és tinc un hotel, lo tanco aquí, vaig a la pulsereta i no visito la població, sinó ara tot el contrari. Fer que la població conegui i aprofita els seus recursos naturals, en aquest cas els recursos naturals turístics, que aquí a la Ràpita els tenim d'una forma magnífica.
5: Una iniciativa que s'alinea amb les noves estratègies de desenvolupament turístic impulsades per l'Agència Catalana de Turisme, que busquen una major implicació dels residents en l'activitat turística del territori. L'activitat està organitzada conjuntament per l'Ajuntament, l'Estació Nàutica, la Ràpita Delta de l'Ebre i la Cabanya. La inscripció es pot realitzar a través del web www.enlarapita.com.
1: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha tornat a adjudicar l'empresa Alte Esport, el servei de salvament i socorrisme de les principals platges del municipi per la temporada d'estiu. L'empresa assumirà per segon any consecutiu la vigilància i l'assistència als banyistes de les platges de l'Alguer, Pixavaques, Calaforn, Sant Jordi i Calafató.
5: El dispositiu estarà operatiu entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, coincidint amb els mesos de màxima afluència turística. Un equip de 13 socorristes titulats vetllarà per la seguretat dels usuaris en horari d'11 a 6 de la tarda. La renovació de l'adjudicació per un import de 114.000 euros dona continuïtat al model implantat l'any passat després que Alte Esport rellevés Creu Roja en la prestació d'un servei que es considera essencial durant la temporada estival. L'empresa ja disposa d'experiència en la gestió de serveis de salvament i socorrisme en diversos municipis del litoral tarragoní. Segons el regidor de Medi Ambient, Antonio Espuny, l'objectiu és garantir la seguretat dels banyistes i oferir una cobertura adequada a les platges que registren una afluència més elevada durant els mesos d'estiu.
7: Sí, l'Ajuntament ja ha adjudicat este servei. Vam fer el concurs per l'import s'ha de fer, se van presentar, crec recordar, unes tres empreses, i se li ha adjudicat a la mateixa empresa de l'any passat per pràcticament el mateix import que teníem o que ens va cobrar l'any passat. Per tant, totes les platges més concorregudes del nostre poble estaran un altre any vigilades i controlades per personal de salvament, i per tant també donem un punt més de qualitat a les nostres cales, a part d'este punt de seguretat de cara al visitant, que se sap d'alguna manera vigilat, entre cometes, i controlat en cas d'hi ha algun tipus d'incidència, d'accident o de perill pels banyistes.
5: A més de les tasques de vigilància i intervenció, el servei també inclou una embarcació de salvament, l'atenció de la cadira amfíbia, accions preventives informatives dirigides als usuaris de les platges en relació amb l'estat de la mar i les normes de seguretat a les zones de bany, especialment en períodes de màxima ocupació.
1: Aturada ara a les costes del Garraf. La revetlla de Sant Joan al Garraf ha estat en termes generals una revetlla tranquil·la segons les diades que disposen fins ara. Molta afluència de persones a la façana marítima de Sitges i Vilanova i dispositius per garantir la seguretat. Carla.
8: Un incendi al parc de Can Robert de Sitges al voltant de les 5 de la tarda, el dia de la revetlla, i que va afectar 50 metres quadrats, va ser un dels fets més destacats, tot i que el foc es va extingir ràpidament. També a la zona de platja de Riba-Roges a Vilanova, a tocar del Xiringuito Ibiza, es va produir un petit incendi que va afectar vegetació, possiblement a causa de material pirotècnic. En matèria de trànsit, els controls preventius d'alcoholèmia efectuats durant la nit i la matinada han acabat amb 5 denúncies administratives per conduir sota els efectes de l'alcohol a Vilanova i una denúncia penal a Sitges. A hores d'ara no consta cap agressió ni incidència relacionada amb violències masclistes o LGTBI-fòbiques. La tarda de revetlla del barri de Sant Joan de Vilanova, en el marc de la seva festa major, va rebre, com és tradició, la flama del Canigó. Una flama que voluntaris escampen per diferents punts del país per celebrar la festivitat de Sant Joan.
1: Mal Malgrat l'actual situació del corriol Camanegre, Vilanova està sent enguany una zona de gran biodiversitat i sobretot del valor ornitològic. Tan sols a la platja de Ribes Roges s'han detectat 85 espècies d'ocells, segons les plataformes de Ciència Ciutadana.
8: Destaca sobretot la diversitat d'espècies que han nidificat a la desembocadura del torrent de la Pastera, incloses algunes de poc habituals com una parella de camallargues. En aquest punt s'hi concentren diversos esforços municipals per mantenir la qualitat de l'aigua, però tal com reflexa l'acumulació de deixalles, cal encara molta responsabilitat i respecte per part del conjunt de la societat. Ho explica Yolanda Sánchez, regidora d'Emergència Climàtica i Medi Ambient a Vilanova.
9: La riera, des de fa anys, hi ha tot un treball d'intervenció, bàsicament perquè hi hagi una recirculació de l'aigua, perquè mantingui doncs, les espècies. I, és a dir, la natura es regenera i es millora a base d'acumulació i, per tant, ja estem consolidant aquests espais i per això veiem emergir doncs, una quantitat més de biodiversitat animal i d'aus que tenim.
8: Des de l'Ajuntament de Vilanova recorden a la ciutadania la necessitat de complir amb les normatives de protecció del medi ambient establertes a les platges per tal de garantir la seguretat i la salut del litoral i destaquen la importància de les mesures de conscienciació. En aquesta línia, a partir d'aquest estiu, tots els accessos a la sorra comptaran amb panells informatius que complementen els ja instal·lats en temporades anteriors.
9: Per nosaltres és molt important doncs, fer pedagogia i explicar a la ciutadania sobretot d'aquesta recuperació dels espais que en diem blaus, que són a tocar del mar i que hem recuperat des de la platja del Far, a Ribes Roges, fins a la platja Llarga. No? Tenim aquests indicadors, aquests planells, hem instal·lat on poden veure doncs, des de la fauna, la flora, els elements allò que hem restaurat.
8: Els panells estan repartits per les tres platges principals de la façana marítima, Ribes Roges, la Farola i la platja de la República.
1: Cap a les costes del Maresme. Laura Molina, regatista del Club Nàutic d'Arenys, ja queda tercera de la general al Campionat de Catalunya d'Ilka 6, que s'ha disputat durant dos caps de setmana a la Badia de Roses, a la Costa Brava Oriol.
10: Exacte, Marina. Es tracta d'un podi molt important, tant per ella personalment com per a l'entitat, ja que la noia encara competeix amb Ilka 4, la categoria inferior de vela més petita. I en aquest campionat ha estat el Club Nàutic d'Arenys qui l'ha animat a fer el pas i navegar amb Ilka 6, al considerar que ja està preparada per intentar-ho. Mònica Zon és la directora esportiva del Nàutic.
11: Una esportista jove que també va fer podi aquí al Campionat de Catalunya d'Ilka 4 i l'ha fet també Ilka 6, o sigui, amb la vela petita i amb la vela gran ha estat entre el podi de les dos de la categoria femenina i crec que demostra que, bueno, que l'entrenament que està fent intensiu, perquè més enllà de les hores d'aigua, Laura està fent una transformació física important, treballant molt al gimnàs i també altres aspectes que són importants, sempre parlem de la preparació i també està treballant molt amb ajuda emocional i jo crec que els resultats estan sortint.
10: En aquest campionat hi ha participat també Marc Avara, regatista del Nàutic d'Arenys, que recentment s'ha proclamat campió de Catalunya en Ilka 4. Igual que Laura Molina, també ha fet la prova de roses en Ilka 6. En aquest cas ha acabat segon de la categoria Sots 17 i vuitè a la classificació absoluta. Un resultat que Mònica Zon també considera un èxit.
11: Top 10, que diuen ells quan estan a nivell català, i per mi és un resultat molt, molt bo, perquè són tots dos esportistes són esportistes que encara els hi queda una temporada com a mínim a Ilka 4, amb la categoria més petita que l'Ilka 6, i vam anar allà perquè bueno, per mi era un bon entrenament per ells i els hi ha servit, i a més doncs, amb molt bons resultats. No sol ser l'habitual fer la doble temporada, que se sol dir, no? Navegar amb les dues categories, però sí que és veritat que era un bon acabament, crec que serà el seu futur, serà l'Ilka 6, i els hi ha anat bé competir en un campionat de Catalunya i era pues, bueno, relativament a prop. Sí que és veritat que estava a Roses, però logísticament ens ho podíem combinar i crec que era una bona experiència per als esportistes.
10: D'aquesta manera es tanca el curs competitiu per al Club Nàutic d'Arenys. Aquest estiu serà Lucas Garrido qui competirà al Campionat Europeu d'Optimista a Polònia a finals de juliol.
1: Arenys de Mar farà un tractament contra la cendrosa a 573 plàtans del municipi. L'actual es farà aquesta nit i matinada i des de l'Ajuntament es recomana tancar els balcons i les finestres, evitar deixar animals i roba estesa i no apropar-se a la zona d'aplicació durant el procés del tractament.
10: Sí, la malura, la cendrosa o oïdi de la vinya és un fong que afecta els plataners d'aquí del municipi. Per tractar-la s'aplica una tècnica fitosanitària sobre més de 570 arbres, arenys, i que anirà a càrrec de l'empresa Endoteràpia Vegetal i es farà entre les 10 d'aquesta nit i les 3 aproximadament de la matinada. L'actuació es dividirà en dues zones, de 10 a 1, al passeig del Cargol, camí de Can Quintana, l'edifici del Xifrer i als carrers de l'Olivar, professor Castelló i Oterif. Després, a la segona zona, serà a partir ja de la 1, serà la Riera Bisbe Pol, la Riera Parafita, el passeig Xifrer, la plaça Lloberes i la plaça Mare Paula. A part, també es realitzarà un tractament per fer front a la plaga del tigre del plàtan. En aquest cas, s'aplicarà mitjançant la tècnica de l'endoteràpia vegetal.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que hi haurà relleu històric a la Confraria de Pescadors de Tarragona. Després de 22 anys, al capdavant de l'entitat, Esteve Ortiz, fins ara president, ha deixat el seu càrrec. El fins ara vicepresident, Jaume Sanz, n'ha agafat les regnes per, com ara, presidir en funcions. Hi haurà eleccions al setembre i la seva voluntat és presentar-se. Tot plegat en un context ben complicat per la pesca tarragonina. El sector del peix, les restriccions impulsades per la Unió Europea, el que s'afegeix a l'increment de preus dels carburants o els greus problemes de relleu generacional que pateixen. De fet, l'arrossegament acaba de perdre una barca. El propietari l'ha venut i ara feinejarà per aigües andaluses. L'arrossegament està de veda actualment, però tornarà a la mar l'1 de juliol després de 2 mesos d'aturada. I ho farà amb l'esperança d'assolir un bon nivell de captures. Tot plegat en un context ben complicat per la pesca tarragonina. El president en funcions de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Jaume Sanz, ha explicat que el sector travessa moments molt complicats. Diu que el que més preocupa és la manca de relleu, perquè afirma que la gent no vol anar a la mar perquè no hi ha perspectives de futur.
12: Però vaja, jo crec que la problemàtica no són els dies. Els dies, cada dia són menys gent i arribarà un dia que no quedarà ningú. De la manera que anem. Aquest any a Tarragona ja n'ha perdut una altra de barca. Una barca emblemàtica de Tarragona se n'ha anat. L'han comprat a Andalusia. Vull dir, cada dia són menys. I no hi ha gent per anar a la mar. I no vol vindre la gent a la mar, però clar, si tu saps que no tens dies per anar a la mar. Si que és quan anem, se guanyem la vida. Lluitant molt. Però clar, si no tens una perspectiva de futur, la gent no ve.
1: Sanz és president en funcions des d'aquesta setmana. Esteve Ortiz ho ha deixat després de més de 2 dècades al capdavant. I les festes de Sant Pere arriben al barri mariner de Tarragona, al Serrallo, amb un programa farcit de música, foc i molta devoció per rendir homenatge al seu patró. 4 dies de gresca que s'allargaran fins al dilluns 29 de juny. El pregoner d'enguany serà el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà. El Serrallo arrenca les festes majors de Sant Pere aquest divendres amb un esmorzar popular on no faltarà la cuina més típica del barri mariner, els arrossejats, el suquet de peix o el romesco. Dissabte serà un dia complet ple d'activitats matinals variades, la Diada Castellera a la tarda i la proclamació del pregó a càrrec de Santiago Castellà. A la nit, la gresca continuarà amb la revetlla popular a ritme de l'orquestra La Catalana i el Correfoc. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
13: Bona tarda, una situació molt tranquil·la. Una altra vegada les properes hores sense grans corrents de vent ni d'aigua en el cas de la costa, per bé que sí que s'haurà de tenir en compte una mica el vent de marinada de sud, que es reforçarà a la Costa Brava al llarg d'aquesta tarda, també la tarda i el vespre del divendres, aquests vents una mica més consolidats, sobretot més cap a l'interior, més ja terra endins, no pas tant a la costa, on els vents en general seran febles. Durant les immediates hores també dominarà més aviat el vent del sud, xaloc, a la Costa Daurada i barcelonina, marejol en general, per tant, ja diem, no tindrem una mar gaire alterada ni grans corrents de mar de fons. Sí, a la Costa Brava en alguns moments, bàsicament durant el divendres, també amb unes temperatures elevades, tardes, la d'avui i la de demà, de ple estiu, molta xafogó nocturna, per tant, clàssica situació d'estiu, en aquest cas, amb una mar més aviat tranquil·la. N'estem pendents a la xarxa?

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: I ara fa just una setmana la Generalitat de Catalunya donava a conèixer les línies principals del nou pla de restauració dels hàbitats marins. Avui en volem aprofundir a la Ran de Mar i veure com s'aplicarà tot plegat, Sergi.
2: Doncs justament per conèixer més detalls de tot plegat tenim aquí amb nosaltres en Sergi Racero. Ell és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí. Sergi, bona tarda i ben trobat aquí a la Ran de Mar.
3: Sí, hola, bon dia.
2: Aviam, primer de tot, com a carta de presentació, com definiries aquest nou pla de restauració d'hàbitats marins?
3: Doncs mira, aquest pla és un pla que és pioner a l'estat espanyol i que s'avança una mica de la normativa europea de protecció de la natura i de restauració dels ambients, dels ecosistemes. És un pla que el que busca és, a partir de la informació cartogràfica que hem realitzat els últims anys, que s'ha fet un esforç de la Generalitat, de tenir identificat doncs, la distribució dels hàbitats marins de Catalunya, doncs ara el que correspon és veure quin estat de conservació es troben alguns dels hàbitats més essencials per proveir de serveis ecosistèmics a la ciutadania i doncs, mirar doncs, de restaurar, en aquell cas, doncs, els que estiguin en estat més degradats.
2: Us heu fixat concretament en 3 o 4 hàbitats, no? Quins són i per què aquesta tria en quant a actuació?
3: Mira, doncs ens hem centrat principalment en 3 hàbitats que es consideren hàbitats d'interès per la pesca, per la normativa comunitària, estatal i catalana, que són els hàbitats de rodolits, garbissars, que se'n diuen, també doncs, els hàbitats de fanerògames marines, que es posicionen a oceànica i altres espècies de fanerògames, i també els hàbitats de coral·ligen. A aquests 3 s'afegeix un tercer hàbitat que també consideren que té un paper estructurant dintre dels ecosistemes marins, que són els boscos de macroalgues. Llavors, tots aquests 4 tipus d'hàbitats són, com diem, doncs, hàbitats estructurants, hàbitats que venen a ser com els boscos del mar, on realment doncs, fan que hi hagi doncs, tota la biodiversitat, que alberguin doncs, espècies, donen refugi i tenen un paper ecològic essencial doncs, per moltes espècies marines.
2: Són hàbitats que especialment havien patit molta degradació o que podríem dir que estan especialment tocats?
3: Doncs són hàbitats que tenen la seva fragilitat. Alguns d'ells han patit impactes antròpics, no? Com puguin ser, sobretot, per exemple, en el passat, doncs les fanerògames marines doncs, havien patit doncs moltes pressions. Avui dia doncs, també encara doncs, hi ha un cert problema de fondeig, no? D'embarcacions, per exemple, doncs, que les afecten. Altres també, doncs, hàbitats sensibles doncs, a la freqüentació, al trepig, doncs també han pogut tenir doncs, factors de regressió importants, però després també tenim altres factors que són més de contorn, no? Més difícils d'actuar, com poden ser els lligats al canvi global, canvi climàtic, etc.
2: I, clar, podria preguntar si vosaltres considereu que suposo que aquesta actuació és perquè creieu que molts d'ells hi arribem a temps, que serà una actuació profitosa i segurament un canvi de paradigma respecte al que s'havia fet fins ara.
3: Bueno, d'entrada hi ha una primera raó, i és que hi ha un mandat legal, és que el 2030 hem de tenir doncs, un 20% dels ecosistemes degradats doncs, s'han d'haver restaurat, i del 2050 hauran de ser el 100% dels ecosistemes degradats. Per tant, hi ha una primera qüestió que és una qüestió legal, no? de que tots els estats membres de la Unió Europea han de fer aquest esforç per recuperar tots els hàbitats degradats en aquest termini. Però més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, considerem que és, doncs, sé que hi ha un marge d'actuació en molts casos, que bona part de les mesures que s'han d'implementar doncs, tenen a veure no tant amb afavorir els hàbitats, que els hàbitats es recuperin mitjançant actuacions actives, sinó que també doncs, hi ha molta feina a fer a l'hora d'eliminar certes pressions sobre aquests hàbitats perquè de manera natural es puguin recuperar. I per tant, sí, hi ha marge d'acció, però s'ha d'actuar doncs, quan abans millor.
2: Llegíem aquests dies, i algun expert ens comentava d'això, no? Que hi ha una restauració activa i una restauració passiva. En què consistiria? cadascuna d'elles.
3: Sí, és una mica el que es comentava fa una estona, no? Quan parlem de restauració passiva, totes aquestes accions que tenen a veure doncs a eliminar aquestes pressions, no? Moltes d'elles s'aconsegueixen a través d'informar la ciutadania

0: actes, no? En canvi, hi ha altres mesures que poden tenir a veure quan aquestes mesures d'eliminació de pressions no són suficients, doncs és possible que haguem d'ajudar d'alguna manera doncs aquests habitatges es recuperin allà on han desaparegut o on estan molt deteriorats, no? I en aquest cas doncs podrien ser doncs, arribar, doncs, per exemple, amb boscos de macroalgues. S'ha treballat en fer replantacions d'algunes espècies, i en determinades també s'han restaurat colònies de gorgònies, no? Allà doncs, on per acció mecànica d'algun tipus s'han doncs, arrencat algunes colònies, no?
1: Anem a parlar una mica de timings. Crec que hem començat ja les tasques prèvies una mica d'avançadilla, si m'ho permets dir així, en certes zones de Blanes, si no vaig errat, que ja s'hi està treballant.
0: Sí, de fet s'està treballant ja a tota la costa catalana, amb diferents tipologies d'ambients. Hi ha equips especialitzats en cada un d'aquests ecosistemes que treballen doncs, allà on aquests ecosistemes estan presents. Es fan a tota Catalunya i llavors sí que s'estan fent els primers mostrejos. Van començar fa unes setmanes i acabaran doncs, a finals d'estiu. L'any que ve, doncs, el 2027, tornarem a fer una segona campanya de mostreig que acabarà de completar les dades d'aquestes. Totes aquestes dades, a més, s'afegeixen a tots els mostrejos científics que les diferents unitats de la Generalitat, però també els equips de recerca de Catalunya, doncs han pogut realitzar en els últims anys. Per tant, que serveixen per completar també tota la informació disponible sobre l'estat de conservació d'aquests hàbitats. A més d'això, doncs, no sé si volies també una mica de planning, no? De la resta de projectes. A més de totes les tasques de mostreig, aquest any el que s'està mirant de tancar doncs és un llistat d'indicadors sobre quins són els l'estat per poder avaluar l'estat dels ecosistemes en funció de les diferents tipologies d'ecosistema i també dels llocs on hi són presents, no? Perquè ens entenguem, no és el mateix una pradera, l'estat de conservació que pot assolir una pradera de Posidònia en un lloc protegit i on no hi ha molta freqüentació, que aquest mateix hàbitat en una zona on pel que sigui doncs hi ha més pressions, no? El òptim d'aquest hàbitat en aquesta zona tampoc podem aspirar al mateix òptim, no? I per tant, doncs ara és moment també de definir quins han de ser doncs aquests indicadors i aquests òptims. Llavors, entre el 2020, entre aquest any i l'any que ve, doncs acabarem de fer aquests mostrejos i llavors es farà doncs una diagnosi sobre l'estat dels ecosistemes i el seu estat de conservació. Després també començarem l'any que ve a analitzar tots els factors de pressió que tenen aquests hàbitats, és a dir, per què estan en l'estat de conservació que estan, i a partir d'aquí, doncs el 2028 és quan ja es treballarà més amb les mesures de gestió que creiem que s'han de prioritzar per cada hàbitat, en quines zones haurien de ser prioritaris i quin tipus de mesures en cada cas.
1: Les veieu factibles, aquestes dates, aquests horitzons que ha marcat Europa en aquest cas, o sigui, d'arribar-hi i arribar-hi bé amb els percentatges que heu posat sobre la taula?
0: Creiem que sí, que aquest pla serà una bona contribució al que serà el Pla Nacional de Restauració Ecològica en la seva part marina. I creiem que ajudarà molt a assolir els compromisos que té doncs, l'estat espanyol al final amb la Unió Europea, no? Que és, la idea és que tota la informació que estem generant doncs ens interpel·li una mica a tota la ciutadania i a les administracions públiques a Catalunya, és a dir, que realment ens serveixi a nosaltres per tenir una millor relació amb aquests ecosistemes, però també que ens serveixi doncs, a l'estat espanyol doncs, per poder fer aquests plans nacionals i, per tant, doncs, que sigui una referència per la resta d'espais que s'hauran d'abordar doncs, en aquests plans.
1: Hem parlat molt del projecte, de les dates, dels timings, de com anirà tot plegat, però qui hi ha implicat en el projecte? A part de la Generalitat, universitats, centres de recerca, suposo.
0: Doncs mira, per part de la Generalitat estem totes les unitats de gestió, que fem coses, que fem gestió marina, tant la Direcció General de Polítiques Ambientals, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Servei del Litoral, que porta tota la part més de gestió de costes, i nosaltres

0: peixos, que són la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i que portem tota la part més de gestió pròpia i de lideratge del projecte. A més, doncs, per part dels òrgans científics, doncs, també estan representats tots els centres de recerca que treballen amb aquestes matèries, el CSIC, no? El CEAP de Blanes i l'Institut de Ciències del Mar, també hi ha la Universitat de Barcelona, i també la Universitat de Girona. Tots són científics que formen part d'un grup de recerca que es diu RESMED i que fa molts anys que treballen amb aquestes qüestions de restauració de manera coordinada.
1: I el ser un pla general, també estatal i europeu, suposo que està en contacte, no?, amb altres zones, tant de la Mediterrània com fins i tot potser de l'Atlàntic, que també estan duent aquests projectes de restauració. Com és una mica aquest treball en xarxa?
0: Exacte, sí. Bueno, la gràcia és que justament, doncs, al comptar amb aquest suport científic d'excel·lència, ja sap, doncs, ja formen part d'unes xarxes internacionals on també cooperen, pues, doncs, a nivell internacional, de manera que segurament, doncs, el primer referent, doncs, són altres companys, col·legues del Mediterrani, que, perquè també tenim doncs, referències d'hàbitats i d'entorns similars amb les mateixes problemàtiques, però també, doncs, altres llocs d'Europa o del món, doncs, on també, doncs, els nostres investigadors, els que cooperen amb nosaltres, també treballen amb freqüència i amb normalitat, diguem.
1: Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies des d'aquí a la Randa Mar per donar veu en aquest projecte, el Pla de Restauració dels Hàbitats Marins, que engega, té aquests horitzons i aquests tres medis que hem parlat, els dels rodòfits, els de les fanerògames, els de les comunitats d'algues més superficials, i em penso que no me'n deixo cap, Sergi.
0: El coralígen.
1: El coralígen. Doncs moltíssimes gràcies per estar-hi i explicar-ho tot plegat.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Falten pocs dies per Sant Pere. Vilanova es prepara per a un dels actes més emotius i tradicionals, la processó marinera en honor al sant patró dels pescadors i gent de mar, Carla.
1: Sí, enguany la imatge del sant la traslladarà a la barca Domingo, que sortirà a mar acompanyada d'altres embarcacions, tal i com marca la tradició d'aquestes festes. Ara, l'Ajuntament de Vilanova, abans de la tradicional processó, els ha fet un reconeixement al Saló de Plens de l'Ajuntament, on han destacat el relleu generacional dins de la família Bardí, propietaris de la Domingo, i se'ls ha fet entrega d'una litografia com a regal institucional. Parla Eva Bolaño, regidora de Cultura a Vilanova.
2: Felicitar la família Bardí, doncs, per tenir l'honor de portar, ser els portants de la imatge de Sant Pere. I també dir a la família Bardí que aquest any és un any molt important per a vosaltres, el 2026, perquè a banda de ser els portants, us van atorgar el Premi Roig Toqués, que això també és molt important i us reconeix. Sou una nissaga de 5 generacions i des de l'Ajuntament de Vilanova també volem donar les gràcies al Roger perquè ets el relleu de la teva família i això no acostuma a passar i el primer sector ho necessita.
1: Com explica la regidora, la família Bardí no només és la portadora del sant d'enguany, sinó que aquest reconeixement s'assuma al de fa unes setmanes quan van rebre el Premi Roig Toqués a la trajectòria familiar. La família Bardí és una d'aquestes famílies de tradició marinera que formen part indestriable del llegat pescador d'aquí del port de Vilanova. Els seus orígens al municipi es remunten a mitjan del segle XIX, quan Domingo Bardí González s'estableix al passeig marítim. L'any 1892, Domingo Bardí compra un petit gusi de rem de 3 metres amb el nom de Cayo, i més endavant comença a pescar amb el llagut Domingo, embarcació de vela i rem de 10 metres al Tresmall i al Sardinal. El seu fill, en Quiquet, neix el 1886 i dona el renom de barri a la família, de Cal Quiquet, amb el que es coneixeran a partir d'aleshores. Ja de jove segueix els passos del seu pare al Tresmall i al Sardinal amb embarcacions com l'Antònia, la Catalunya, la Salvador i la Rosalia. I amb els anys i l'arribada dels nous temps s'endinsa en la pesca d'encerclament i la llum. El 1935 es fa construir la primera Domingo, una barca d'11 metres i motor de 40 cavalls que portarà el nom del seu pare, però també el del seu fill, que va créixer pràcticament a bord d'aquest vaixell i que amb els anys va acabar heretant l'ofici de les xarxes i casant-se amb la Mercè, que donaria nom a la nova barca de la família. D'aquesta unió en neixen 3 fills, entre ells en Domènec Bardí, un home profundament estimat dins del món mariner i a la història contemporània del barri de mar. Una representació claríssima del coneixement transmès de pares a fills i de l'amor per un ofici dur, però viscut sempre amb molt orgull. Juntament amb el seu germà Albert, naveguen durant dècades fins a estrenar la nova i actual Domingo, una moderna barca de llum de 24 metres i mig construïda l'any 2005. A bord d'aquesta embarcació prenen l'herència familiar l'Arnau i el Roger Bardí, fills d'en Domènec. És precisament en Roger qui exerceix actualment de patró i qui ha rebut amb emoció aquest reconeixement.
3: Fa molta il·lusió aquest reconeixement. És un esforç, però que un sacrifici portar Sant Pere perquè és una responsabilitat. Però bueno, sempre ha sigut dintre de la nostra família un honor intentar col·laborar amb Vilanova i amb la festa de Sant Pere. I res més, aquí molt content que hagi vingut tothom. I res més.
1: L'acte també va comptar amb l'agraïment de la confraria de pescadors a la família per col·laborar sempre amb les festes i activitats marineres. Cal tenir en compte que no és la primera vegada que aquesta barca du la imatge del sant, però sí que és aquest el primer any en què poden rebre'n el reconeixement. Així ho explica Jaume Carnicer, patró major de la confraria de Vilanova.
4: Avui és un dia especial, sobretot per ells, no? El lloc més emblemàtic segurament doncs, de Vilanova, aquí al Saló de Plens, poder otorgar doncs, la matopa com a portants de Sant Pere, que no és la primera vegada, ja ho hem fet, però em sembla que és la primera vegada que rebreu el guardó, perquè això no fa tants anys doncs, que es fa, i doncs, serà una manera doncs, de que es pugui visualitzar que sempre heu col·laborat en totes les festes, en totes les activitats que s'han fet, sobretot doncs, al barri de Mar i dintre dels actes de la confraria i per les festes de Sant Pere, i no res, agrair-vos aquesta dedicació, com explicava la regidora, aquest any important, primer el Roig Toqués, ara doncs rebre aquest guardó, res, per la cofradia és un orgull, i també entendre l'orgull que suposa per vosaltres ser els portants de Sant Pere. Per altra banda, la responsabilitat que això porta, sobretot el que porta la barca, el Roger, ja sap el que és portar la barca quan doncs hi ha tanta activitat a bord, tanta gent i un dia tan emblemàtic, però res, disfrutar, gaudir de les festes i esperem doncs que ho gaudiu moltíssim.
1: La processó de Sant Pere se celebrarà aquest diumenge 28 de juny. A partir de 6:45 de la tarda començarà la baixada del Sant des de l'església a la plaça de la Immaculada Concepció, acompanyada per la banda de música Mestre Montserrat fins a la plaça de les Xarxaires. Des d'aquí, el seguici es traslladarà fins al moll pesquer de la Llotja per traslladar a Sant Pere fins a la Domingo, que salparà escortada per la resta de barques empavesades, fins la tornada a port per la benedicció de les barques i llavors sí començar el cercavila de Valls i Entremesos pel barri de Bajamar. Parla Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
5: I poca cosa a afegir, perquè jo crec que ja està tot dit, no? La veritat és que, bé, comencem ja, no? D'aquí poc ja de ple, doncs, amb aquesta 60ena doncs, d'activitats, que omplen les festes de Sant Pere. Felicitats, perquè és evident, no?, que deu ser doncs, un motiu d'orgull, no?, de poder tornar a portar, no?, doncs, la barca de Sant Pere, doncs, en aquest dia tan especial, perquè la veritat és que jo crec que és la imatge més icònica de les festes de Sant Pere, no?, quan surten totes les barques engalanades, amb la imatge, no?, i tot el seguici de barques, jo crec que és la imatge que identifica més doncs, aquestes festes. No? Gràcies a tots els que feu possible doncs, les festes de Sant Pere, a la comissió de festes, a totes les entitats, associacions també del barri que hi participen, a la confraria de pescadors, com sempre, tot el nostre caliu i tot el nostre suport en aquests moments complicats que esteu vivint des del sector primari i res més. Escolta, a gaudir ja d'aquesta festa i molt bona festes de Sant Pere i visca Vilanova i la Geltrú. Visca!

I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem d'unes jornades de pesca al Maresme. Després farem una entrevista o coneixerem més de primera mà les conseqüències d'aquesta onada de calor que hem patit i que en principi ja ens està travessant, però hem de dir que les temperatures de moment no fa pinta de que hagin de baixar molt. I acabarem el programa d'avui parlant de l'inici de la nidificació de tortuga careta. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Les jornades sobre la pesca al Maresme fetes a Sant Pol de Mar aquesta primavera es van inaugurar amb una ponència anomenada El mar com a espai cultural, pràctiques, relats i transmissió del patrimoni immaterial, que va anar a càrrec d'Eliseu Carbonell Camós, doctor en antropologia social i cultural. I avui tenim el privilegi de parlar-ne a la Ronda Mar Oriol.
2: Doncs, efectivament, Marina, avui seguim parlant d'aquestes jornades sobre la pesca al Maresme que s'han organitzat recentment a Sant Pol, de Mar, de part dels diferents arxius, els arxius comarcals d'aquí del Maresme. La ponència inaugural era El mar com a espai cultural, pràctiques, relats i transmissió del patrimoni immaterial. Anava a càrrec d'Eliseu Carbonell Camós, doctor en antropologia social i cultural, i ara mateix el podem saludar per fer 5 cèntims d'aquesta ponència. Eliseu, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Eliseu, parlem una mica del que va poder explicar en aquesta ponència, en aquestes jornades de la pesca. Aquest concepte de patrimoni immaterial marítim. Exactament, Eliseu, de què estem parlant?
3: Exacte. Bueno, estem parlant de tot allò que no podem tocar, no? I que existeixi igualment i que és imprescindible. És a dir, tu tens una embarcació de fusta i, evidentment, és un element de patrimoni, però si no tens els coneixements que permeten navegar-hi amb ella, reparar-la, en fi, entendre tot el que envolta la navegació, doncs no acabes de tenir l'element complet, no? Llavors són coses que no es veuen, que no es toquen amb les mans, però que formen igualment part indestriable del patrimoni.
2: Mm-hmm. I a part d'això, dels coneixements per fer anar un vaixell, què més té el material de patrimoni i que, clar, que no podem tocar, més enllà de les embarcacions, els peixos i l'aigua?
3: És que és tot el sistema cultural. O sigui, hem d'entendre que quan nosaltres veiem un objecte exposat en un museu, aquell objecte, si no ets un gran coneixedor de la història de l'art, doncs veus un quadre i pots dir m'agrada, no m'agrada, però per poder-lo gaudir realment cal conèixer, doncs no sé, qui és aquella figura que representa o per què l'artista va triar aquest estil, etcètera, no? Doncs amb els objectes de caire etnològic, que el que coneixem com a patrimoni etnològic, com podria ser tot el que té a veure amb els oficis tradicionals, com és la navegació i la pesca, doncs passa exactament el mateix. Clar, si un vell pescador o un vell navegant veu un objecte, doncs al voltant d'aquell objecte li apareixen immediatament un munt d'imatges, de vivències, de coneixements, de terminologia, etc. No? En canvi, una persona profana en aquest àmbit doncs veu una barca, pot ser més maca, més grossa, més petita, més brillant, però ja està, no? I llavors el patrimoni immaterial és indispensable per poder donar sentit al patrimoni material.
2: Mm-hmm. I a més el mar, diguem-ne, que és una gran font de generar riquesa, de generar cultura, de generar també unió, sentiment de pertinença a algun lloc. El mar, amb això, és molt poderós.
3: Sí, i a més, i aquí hi ha una confusió lògica derivada del que nosaltres avui entenem per el mar, no? És a dir, nosaltres, vull dir, els europeus, des de fa més de 50 anys, el mar és bàsicament un espai doncs lligat a imatges totes positives, no? Mm-hmm. Llibertat, horitzó obert, evidentment els records de la infantesa, les vacances, això, no? Però, en canvi, la gent que depenia del mar per poder viure, el mar era un element carregat de molts altres elements que per nosaltres avui doncs, han desaparegut, com podia ser doncs, la temença, la por, el desconegut, i tot un sistema econòmic que avui tendim a idealitzar, però que era un sistema molt dur i molt cruel, no? Perquè si tu aquell dia no sorties amb mar a pescar, aquell dia doncs no cobraves, no? I si la mare estava malament i et senties la pressió d'haver de sortir, doncs t'hi jugaves la pell. Llavors tot això forma part d'aquest element que ens costa de veure, no? Perquè tenim el mar associat a una imatge molt contemporània i no el que realment va ser al llarg de segles i segles per la gent de les costes del Maresme, per exemple. Mm-hmm. No? El mar era un lloc d'on no podies deixar de treure l'ull per si arribava un enemic, no? La pirateria, clar, que sabien que arribaven, que t'embarcaven i et fotien foc al poble, no? Quan parlem de patrimoni, hem de mirar d'entendre tota aquesta dimensió que envolta el que seria la cultura marítima dels nostres avantpassats.
2: Ara el tenim, això que deia, Eliseu, molt això idealitzat, és tot molt bonic, anem al mar només per anar a la platja, per anar-hi a passejar, sí, per anar a fer esport, vora el mar, quan hi ha tempestes ens quedem a casa, no sortim al mar a navegar. En canvi, els pescadors ho fan. Encara ho fan ara, i tota aquella època que la gent s'hi dedicava més, encara ho feien. Era una manera de viure molt, molt, molt crua.
3: Bé, i des de fa doncs unes quantes dècades cap aquí, els avenços tecnològics en radiotelecomunicació, en seguretat marítima, han sigut moltíssims, però abans tu sorties al mar no tenies cap manera de contactar amb l'altra barca, amb la gent de terra. La gent que es quedava a terra no sabia què estava passant amb el seu fill, amb el seu germà, perquè tot d'una al matí feia bonança i cap al migdia havia canviat de cap i volta, no? Llavors això generava molta angoixa, no? I un sistema també amb molta desigualtat, perquè no tothom era igual, malgrat que a vegades es vulgui fer creure que sí, no? Tothom era igual. I després, un altre... Bueno, al voltant d'això podíem estar parlant molt, no? Hi ha molts elements que el filtre actual ens fa veure una mica desfigurat el que seria tots aquests elements del patrimoni, perquè un dels temes que jo he investigat ha estat un fenomen que s'ha produït molt fort aquí a Catalunya, al Maresme especialment, però també en altres costes d'Europa, que és que en els darrers anys hi ha hagut un boom d'interès al voltant del patrimoni marítim. Mm-hmm. Mai prou, eh? I amb molt d'esforç i amb moltes dificultats, no? Però, clar, l'activitat patrimonial d'una associació que es dedica a restaurar barques i a fer demostracions de vela llatina està lligada, finalment, a la cultura entesa com un consum cultural d'oci. Mm. I llavors, si han de fer una trobada i fa mal temps, doncs no la fan. No ens aplicaran. Abans si feia mal temps, saps? O el preu hora que cobrava una dona que remendava la xarxa o un home que calfatava no és el mateix preu hora que avui doncs, ens cobren quan portem una peça a reparar amb un mecànic. No? I la societat, no? ha canviat molt. No? La manera d'entendre que era un ofici tradicional abans, amb ara, que per sort té molt més prestigi, està més ben valorat, això també ha canviat molt, no? I a vegades ens costa de veure aquestes diferències.
2: Mm. I ara que comenta tots aquests canvis, es pot dir que ara, amb tots aquests canvis, vivim d'esquena al mar? Vivim de cara al mar d'una altra manera?
3: En general, els catalans hem tendit a mirar a viure força d'esquena al mar i és comprensible, perquè el mar era una font de perills, d'amenaces. Després, quan es va començar a produir tot el desenvolupament industrial de la costa del Maresme, que Mataró era la capital del gènere de punt, etc., tots aquests espais costaners no eren més que abocadors. Totes les deixalles industrials pels rials de tots els pobles anaven a parar a la platja, no? I per tant el mar i la gent de mar històricament està associada a elements poc positius en general. No tenien gaire prestigi, aquesta és la veritat. Quan hi havia a la ciutat un crim, sovint s'anava al barri marítim a buscar, a veure, no? qui tenia algú, no? Perquè eren gent de mala fama, sempre la gent de mar s'ha associat, la marineria ha estat associada a la gent de mal viure, no? Finalment, com una feina com si només ho fes aquell que no podia fer res més, no? Fixa't això com ha canviat, no? Avui és tot el contrari, no? Avui tenim una imatge del mar, doncs, bueno, no? La gent que es dedica, doncs, no sé, a navegar, a temes marítims, doncs és tot el contrari, no? Els clubs nàutics són per gent que té molts diners, no? És just al revés de com era fa 100 anys, no?
2: Sí, sens dubte, ha canviat molt en aquest cas, per bé, moltes qüestions han canviat per bé en aquesta relació amb el mar, amb les feines del mar. En qualsevol cas, la història, la investigació, aquesta feina dels arxius municipals, de la gent que es dedica a recollir, a investigar, a parlar amb gent gran que li pugui explicar com funcionava tot això en el passat, és molt important també per entendre, ja no només el que estem veient ara, sinó també per saber exactament d'on venim, quina ha estat també tota la nostra tradició.
3: Exacte, fixa't, quan abans et deia que els catalans hem viscut molt d'esquenes al mar, de fet jo vaig publicar amb uns companys un llibre sobre Arenys que es deia Ser o no ser de mar, no? Parlàvem justament d'aquest fet. El que ha passat és que per tots aquests factors que t'havia comentat abans, no? Aquests factors socials, econòmics, vinculats als oficis del mar, va fer que també que tingués poc prestigi fins i tot dins de l'àmbit acadèmic. És a dir, si tu busques llibres d'història de Catalunya, d'història del poble, de la gent, doncs trobaràs molts estudis sobre temes d'agricultura, sobre temes del principi de la industrialització, etc. En canvi, hi ha molt poca historiografia sobre el mar, no? Ha estat realment en les últimes dècades, i això també té una explicació, que si vols després en podem parlar, ha estat en les últimes dècades que hi ha hagut com un renaixement de l'interès per estudiar, per conèixer més bé el nostre passat mariner, que és un passat superimportant, no? com a poble. Hi ha molta gent que té a casa seva aquí al Maresme quadres penjats d'un senyor amb bigoti, amb un vestit de mariner, i no saben ni com es deia. Igual era una persona que amb 17 anys estava anant a Filipines, des de Vilassar, no? Per dir alguna cosa. Està molt recentment que ja ha començat a haver interès per reconciliar-se, per retrobar-se amb aquest passat, i això, doncs, en aquestes jornades es va poder veure perfectament, no? La quantitat de treballs interessantíssims, des d'arqueologia fins a història medieval, fins a lingüística, fins a estudis del cançoner, temes molt diversos, per conèixer tot aquest passat tan, tan important i que ens hem negat a nosaltres mateixos i que ara s'està recuperant.
2: Mm. I té un motiu? Hi ha algun per què d'aquesta recuperació?
3: Tinc una hipòtesi, clar. Sí. Jo tinc una hipòtesi, si vols us explico.
2: Home, i tant.
3: Jo crec que una cosa que ha passat a Catalunya i que probablement ha passat en molts altres indrets, per exemple, a la Bretanya francesa, això també ha passat, aquest renaixement, aquest interès per aquest passat mariner es deu a que de cop i volta moltes poblacions quan es van mirar amb elles mateixes i van preguntar nosaltres qui som, en un moment en què la globalització ens havia igualat a tots, en un moment en què pots menjar japonès Arenys i la cuina de la rosquella del Japó, no? Que tot és igual, que tot està estandarditzat, tots les comunitats es van començar a preguntar nosaltres qui som en aquest magma de la globalització, no? I quan ens mirem, la resposta que obtenim és ostres, nosaltres som una cultura marinera. Nosaltres tenim un passat, teníem unes drassanes en el poble, teníem una escola de pilots que era única a l'estat, única a Europa. Nosaltres vam enviar la nostra joventut a surcar tots els oceans, no? I nosaltres, els pescadors d'aquí, doncs se n'anaven a pescar l'almadrava a Màlaga. Per això en moltes cases hi ha vaixella d'origen andalús, no? Perquè ho van portar aquests besavis. I estan començant a descobrir tot això perquè ens preguntem en el món del segle XXI, en el món de la globalització, nosaltres qui som? I la resposta està precisament en aquesta cultura marítima.
2: Mm-hmm. I aquest buscar qui som a través de la cultura marinera, a través de la cultura marítima, aquest passat marítim, fa que, com que és el nostre passat, ara ens el volem explicar més bonic del que era, intentant bé, no fer gaire èmfasi en això, tan, aquesta duresa de la vida marinera que hem explicat al, al principi, eh, d'aquesta conversa.
3: Sí, hi ha dues coses. Per una banda, hi ha els processos de patrimonialització, que sempre són idealitzacions, que es subliven uns aspectes i se n'obliden inconscientment uns altres, però després hi ha tota la feina de la historiografia, que treballa molt bé, i que es va poder veure en aquestes jornades, no? I la feina d'arxivers, feina d'historiadors locals, persones que potser no tenen un gran reconeixement acadèmic, però en canvi estan fent una immensa feina de treball, que cada vegada es dona a conèixer més, com a mínim dintre d'aquests cercles, no? Perquè el que a vegades és que ens falta és també estar més comunicant-nos amb nosaltres, no? Què fem els antropòlegs, els historiadors del Maresme, i què fan els de Torredembarra, per dir, no? O els que fan, no? Que fan els de la Albufera de València, no? Que al final eren pescadors que pescaven amb estris molt semblants, embarcacions molt semblants, en una realitat cultural i socioeconòmica també molt semblant, no?
2: I tant, doncs, important tota aquesta història, aquesta recerca, aquest buscar exactament d'on venim per entendre en quin punt estem i intuir una mica més o menys cap on pot anar tot plegat. Eliseu Carbonell, doctor en Antropologia Social i Cultural, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, per aquesta interessant xerrada, que segur que podria durar molta més estona, eh?, parlant d'aquest patrimoni immaterial de marítim al Maresme i a Catalunya en general, però ha sigut realment molt interessant.
3: M'alegro que us hagi agradat. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, moltes gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: radicalment de tema, deixem les jornades de pesca que hem anat ara fins al Maresme i passem a parlar de l'onada de calor que hem viscut aquests dies. Per això fem parada al Delta de l'Ebre per parlar precisament d'aquest tema i de totes les precaucions que s'han de prendre davant aquestes temperatures extremes. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb Anna Boquer, professora visitant del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Anna Boquer, professora visitant del Departament de Geografia de la URB, sobre les onades de calor i les precaucions que ha de prendre la ciutadania davant aquestes temperatures extremes que estem vivint. Anna, benvinguda a Arran de Mar.
2: Hola, bon dia.
1: Anna, cada estiu parlem de més onades de calor. Estem davant d'un fenomen puntual o ja és una nova normalitat?
2: Bueno, la veritat que cada vegada tindrem més onades de calor. A Catalunya el planeta s'està escalfant més ràpid que... O sigui, a Catalunya s'està escalfant més ràpid que en altres bandes del planeta. Tindríem com, per exemple, per posar números, el 2025 a Catalunya vam estar 1,37 graus més de temperatura de lo que seria lo normal. Llavors, el que tenim és una tendència d'aquests extrems i un exemple són les onades de calor.
1: Uh-huh. I per què Catalunya sí i altres llocs no?
2: Bueno, això és una característica de l'escalfament global del planeta. Si ho mirem en perspectiva general, la tendència és d'increment, però com que el planeta va intercanviant energia, doncs la conca mediterrània i també Catalunya és un dels llocs que patim més l'escalfament, també. No vol dir que altres no el pateixin, no? Però que en altres és un lloc rellevant.
1: Uh-huh. I, Anna, exactament, què defineix una onada de calor?
2: Bueno, de fet, hi ha diferents maneres de definir una onada de calor. Aquí a Catalunya, l'organisme, l'entitat que seria la responsable de definir les onades de calor és el Servei Meteorològic de Catalunya. Llavors, la manera que ells ho fan és tenen en compte les dades registrades de temperatura en els últims 15 anys. Fins ara ho tenien de referència fins als últims 10 anys, però s'han actualitzat i incorporen els 15 anys. I llavors tenen en compte les dades de temperatura de juny, juliol i agost d'aquests últims 15 anys i com que les ordenen de menys a més temperatura i llavors és una mica tècnic, però tenen en compte l'extrem, no? Quan hi han sigut les temperatures més altes. És a dir, miren el percentil 98, això vol dir que a partir, per exemple, si agafem un lloc, no?, Tortosa, si ordenem totes les dades de temperatura de juny, juliol i agost dels últims 15 anys, aquelles que es troben per sobre del 2%, aquell llindar que ens indica per sobre del 2% de les que ha fet més calor, és el que ens indica el llindar de què es pot definir una onada de calor. Per tant, no a tots els municipis el llindar per declarar una onada de calor és el mateix, perquè depèn de la distribució de les temperatures d'aquell lloc.
1: Mm-hmm. I clar, ens trobem en que, per exemple, aquí a baix, al sud, a les Terres de l'Ebre, hi ha alguna particularitat climàtica que ens afecta d'una manera diferent?
2: Bueno, és una zona de bastanta temperatura elevada, no? També al estar proper tant al mar com al riu, això fa que a nivell local també tinguem molta humitat, no? Llavors, es barreja dues coses. Quan parlem d'onada de calor, normalment solament se té en compte la temperatura, però a efectes pràctics, el que ens afecta a nosaltres com humans o sistemes naturals, bueno, però sobretot si posem el punt de vista als humans, és la sensació tèrmica, no? Llavors, la sensació tèrmica és aquella temperatura que el nostre cos percep, però que no té per què ser la que es mesura in situ, no? Que és la barreja de la temperatura i la humitat, i per això fa alguns dies que potser ja m'invento 30 graus, si ho barregem amb una humitat, pot ser que la percepció que tinguem d'aquesta temperatura sigui més elevada, no? Llavors això seria una de les característiques de per a aquesta zona. De la barreja amb la humitat fa que la percepció que tenim de la temperatura encara sigui una mica més elevada.
1: Uh-huh. I ara, clar, a part de les característiques de cada territori, se pot dir, no, que aquestes temperatures extremes són una evidència directa del canvi climàtic, entenc.
2: Sí, és una evidència directa del canvi climàtic i, a més, hi ha un indicador que ens permet saber si aquestes onades de calor que estem tenint, com de possibles serien en un escenari amb canvi climàtic o sense canvi climàtic. I si parlem de la onada de calor d'aquests últims dies, s'observa amb aquest indicador que el canvi climàtic ha fet que aquest període d'onada de calor sigui 5 vegades més probable amb el canvi climàtic, no? Llavors, el que fa és augmentar la possibilitat d'aquest extrem.
1: Uh-huh. I si parlem a efectes humans, quins són els riscos principals que comporten aquestes onades de calor per a nosaltres, per a la nostra salut?
2: Clar, els riscos humans depenen molt de l'exposició i la vulnerabilitat, no? de les persones. Llavors, per posar un exemple, fa poc va sortir el nou butlletí anual d'indicadors climàtics del Meteocat, on s'analitza anualment, en aquest cas seria del 2025, en comparació des que es tenen dades, i se van veient efectes del canvi climàtic a Catalunya, no? I un dels exemples, i això ens pot ser un risc per nosaltres, seria l'augment de les nits tropicals al litoral de Catalunya, no? I amb aquest estudi, bueno, amb aquest anàlisi, s'observa que tenim 39 nits més que fa 76 anys, nits tropicals, no? Per aquells que no ho sàpiguen, la nit tropical són aquelles que estan per sobre dels 20 graus i per sota dels... Bueno, que no arriben als 25 graus, no? Llavors, això té efectes sobre la salut, no? Per exemple...
1: I és que, de fet, els riscos més elevats és fins i tot la mort, no? Perquè se pot parlar de cops de calor.
2: Clar, se pot parlar de cops de calor. També hi ha estudis que analitzen la mortalitat en períodes d'onades de calor. Llavors, bueno, són uns riscos que afecta a la salut humana, claríssimament.
1: Claro. I els col·lectius més vulnerables són, bueno, gent gran, infants i, com dius, gent que està molt exposada, no, a l'exterior, suposo.
2: Sí, perquè quan parlem de risc hem de combinar tres factors, no? Lo que seria el perill meteorològic, que en aquest cas seria la onada de calor, després el factor d'exposició i el factor de vulnerabilitat. Si posem l'exemple que tu m'estàs comentant, aquests últims dies que hem estat en onada de calor, el perill meteorològic el teníem, no? Que és les temperatures elevades. Llavors, si una persona gran s'exposa en un lloc que no hi ha sombra i és vulnerable, no?, per la seva edat o les característiques que tingui, llavors fa que aquest risc sigui més gran. Llavors, la idea és que s'hauria d'intentar disminuir el que és l'exposició. La vulnerabilitat, si és intrínseca de la persona, potser no la podem modificar al 100%, però sí l'exposició, no? Per això la importància de seguir els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Si tu mires la predicció municipal, te surt el mapa de Catalunya i pots veure exactament si el teu municipi té alerta o no i a quin nivell, no? Que potser a vegades a les notícies, més de la tele en general, sabeu l'alerta de tot Catalunya i segurament se dona la més alta, no? Però sempre és important veure de, vale, al meu municipi què li passa, perquè potser es troba per dalt o per sota, i així, doncs, sabent exactament el que li passa, doncs també podem ser més conscients d'evitar aquesta exposició o no.
1: Uh-huh. I a part de l'exposició com a prevenció, hi ha altres mesures bàsiques que hauria de seguir qualsevol ciutadà durant una onada de calor?
2: Clar, bueno, al final és actuar una mica amb consciència, no? Estem parlant de que aquest 23 i 22 de juny, a nivell espanyol, s'ha declarat un rècord de temperatures per aquest mes, no? Realment hi havia el rècord de temperatures el 30 de juny del 2025 a nivell d'Espanya, però en aquests dos últims dies de 23 i 22 s'ha superat. Llavors, un ciutadà ja, o sigui, què li he d'explicar, no? Segurament que tots a Catalunya, qui més qui menys, ja ho ha estat experimentant, no? Llavors, és qüestió de sentit comú, no? en termes d'intentar evitar les hores que hi ha més exposició al sol, no? Les hores del migdia, les hores centrals, i intentar adaptar les activitats que un tingui o una empresa tingui en funció d'aquests avisos que genera el Meteocat, que al final és qui té les dades o la potestat a Catalunya per dir com, ei, alerta, vés amb cuidado, no? Aquests dies tindrem un perill més elevat.
1: Mm-hmm, clar, vull dir, al final, com dius, no, es tracta de sentit comú, però igual hi ha hàbits o mites i ja se cometen errors, no, habituals quan fa calor, perquè igual mos pensem que és lo correcte i no ho és.
2: Sí, bueno, al final és també aprofitar ara últimament quasi tots els municipis li estan donant més importància a tot el que són els refugis climàtics, no? Se tenen ja, potser ja són instal·lacions que existien, ja siguin biblioteques, centres cívics o equipaments públics, no?, que potser no estan oberts o els obren més hores per poder-se resguardar de la calor. Llavors, potser coses que m'estàs intentant dir que no estiguin ben fetes, no? Doncs ho dic genèric, eh? Pot ser que un refugi climàtic hauria de tindre més aviat materials més naturals que no pas, si posem un refugi climàtic en una escola, que el refugi sigui un pati i aquest pati tot sigui ciment i no hi hagi res verd, doncs potser no ho estem fent bé del tot, no? Tot i que allò sigui declarat com a refugi climàtic. Llavors, però ja ho notaríem, que la temperatura és més elevada perquè el ciment s'escalfa.
1: Mm-hmm, ja, i clar, com dius, no? En aquest cas, ajuntaments i administracions, cada vegada el seu paper és més important, avisen més i és, bueno, és que al final és un paper molt important per protegir a la població, que al final, el que dius, ens hem de centralitzar en cada municipi, cada avís del nostre poble o ciutat.
2: Clar, aquí lo interessant és que s'articuli en mecanismes d'avisos, no?, i d'alternatives o opcions per a aquelles persones més vulnerables i les que no són tan vulnerables també, no?, de poder linkar de, vale, Meteocat me dona alerta pel meu municipi, però quina bateria d'opcions jo li dono als meus ciutadans o als meus visitants per a que puguin passar la onada de calor millor, no? I, de fet, Espanya és un dels països de referència perquè fa els refugis climàtics i, clar, no és no sorprèn perquè, clar, som uns dels que ho estem patint més, llavors, al patir-ho, amb aquests últims anys s'està expandint, com si diguéssim, la xarxa de refugis climàtics.
1: Mm-hmm. I, clar, Anna, si parlem d'activitats esportives aquàtiques, perquè, clar, aquí estem al costat del riu, tenim la mar, igual mos pensem que perquè mos estem banyant, estem, bueno, a l'aigua, no? No passa res. No és el cas, entenc. També s'han d'adaptar aquestes activitats esportives aquàtiques.
2: Clar, bueno, aquí hi ha diferents paràmetres i diferents factors. A vegades a les platges hi ha factors molt locals de corrents que, independentment de si hi ha una onada de calor o no, s'han de tindre en compte. Però, bueno, si ens centrem, normalment quan se parla d'onada de calor es parla molt, sobretot als mitjans, de l'onada de calor, de la temperatura de l'aire, no? Però un dels problemes que tenim bastant evident també són les onades de calor al mar i, a més, tenim un escalfament a les mesures de referència que tenim a Catalunya, que la tenim a l'Estartit, la que té més anys de durada. Tenim un escalfament del mar de 2 graus en 50 anys, que això és molt. Llavors, bueno, s'ha d'intentar... òbviament que el mar potser és un refugi climàtic, no?, per estar més fresc, però igualment aquest també està incrementant la temperatura i això ja té també repercussions no únicament amb els humans, sinó amb aquelles espècies que hi ha, que potser doncs ja no tenen les condicions òptimes per viure i llavors doncs, bueno, canvia tot el panorama. També és un tema a tindre en compte, és que amb les brises que se generen als migdies, no sempre, però a vegades passa, no?, que es generen unes corrents, llavors el que pot passar és que en molt poc temps les condicions del mar canvien d'una manera o d'altra i llavors se generin corrents i algú s'estigui allí banyant tranquil·lament perquè no hi havia corrent i en seguia hi hagi una corrent i pugui haver alguna mena de problema, no? Llavors també és molt important que per molt que tinguem calor, òbviament, si tenim aquests recursos, aquests espais naturals o semiurbans o el que sigui, doncs poder-los aprofitar, però sempre tindre un ull de, mira, fixar-se si hi ha vent, no hi ha vent, de fixar el mar, fixar-se en el mar si està canviant, sobretot seguir les indicacions dels socorristes i les banderes, perquè amb el que passa a l'estiu i a vegades sobretot a finals d'estiu és que això, molt poc temps canvien les condicions i llavors és allí on el banyista està relaxat i no s'ho espera i en sec potser es troba amb alguna corrent o algo que no està tan ell còmode, no? I a vegades necessita ajuda per poder sortir.
1: Mm-hmm. Clar, Anna, vull dir, hem d'estar en un ull alerta en tot moment, no només perquè ens pensem que estem bé fresquets a la platja, sempre s'ha d'estar alerta. I Anna, per acabar, quins canvis haurem d'assumir com a societat en els pròxims anys perquè aquestes tendències continuaran i, de fet, pujaran?
2: Sí, bueno, avui ens hem centrat bastant en parlar de la temperatura, però la veritat és que també són altres canvis, no?, que van lligats. Per exemple, si parlem de la pluja a l'estiu, tenim que ha disminuït un 33%, o sigui, això també ens posa reptes pel que seria a la gestió de l'aigua, no? I també trobem cada cop que hi ha menys vent, això no són coses que m'estic inventant jo, són informació del butlletí anual d'indicadors climàtics del Meteocat que abans comentava, i, bueno, són... No sé, allò que diguis, ui, no, quan una persona t'explica algo sobre algú i tu no saps si creure tu o no, aquí ja ens ho hem de creure. No és allò que sembla que potser està passant algo, no. Hi ha una evidència molt forta a nivell global i llavors amb el Meteocat que ens fa aquests càlculs cada any, si algú està interessat, pues és el document aquest informe és públic i es pot consultar i està tota la evidència dels canvis que tindrem a nivell del clima, bueno, i que ja estem experimentant. Llavors, el que ens falta és adaptar-nos, acceptar la situació i adaptar-nos a aquest clima canviant que tira més als extrems, no? I per fer-ho és un repte perquè s'ha de mirar sector per sector, activitat econòmica, quins són els impactes del canvi climàtic i llavors intentar buscar mesures de

0: tortuga careta és el rèptil marí més habitual al Mediterrani, una espècie que ja ha començat el seu període de reproducció i que en els darrers anys té una especial predilecció per les platges catalanes. Carla.
1: Doncs bé, avui estem a la platja del Far de Vilanova amb la Lucía Garrido, responsable clínica del CRAM. Benvinguda, Lucía.
2: Moltes gràcies.
1: Avui ens interessava molt parlar amb tu, amb una figura com tu, d'aquest departament de clínica, precisament per parlar sobre les tortugues, la tortuga careta, no? Aquesta tortuga babaua, que ara comença el procés de nidificació i que precisament aquí al Garraf és una d'aquestes zones calentes, no? Que diem, on sovint poden aparèixer i sovint podem trobar-nos amb alguna situació delicada. Llavors et volia preguntar, precisament, de quan a quan diguem que dura aquest procés de nidificació?
2: Pues ahora ya estamos en un momento donde es muy posible ver a hembras haciendo nidos en la playa, sobre todo más hacia finales de junio, pero hasta agosto podemos encontrarnos con la hembra y hacia mediados de julio podemos encontrarnos con una eclosión de las crías, de los nidos.

I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 25 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
0: Ràdio Arenys.

0: aquest ple ordinari del mes de juny. Comencem. Saludem a tothom que està aquí a la sala present i el que ens escolta per Ràdio Arenys. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Ai, perdó, abans de començar a dir-los que el regidor de la CUP, Arnau Cucurull, per motius personals, no ha pogut avui estar aquí entre nosaltres. Per tant, som 16 dels 17 regidors. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si ningú té res a dir, portaríem a votació. Vots a favor? 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria una activitat de control, que és donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. I tenim que s'ha prorrogat justament el termini de servei de neteja d'equipaments i edificis públics, s'ha fet l'acceptació de la subvenció de dona i esport, s'ha fet la contractació de les obres per la neteja de les franges al nucli urbà i a l'urbanització Les Carolines, s'ha fet la contractació de serveis de control de plagues, també s'ha fet la contractació del servei de socorrisme a les platges i hi ha hagut la subvenció nominativa Càritas del 2026. Si hi ha alguna cosa a dir, doncs el següent punt seria donar compte dels decrets d'alcaldia, en aquest cas del 1266 al 1645. Si tenen alguna cosa, regidor del PSC, regidor David Ramírez.
1: Bona tarda a tothom. Volia preguntar sobre el decret del 1284, que és sobre un dipòsit d'aigua al polígon industrial, una sanció que ha posat el Departament de Salut Pública, que és una sanció que es va posar de 400 euros, després una de 1.000 i finalment una de 3.000. És per saber quines actuacions es van deixar de fer per arribar a aquesta situació i si l'Ajuntament sostenia que no era responsable, qui ho era, i si ja s'han pres les mesures requerides.
0: Demà li contestarem per escrit perquè no ho sé, la veritat. Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia seria els festius locals 2027. Té la paraula la regidora Cristina López.
2: Gràcies, alcalde. Hola, bona tarda a tothom, els que estan aquí a la sala i els que ens escolten per la ràdio. A veure, en aquest punt portem doncs a aprovació el que serien els festius locals de cara a l'any 2027. L'Estatut de Treballadors, el seu article 37, el que preveu és dins del calendari laboral 14 festes laborals i d'aquests 14 dies que són festes laborals n'hi ha dues de caràcter local. Aquestes dues festes de caràcter local venen fixades o venen a proposta dels propis municipis de forma respectiva i en aquest cas doncs, es fa la proposta a través de l'òrgan corresponent que és per acord de ple i és el que ara doncs, portem a portar doncs, a votació, a proposar com a festes locals d'Arenys de Mar per l'any 2027 els festius 9 de juliol, que és Sant Zenon, i el dia 16 d'agost, Sant Roc. I, evidentment, doncs, notificar aquest acord a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes doncs, que això s'inclogui a l'ordre de festes locals de Catalunya per l'any 2027. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Intervencions? Si no hi ha intervencions, portaríem a votació aquest punt número 5, que és festius locals 2027. Vots a favor? 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria la modificació del contracte al servei de gestió Escoles Bressol. Té la paraula el regidor d'Educació, Agustí Ferrer.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda. Aquest punt proposa una modificació de contracte de gestió de les escoles Bressol municipals per donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu que no estaven previstes en el moment de la licitació. Concretament, es tracta d'incorporar una tècnica especialitzada en necessitats educatives especials a una dedicació de 30 hores setmanals per garantir una atenció adequada als infants que requereixen un suport específic i afavorir una escola bressol inclusiva. Aquesta modificació està prevista en les clàusules del contracte i respon a un interès públic evident, que és assegurar que tots els infants puguin rebre atenció educativa necessària en condicions d'equitat i inclusió. L'increment econòmic és una modificació de 27.449,56 euros per al període comprès entre juny i desembre de 2026, import que inclou els costos de personal, despeses generals i el benefici industrial previstos contractualment. A més, aquesta actuació està vinculada a la línia de suport impulsada per la Diputació de Barcelona per reforçar l'atenció inclusiva als centres educatius municipals.
0: Gràcies, regidor. Intervencions en nom del Partit Popular, el seu regidor.
4: Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, en aquest sentit, la idea és bona, no? I està bé que s'incloguin professorat per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. El que sobta que només es canviï el contracte i s'aprovi avui aquest punt fins al desembre del 2026. És a dir, a mig curs, aquesta professora o professor o persona que estarà amb aquests alumnes amb necessitats específiques de suport, al gener ja no hi serà. Això el que queda així agafat amb pinces, o s'aprovarà dintre del pressupost de l'any vinent abans que acabi l'any i haurem de tornar a modificar el contracte? Clar, no hagués estat més fàcil a posar tots els diners fins a finalització del contracte fins al juliol de 2028? Per què només s'aprova aquesta modificació des del juny fins al desembre del 2026? És el que em sobta, i com no s'ha fet bé i ja s'ha posat tots els diners fins a la finalització del contracte i ens comprometrem amb aquesta empresa a posar els diners.
0: Gràcies, regidor. En nom d'Arenys en Comú, el seu regidor, el Ricard Serrador.
5: Sí, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Nosaltres ho veiem igual. El contracte comença ara al juliol, l'1 de juliol, acaba el desembre. Volem entendre, i això espero que ara el regidor ens ho aclareixi, que per l'any que ve, pel 2027, hi haurà alguna manera de seguir-ho. Però veiem, si és un inici d'agafar-nos a la subvenció de la Diputació per tenir aquesta oferta i llavors nosaltres seguim amb el pressupost ja vinculant-ho pel 2027, ho trobem perfecte i ho felicitem. El que no veiem és que estigui clar que no estigui vinculat a la subvenció. Llavors, si l'any que ve, per desgràcia, no hi hagués subvenció, com assegurem des d'aquest Ajuntament que aquesta persona doncs podrà seguir contractada? Gràcies.
0: En nom del PSC, el seu regidor, Ramon Vinya, sisplau.
6: Sí, era molt bona tarda, gràcies, alcalde. És el mateix que han dit els meus companys, vull dir, aquesta persona treballarà i farà molt bona feina perquè és necessari que hi hagi aquest lloc, i el plec ja recollia aquesta possibilitat, però clar, serà fins a mes de desembre. A partir del desembre què passarà? Al nostre entendre, perquè no estem dient que hi ha diners fins a desembre, estem dient que el contracte es modifica fins a desembre. El que entenem que hauria estat millor és dir, escolteu, fem la modificació del contracte, aquest contracte necessita una persona de necessitats educatives especials i, per tant, això ja ho tenim fet. I després ja buscarem els diners. Que ens toca una subvenció, fantàstic. Que no, doncs hauran de sortir del pressupost municipal. Perquè si no, jo m'imagino, a qui contractarà l'empresa pels mesos de setembre fins a desembre, que sap que potser el desembre haurà de tornar. És complicat, i per tant jo crec que aquí està molt bé aquesta funció, però pot ser una mica complicat. I després, diem que això comença 1 de juny, però si ja estem a finals de juny, què passarà amb tot aquest mes de juny? Ho cobrarà l'empresa sense haver fet la feina?
0: Regidor, sisplau, com vulgui.
3: Jo una petita explicació. Són diners que venen directament d'unes subvencions que demanem a la Diputació de Barcelona, i per tant tenim assegurats el 26 i el 27 segur, el 28 no el sabem si tindrem aquests diners. Per tant, el que fem és traspassar aquesta subvenció directament a l'empresa, perquè la previsió és que es compleixi 26 i 27, però el 28 tampoc ho sabem si serà o no.
4: Sí, en tocar regidor, el que s'aprova avui és fins al desembre del 26. Que és el que nosaltres vam preguntar, inclús vam rebre una contesta per via mail per part de la que algú hi ha parlat amb la secretaria, i el que s'aprova avui és el canvi de contracte fins al desembre del 2026, és a dir, d'ara fins a final d'any, és a dir, el 27 no està inclòs. El que jo crec que hauria de ser més fàcil és a dir, l'Ajuntament té clar o tot l'Ajuntament que aquesta persona és necessària durant tot el contracte? Sí. Doncs anem a modificar el contracte fins que acabi, fins al juliol del 28, i els diners ja els anirem trobant any a any. Que no, ara només es modifica el contracte fins al desembre del 26. Què farem el gener del 27? És a dir, no hagués estat més fàcil modificar el contracte ja del tot i anar posant any a any, es rebi subvencions o no, aquesta figura.
0: Regidora Carles Serrador, sisplau.
5: Coincidim al 100%, perquè si ara ja fem tota la modificació, vostè ens diu aquí a ple que el 2007 està assegurat, però no ho veiem. No ho veiem. I aquesta assegurança no la tenim. Llavors, fem la modificació global, que tenim aquesta subvenció, que hi ha una part que la paguem amb subvenció, d'acord, però fem la modificació global de tot el curs per després treballar les altres, però no té sentit que ara comenci una persona l'1 de juliol. A l'agost es tanca. Es diu que és per fer la finalització. Si aquesta plaça es queda, té sentit. Si fos temporal, ja no tindria ni sentit començar a l'1 de juliol. Ja podria començar l'1 de setembre quan arriben els nens. Però si realment estem convençuts de que aquesta plaça és una necessitat, que a més parlem de 30 hores a la setmana per dues escoles, que són 15 hores a la setmana, que anem a petar a 3 hores per escola diària, que no és molta cosa, però és un inici, ho trobem perfecte. Comencem i canviem-ho tot. Canviem tot el conveni, el contracte, ja que el canviem per tot el curs i després busquen l'alternativa, però assegurem 2027.
0: Regidora Cristina López, sisplau, si vol fer un aclariment.
2: Gràcies, alcalde. A veure, respecte al que comenten els companys, tant en Serrador com en Juanjo Almansa, a veure, el que ens consta per part de l'àrea, és a dir, la tècnica d'educació d'ensenyament, el que ha fet ha sigut un informe on ha dit, el 3 de juny, va fer l'informe dient que no tant que hi hagués una necessitat, és a dir, que hi hagués una necessitat de dir necessitem un suport o un tècnic a necessitats especials que dongui suport a... doncs els treballadors, en aquest cas doncs els mestres de les escoles, sinó que a l'haver rebut aquest fons de prestació per part de la Diputació i tenir aquests diners, sí que ja entenc que està justificat el poder utilitzar aquests diners per contractar aquest personal o aquest tècnic, però fins on ens arribi aquesta subvenció. Llavors, què fem? Anem a modificar el contracte fins on ens arribi aquesta subvenció, que és desembre del 2026, i llavors entenem que quan veiem com funciona durant aquest semestre, potser a partir d'aquí es pot veure que hi hagi una necessitat de que no només sigui un tècnic que estigui de forma provisional, sinó que potser sí que realment necessitem que ja sigui més estructural. Llavors, a partir d'aquí ja ens plantejarem de cara al 2027 com a govern o com a ajuntament, com a consistori, si realment ha d'haver-hi una continuïtat doncs, al llarg de la vigència del contracte fins al 2028, que està vigent. Llavors, per això, en principi, el que tenim és una modificació fins al desembre, perquè és on ens arriba aquesta subvenció. Després, la necessitat, si és estructural, ja la treballaríem doncs, amb les àrees corresponents d'aquí del consistori.
4: Bé. Escoltant l'explicació convenç, però no sé si aquesta explicació l'ha sortit ara perquè per salvar el que estaven dient o no, però si l'explicació és aquesta i ja la sabíeu, sí que convenç, a veure com funciona i després ja mirarem de modificar-ho tot. Però lo normal i lo lògic és que si aquesta figura era necessària hagués estat per modificar el contracte sencer, per la durada del contracte.
5: Gràcies per les aclaracions, però no em convencen una mica pel redactat que fa la tècnica d'educació. Si ens llegim, diu, aquesta modificació té objecte de contractació d'una tècnica en necessitats educatives especials per donar suport a les educadores i mestres de les escoles Bressol Municipal per l'increment d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu durant l'any 2026. Sabem que aquesta necessitat i aquest increment d'alumnes el 27, 28, 29 no pararan. O sigui, seguiran sent-hi o augmentaran, per desgràcia. Llavors, L'increment d'aquests perfils, diu a l'informe, fa que les educadores necessitin suport, ajuda i guiatge amb les diferents maneres d'abordar a cadascun. Entenem que potser si els hi donen una educació a les educadores, els ensenyen, els hi pot servir, això sí, però també que garanteix una bona integració de tots els alumnes a la seva inclusió a l'aula i, a més, donarà suport complementari dins l'aula tant a l'Escola Bressol dels Colors com a la Maricel. Vol dir que ja no és només acompanyar les educadores, sinó que, a més, és donar suport dins l'aula. Llavors, per desgràcia, sabem que aquesta necessitat no es tanca el 2026. Entenc que ho fan, hi ha aquesta subvenció, l'aprofitem i tal. Nosaltres els hi demanaríem que s'ho plantegessin i busquessin la manera perquè sigui una cosa continuada. Gràcies.
0: Ja està, és que queda clar. Molt bé, portem doncs a votació aquesta modificació del contracte del servei de gestió de les escoles Bressol. Vot a favor. 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria la pròloga del conveni de la Generalitat per la residència geriàtrica. Té la paraula la regidora Soraya Real.
7: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, avui portem al ple aquesta tramitació de la pròloga que fem cada any amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat i és per la col·laboració amb les 34 places residencials i 6 places de centre de dia que tenim a la residència municipal. La gestió del conveni és pel pròxim 2027 i, com ja se'n recordaran, és un tràmit que fem any a any. Gràcies.
0: Intervencions dels grups? Si no hi ha intervenció, portem a votació aquesta pròloga del conveni de la Generalitat per la residència local. Vots a favor? 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria l'aprovació definitiva del ROM. Té la paraula la regidora Cristina López.
2: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem a aprovació, fem l'aprovació definitiva del ROM i prèviament doncs, també l'estimació i la desestimació d'aquelles al·legacions que es van formular en relació doncs, a l'aprovació inicial del text d'aquest document. En el ple doncs, de 26 de febrer del 2026 es va doncs, fer l'aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal, que era un reglament orgànic de 24 de novembre de 1999. Llavors es va exposar al públic per un termini de 30 dies, a fi de que doncs, aquelles persones interessades que volguessin fer algun tipus de reclamació o suggeriment en el text que s'havia aprovat inicialment, doncs, en aquest termini de 30 dies les poguessin fer. Ens van arribar una sèrie de suggeriments i reclamacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar, concretament dels 109 articles que té el text d'aquest reglament. Ells van fer unes al·legacions sobre 9 articles. Llavors, d'aquestes al·legacions que van fer doncs, van ser tractades per part de la Comissió de Seguiment del ROM amb una sessió que es va celebrar l'1 de juny del 2026 i en aquesta sessió doncs, es van tractar aquestes al·legacions i es va arribar doncs, a la determinació o la resolució d'estimar unes d'elles i unes altres desestimar-les. Es van estimar les que fan referència a l'article 18 i 97 i també l'al·legació general sobre el llenguatge més inclusiu i no sexista del text d'aquest reglament orgànic municipal. I la resta doncs, de delegacions es van desestimar doncs, d'acord amb els suggeriments que ens havien vingut per part de la secretaria doncs, de l'Ajuntament i així és com es va doncs, resoldre en aquesta sessió de la Comissió de Seguiment de l'1 de juny del 2026. Per tant, doncs, dit això i tenint en compte també l'informe emès per l'interventor municipal, portem en aquest cas doncs, a aprovar primer, doncs, l'estimació d'aquestes reclamacions o suggeriments dels articles 18 o 97, així com també l'al·legació general de llenguatge inclusiu i no sexista del text d'aquest reglament orgànic municipal, d'acord amb les consideracions que consten a l'acte de la Comissió de Seguiment de data 1 de juny del 2026, que és un acte que també va adjunta i anexada a aquesta proposta. En segon lloc, desestima la resta d'al·legacions que es van fer per part d'aquesta Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar. En tercer lloc, aprovar definitivament el text del reglament orgànic municipal, que també s'adjunta a aquesta proposta. En quart lloc, publicar doncs, aquest acord definitiu amb el seu text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cinquè lloc, comunicar doncs, aquest acord i el seu text del reglament a les administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini dels 6 dies següents a la seva aprovació i també doncs, notificar el present acord als interessats i interessades. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Intervencions? En nom d'Arenys en Comú, sisplau, Ricard Serradó.
5: Sí, sobre el ROM ja s'ha dit tot. Ara s'ha fet un pas més estudiant les al·legacions presentades, algunes aprovades, algunes desestimades, com deia la regidora. Està bé el tema de participació, es crea un document, es pot esmenar, la ciutadania ho esmena i llavors es valora. Ja solament queda aplicar el nou reglament, que ho veurem en els propers ple de juliol, i felicitar a tothom que hi ha participat, a la comissió que l'ha treballat, als funcionaris de la casa que ho han supervisat, qui ha realitzat esmenes, i felicitar que ho ha fet possible.
0: Gràcies, regidor. En nom de la CUP, la seva regidora, Patsy Lá, sisplau.
8: Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Bé, avui culmina un procés llarg però profitós, el de l'elaboració d'un nou reglament orgànic municipal. Un procés que, com sabeu, s'ha caracteritzat pel compromís, la constància i el treball en equip de tots els grups municipals representats en aquest consistori. Des del grup municipal de la CUP estem molt satisfetes de la feina feta i ens fa estar molt contents doncs, haver pogut proposar i liderar aquest procés de la mà d'en Xavier Febrer en la major part del, no, del procés de revisió i reconstrucció d'aquest nou ROM. A l'inici d'aquest mandat ens vam emplaçar com a assemblea a desplegar una agenda pròpia per al desplegament del nostre programa electoral des de l'oposició i avui creiem que assolim una fita important, un nou ROM per Arenys de Mar. Com sabeu i ha explicat molt bé la regidora, del ple de febrer es va fer l'aprovació inicial d'aquest nou ROM i aquest va estar en exposició pública i és en aquest procés no, doncs, en el qual es van presentar un conjunt d'al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar. Les aportacions que fa la ciutadania sempre sumen i en aquest sentit doncs, des de la CUP valorem moltíssim, valorem molt positivament les al·legacions i des d'aquí li volem agrair també a l'Associació de Veïns doncs, haver fet el pas de consultar l'exposició pública i fer propostes. No? Com s'ha explicat també, algunes d'aquestes al·legacions s'estimen, d'altres no, jo sí que penso bueno, que està bé poder explicar, encara que sigui breument, per què unes sí o per què unes no, perquè estic convençuda doncs, que l'Associació de Veïns doncs, rebrà una notificació, però que està bé també que la ciutadania ho conegui com un exercici de transparència. No? Hi ha algunes que es deneguen o que no s'estimen, no perquè no siguin lícites o coherents, sinó perquè no s'ha trobat un encaix. No? N'hi ha una que volia comentar no? que es demanava doncs, que no hi hagués limitació de temps respecte als precs i preguntes i en aquest sentit sí que políticament es va assolir un consens, no? tot i que dificultós, però gràcies a la generositat de tots els grups es va saber trobar una fórmula doncs, que va generar consens i en aquest sentit sí que creiem com molt important mantenir aquesta fórmula perquè creiem que a banda de la positivitat de tot el consens generat també hi ha el punt de anem a lluitar i anem a treballar doncs, per tenir uns plens que siguin més àgils i que estiguin més ben moderats i que estiguin més ben dinamitzats. I a més, també les preguntes que no es puguin respondre en seu plenària sí que es podran llegir, es llegiran totes, per tant, la ciutadania coneixerà totes les preguntes i després doncs, les respostes per escrit també cada grup municipal a través dels seus canals doncs, les podrà socialitzar. Després també n'hi ha d'altres que es desestimen, però no perquè, com deia, no siguin lícites i coherents, sinó perquè no tenen a veure tant amb el reglament del ROM, sinó amb una sèrie de deures que ara ens cauen sobre la taula, és a dir, hi ha al·legacions que es fan en relació als consells de participació i que ens porten a evidenciar que és important ara que aconseguim aprovar un nou ROM doncs que també revisem el reglament de participació i que també revisin els reglaments d'alguns consells doncs, perquè hi ha algunes disfuncions que existeixen i per tant doncs, hauríem de seguir aquest camí de treball i poder construir doncs, nous reglaments doncs, que estiguin com més actualitzats i que no generin tantes disfuncions. I ja per acabar, doncs, sí que em sembla també molt interessant, s'ha dit, però volia doncs, posar-hi una mica d'èmfasi, doncs, s'estima una al·legació, per exemple, respecte a que s'expliqui i es publiqui l'ordre del dia dels plens per tots els canals disponibles, i entenem que això és interessant, incorporar sobretot les xarxes socials, perquè ara moltes vegades la ciutadania doncs, ens informem per xarxes socials, i sobretot la qüestió relativa a incorporar el llenguatge inclusiu i no sexista. Després també hi ha una al·legació que presenta la BAM que té a veure amb l'article 100, no?, que és sobre com es regula l'audiència prèvia al ple, no?, aquesta gran novetat. No s'ha pogut incorporar dins el reglament del ROM perquè a nivell jurídic doncs, no té cabuda en aquest espai, però en aquest sentit sí que bueno, doncs el grup municipal que represento ha entrat una moció per poder establir unes bases a partir de les quals doncs, poder construir un marc normatiu que ens serveixi per que aquests espais previs al ple doncs, funcionin i tothom conegui doncs, quin és el funcionament.
0: Moltes gràcies, regidora. Portem doncs, a votació aquesta aprovació definitiva del ROM. Vots a favor, 16, unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és un punt d'urgència. Primer es tindrà que votar l'urgència, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit. És d'urgència perquè no va entrar a la comissió informativa, però sí que ha entrat en temps i forma però en el ple, però s'ha de votar primer l'urgència. Primer, doncs, votem l'urgència sobre l'entrada del reconeixement extrajudicial de crèdit. Vots a favor. 13, Junts, Esquerra, la CUP i Partit Popular, abstencions, vots en contra, 3, 2 del PSC i 1 d'Arenja en Comú. Ara sí, regidora Cristina López, reconeixement extrajudicial de crèdits.
2: Gràcies, alcalde. Bé, en aquest punt portem a aprovació una sèrie de factures de l'any 2026 i algunes de l'any 2025, en aquest cas són tres o quatre factures que fan referència a serveis i subministraments que s'han realment s'han doncs, exercit i s'han executat i veurem els informes dels centres gestors d'aquestes despeses on es pot veure doncs, que aquestes factures estan degudament conformades, els serveis i subministraments han estat degudament rebuts per l'Ajuntament a preus de mercat i aquí es veurà doncs, es veu tot un annex i una relació doncs, de factures que ara portarem a aprovació per un reconeixement extrajudicial de crèdit per aquests serveis i subministraments per un import total de 126.329,83 €. D'acord amb l'annex 1 que va doncs, en aquesta proposta, veureu que majoritàriament doncs, són factures de l'any 2026. Llavors, jo voldria destacar d'aquestes factures del 2026, hi ha una factura de gas i una de llum que fa referència doncs, a l'edifici de la residència geriàtrica i podeu pensar que com és que ho segueix pagant l'Ajuntament si ja es va fer doncs, la gestió i ja es va passar a sumar des de 1 de desembre del 2025, però això és d'acord doncs, amb l'informe de la CAP de l'Àrea d'Acció Social perquè el canvi de titularitat del subministrament no es va poder fer en aquell moment, sinó que es va fer més tard, concretament el 29 d'abril del 2026 respecte a la llum i respecte al gas el 30 d'abril del 26. Per tant, en aquest cas, doncs, aquestes factures, que una és de 1.200 i l'altra és de 602 €, doncs, les ha pagat l'Ajuntament, però sí que també, com diuen el seu informe la tècnica, quan es passi doncs, la liquidació trimestral a sumar, evidentment que això no s'inclourà i, per tant, es tindran en compte o es descomptaran això que ja ha avançat l'Ajuntament. Després, també podem veure doncs, que hi ha una... respecte a estudis i treballs tècnics de participació ciutadana, una factura de 1.815 €, aquesta fa referència de la participació ciutadana doncs, al servei de dinamització dels pressupostos participatius. Són uns tallers informatius que es van fent als ciutadans per explicar doncs, quin era el funcionament dels pressupostos participatius. Llavors és important perquè podeu pensar que com és que això no va entrar dins doncs, del que tenia el pressupost per fer els pressupostos, però al final per un tema de que havien de fer-se havien de seguir-se doncs, els tempos i els terminis per aprovar els pressupostos participatius. Si no seguíem aquests terminis, llavors no podíem portar-ho a aprovació i d'aquesta manera es van haver de fer doncs, diguem, molt més ràpid aquestes el que serien doncs, aquestes reunions o tallers informatius i per tant doncs, van haver d'entrar en aquest cas fora de pressupost. I pel que fa a les factures que veiem que són del 2025, llavors, dic en concret, hi ha unes que ha sigut el propi patronat de Sant Roc, vale, que fan referència a la venda d'almorratges gravades i amb escut, que són factures que pugen 835 €. Va ser el propi patronat el que o sigui, va ser un descuit d'ells de que van deixar de passar les factures des de novembre del 2024, és a dir, doncs, que tractant intervenció parlant directament amb el patronat van veure que totes aquelles factures d'almorratges des de novembre del 2024 doncs, no estaven passades, i això és el que doncs, ara s'han donat compte, per un descuit d'ells doncs, ara entren en aquesta extrajudicial. I després tenim dues factures de la llum que fan referència doncs, al Rial Tronqueda. Una és de 199,40 euros i l'altra és un abonament de 70 euros. Aquestes són d'abril del 2025, però per lo que em comenten des de l'àrea, des d'intervenció, van entrar gener-febrer del 2026, s'han conformat i ara doncs, entren en aquest ple. Llavors, en general, doncs, totes aquestes factures extrajudicials i de més que surten a l'annex és el que portem ara a aprovació. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Intervenció dels grups. En nom de l'Enjo en Comú, sisplau, Ricard Serrador.
5: Sí, moltes gràcies. Primer, explicar el vot en contra de l'urgència. Nosaltres hem estat a govern i entenem la necessitat d'aprovar aquestes factures i el funcionament, i per això sempre votàvem a favor i recolzàvem això. Però sí que creiem el vot en contra de l'urgència és una mica perquè creiem que ens estem a... com ho diríem, ens estem relaxant en aquest sentit i ho estem entrant a ultimíssima hora. Que llavors, ho entenem, quan més tard ho entrem, més factures poden entrar dintre d'aquesta modificació. Però això té un timing i s'han de mirar i almenys hem de tenir uns dies, ja no dic setmanes, sinó uns dies per poder-ho veure, i crec que no entraran en aquesta, entraran en el proper ple perquè estaríem en una mateixa situació. Llavors, per això volia explicar el vot en contra. I gràcies per l'explicació de les factures, perquè algunes coincidíem que les teníem apuntades per si ens ho podia explicar. Només m'ha faltat un parell de factures que desconeixíem el que s'ha fet. Una, que és una factura d'energia, de factor energia, en negatiu. Vol dir que factor energia ens torna 70 euros, que és menys 70? Estaria bé, que ens tornin, ja seria agradable. Llavors, aquesta ens ha sobtat. I llavors hi ha de girocopi, fotocòpies, que per fer fotocòpies en aquest ajuntament ja ho haguem de passar així, i hem arribat a... O sigui, hi ha tres factures que cada mes gastem 800, 700, 600 euros en fotocòpies. És allò, la curiositat de dir, home, no sé si estem en aquests nivells. Gràcies.
0: Regidor Ramon Vinya, sisplau.
6: Sí. No, nosaltres, ja ho hem dit altres vegades, ens estem acostumant a fer-ho d'aquesta manera, a que ja no arribin a les comissions informatives, que és allò on hauríem de parlar-ho i aclarir els dubtes que ara han de sortir. I aquesta factura què vol dir i aquesta què fa. Anem sempre en aquest sentit, anem tard, i això és un problema. I després ens estem acostumant fins i tot als funcionaris de la casa. Els que has de fer els informes fan un copiar-pegar dels anteriors informes i, escolti'm, aquí no passa res. Jo voldria dir que aquí hi ha responsabilitats, Vull dir, si alguna empresa algun dia demanés interessos de demora, hi haurien responsabilitats en aquest sentit. Però hi ha algunes àrees que fan algunes justificacions que diuen, i això val la pena tenir-ho en compte, no donem a l'abast, venen a dir, no donem a l'abast, no podem fer, no podem contractar. Vull dir, escolti'm, i això és seriós, vol dir que per tant val la pena mirar perquè aquesta àrea no té o personal administratiu o personal tècnic per no fer les contractacions, i això jo crec que valdria la pena revisar-ho. I d'altres són, escolti'm, mitges veritats, perquè allò de la llum, jo em sembla que ja fa com 5 vegades que he anat sentint les últimes de la llum que arriben, les últimes de la llum que arriben, i cada mes arriben factures de llum. En aquest cas, Endesa, 15 factures. La justificació que diu el tècnic no l'acabo de creure. Diu, no, si està pendent d'intervenció. No m'ho acabo de creure. El problema és, segurament, és que la partida està mal pressupostada i fer la contractació per tot l'any no deu tenir prou diners. Jo crec que aquí també valdria la pena mirar

0: les joguines pels nens, en concret, sinó el parc s'està morint, està en un estat perquè no s'inverteix ni el patronat ni l'Ajuntament tenen la figura doncs, per fer-ho. Per tant, jo crec que aquí s'hauria de signar d'una vegada el conveni que quedi clar que ha d'invertir en aquest parc, si no al final, escolteu, serà un tros de secari. Moltes gràcies.
1: Regidora, vol respondre? Sí?
2: Gràcies, alcalde. Ara, quan el company d'Arenys en Comú, que coincideix també amb el company del PSC, amb el senyor Vinyes, sí que anem tard, és que jo ja ho sé que em reitero a cadascun dels plens i no hauria de ser així. Sí que també per part del senyor Vinyes jo li agrairia que em digués a veure quines són aquelles àrees en concret que els tècnics en els informes o els gestors de cadascun d'aquests informes gestors on s'està dient que, bueno, que realment no arribem, més que ara perquè començarem a posar mà en aquestes àrees. Vull dir que jo ho agrairia a Ramon, que si no és, si no és aquí ara en una segona intervenció, doncs que m'ho fes arribar personalment, i llavors més que ara perquè començaríem a posar mà en aquestes àrees, evidentment. Llavors, torno a dir, sí que es va molt just, sí que és veritat que cada ple sabem que hi ha factures i que aquestes extrajudicials les hem d'aprovar perquè és una necessitat pel funcionament de l'Ajuntament, però també dir que estem parlant ja d'una... O sigui, estem parlant aquí de extrajudicials de 126.000 euros. Pot sonar molt, però hem baixat moltíssim. També vull dir, en quant a les factures d'Endesa, no hi ha 15 factures de llum. O sigui, són factures d'Endesa, però són de gas. És a dir, hi ha 14 de gas i una... Vull dir, no, ho dic perquè el de la llum, ja ho sé que m'he estat reiterant durant molts plens, però puc dir en aquest que definitivament això ja ho tenim solventat. Llavors, aquestes factures d'Endesa són de gas, que és ara el següent escull que tenim i que ja ho estem preparant des de secretaria per poder tenir el contracte ja un altre cop, poder tenir-ho al dia, i l'única de llum que hi havia doncs, és aquesta del geriàtric que ja he comentat, de 1.200 euros, i després hi han dues de la llum, que hi ha una que sí, senyor Serrador, és negativa, vull dir, és un abonament perquè és una factura rectificativa i llavors en negatiu, doncs sí. Vull dir, són 70 euros que han ingressat a l'Ajuntament. Llavors vull dir que hi ha aquestes dues factures del 2025 de la llum, una de 199 i aquesta de menys 70, que són les úniques doncs, que ja quedaven en relació doncs, a aquest punt. Gràcies.
1: Molt bé, portem a votació doncs, aquest reconeixement extrajudicial de crèdit. Vots a favor? 9, el govern de Junts. Abstencions? 4, Esquerra Republicana, la CUP i Arenys en Comú, vots en contra, 3, 2 del PSC i 1 del Partit Popular. El següent punt de l'ordre del dia seria el canvi de sistema de gestió del servei d'atenció domiciliària al SAT i encàrrec de gestió sumar. Primer hem de votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència, 14, Junts, Esquerra, la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular, abstencions, 2 abstencions del PSC. Per tant, regidora Soraya Real, quan vulgui.
3: Gràcies, alcalde. Bé, com ja saben, el contracte actual del Servei d'Atenció Domiciliària del SAT finalitza el 30 de setembre d'enguany i davant d'aquesta situació, doncs, a l'Ajuntament, els tècnics i l'equip de govern hem analitzat les diferents alternatives que teníem per determinar quina és la més eficient, sostenible i adequada, tenint en compte el món actual i tenint en compte sobretot el futur del servei. Vist això, doncs, en aquest context s'ha valorat especialment la possibilitat d'encarregar la gestió del servei a Sumar, que és, com ja saben, aquesta empresa pública, entitat que té condició de mitjà propi de l'Ajuntament, des de l'acord que es va assolir en aquest plenari el 25 de setembre del 2025 i que actualment també gestiona la residència geriàtrica municipal. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Intervenció en nom de l'Arenys en Comú. Ricard Serrador, sisplau.
4: Sí, gràcies. Aquest canvi a Arenys en Comú el veiem bé, perquè una gestió, passar una gestió que sigui amb una empresa pública, i més si estem treballant amb Sumar ja la residència, doncs creiem que és una millora de gestió, o ha de ser, si més no, una millora de gestió. Ara, el que sí que cal veure és que aquesta nova empresa que fa aquesta gestió pugui gestionar-ho millor que abans, i llavors que amb el mateix estat

0: econòmic que invertíem abans, doncs, puguem treure més rendiment per a la gent que realment ho necessita. Sabem que el SAT és un servei que cada any s'està invertint més, que cada any, sigui el grup que sigui, està ficant més diners, i això és bo i necessari. Passa que fins i tot a la comissió informativa es deia que a vegades no s'arribava ni a la cobertura mínima, no? És preguntar una mica a la regidora en quina cobertura estem ara i amb sumar en quina cobertura pretenem arribar per aconseguir aquestes millores. Gràcies.
1: El nom de la CUP, la seva regidora, Patsy Lass, sisplau.
2: Moltes gràcies, hola de nou. Bé, al setembre del 2025, quan es va portar a aprovació la compra de participacions a l'empresa pública Sumar, van votar-hi a favor al·legant que disposar d'una empresa pública com a eina pròpia per poder prestar serveis dedicats a l'acció social i a l'atenció a les persones era una molt bona notícia en els temps que corren, ja que aquesta mena de serveis tan essencials estan en la majoria dels casos molt precaritzats. Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades i no ens cansarem de repetir-ho, hi ha serveis que només haurien de ser públics i hi ha serveis que només poden ser públics. La gestió directa és el mecanisme que considerem que ens permet a les institucions garantir una atenció digna, tot treballant, supervisant i millorant dia a dia. En aquell moment, en aquell mateix punt, doncs nosaltres li vam dir textualment al govern que utilitzés les participacions que hem comprat, que per cert no eren poques, per encarregar-li a Sumar coses com estudis tècnics per facilitar el dia a dia als nostres treballadors de l'àrea bàsica de serveis socials i així evitar externalitzacions d'estudis i treballs. També vam demanar que se li encarregués a Sumar assessoraments sobre aspectes relacionats amb el camp de l'acció social i finalment vam demanar, com amb molta vehemència i contundència, i ho estic llegint textualment tal com ho vaig dir, que el govern li faci comandes de gestió a Sumar respecte a tots aquells serveis de l'atenció a les persones que tenim a mans d'empreses privades, com és el SAT, el centre obert, el servei de mediació. I, doncs bé, doncs aquelles demandes i aquella demanda amb vehemència i contundència que feia ha estat escoltada i, per tant, doncs no podem fer cap altra cosa que celebrar-ho. Estem molt contentes, creiem que això serà una millora per les treballadores del SAT, passar d'una empresa privada a una empresa pública, així que hi votarem a favor, super a favor, i seguir treballant, perquè a nosaltres ens sembla, doncs, que si bé és cert que nosaltres no vèiem i no ens acaba d'encaixar passar de la gestió directa a la gestió directe a través de Sumar quan parlem del geriàtric, sí que volem ser molt clars en que estem super a favor de que Sumar com a mitjà propi ens serveixi per fer feina per treure doncs les urpes privades d'empreses privades que volen fer diners doncs d'aquells serveis que són tan essencials com són l'atenció domiciliària i com ho són d'altres, doncs que si segueixen aquesta línia doncs potser podran seguir després aquest camí cap a la municipalització o cap a la gestió una mica més directa i més pública.
1: Gràcies, regidora. En nom del PSC, el seu regidor Ramon Vinya, sisplau.
3: Sí. Moltes gràcies, alcalde. Nosaltres, d'entrada, no podem dir això és fantàstic ni podem dir és un desastre. Pinta bé, o sigui, la veritat sigui dita que sembla que es va per bon camí, però hi ha un parell d'elements de reflexionar i que voldríem posar sobre la taula. Un d'ells és el que diu l'interventor, però això ja ho diu amb altres temes. No està definit com un servei, no es va establir i s'hauria de mancar d'establir el servei. Bé, és un tema que això entenc que l'Ajuntament amb el temps hauria d'anar-ho arreglant. Nosaltres creiem que això és un tema menor. Ja es farà tota la paperassa administrativa. Però sí que hi ha un tema que ens preocupa, que és que el tema econòmic, és a dir, nosaltres quan canviem la modalitat de gestió, la fèiem ara d'una empresa privada, la passem a una empresa pública. Quan l'administració vol fer aquests canvis, hauria de saber que ho està fent perquè econòmicament li surt bé i perquè la gestió és bona. I aquí és on veiem que la cosa pot tenir algun problema. No perquè no sigui bo, sinó perquè no està prou justificat. És a dir, no tenim una comparativa del que costa a Sumar, del que costa en el sector privat o del que costaria si ho fes directament l'Ajuntament. Aleshores, en aquest sentit s'ha pres una decisió, decisió que esperem que funcioni bé, però no tenim una comparativa en què és millor, si fer-ho com un externalitzar amb una empresa privada o fer una gestió directa municipal. I l'altre element que hem d'esperar que també vagi bé és que no tenim, o dintre dels 20 documents que hi havia, potser està posat per algun lloc, però jo no us he sabut veure, és eines per indicar que s'està amb una bona gestió. O sigui, els criteris, els índexs, els quals ens donarien per dir, escolta'm, sí, estem amb una bona gestió. Quant de temps triguem a donar resposta? Quant de temps estem? En quanta gent estem atenent? No he sabut trobar-ho. Si hi són, ens agradaria moltíssim que els diguéssim, perquè és la manera d'anar avançant i d'anar també preparant altres licitacions o en aquest cas en concret. Per tant, creiem teòricament i pel que s'explica que pot anar bé, però en paper no hem vist la correspondència tant econòmica com en criteris de gestió que valin aquesta idea que sembla que sí que podria ser.
1: Gràcies, regidor. En nom d'Esquerra Republicana, el seu regidor, el nou Berenguer, sisplau.
4: Bona tarda a tothom. Ja ho vam valorar fer-m'ho amb el geriat i ho vam fer així. La nostra valoració és positiva per a diverses coses, no? Per agilitzar el funcionament intern, per millorar el servei i també per millorar les condicions de les treballadores, no? Que quan ens van dir en el Consell, en la comissió, doncs al final podem passar de mitges jornades a jornades complertes a les treballadores combinant el servei al geriàtric, no? Per això votarem a favor. En el Consell de Benestar, ja ho va dir també la tècnica, doncs els esforços ha de passar per tot, doncs que en els futurs anys haurem d'anar posant encara més i més recursos per a l'augment i l'envelliment de la nostra població, i llavors serà un servei que l'haurem d'anar a seguir dotant de més diners any a any. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies, regidor. Regidora, com vulgui.
5: Gràcies, alcalde. Bé, d'entrada agrair-los que en general ho vegin bé, els partits, o que pinti bé, com ha dit el PSC, vull dir, ja agrair-los això. Nosaltres estem absolutament convençuts que la gestió, que durà molts avantatges aquest canvi, aquest encàrrec de gestió, i els hi diré uns punts, eh? Tindrem més control públic sobre aquesta gestió tècnica, econòmica, assistencial del servei, major flexibilitat per adaptar el SAT a l'augment de la demanda, que és el que ens importa a tots, i a les necessitats canviants de la nostra població, absència del benefici industrial, això potser és el que, si l'he entès bé, el PSC li importa aquest tema, de manera que els recursos es destinaran íntegrament al servei. Control permanent dels costos reals, amb liquidacions periòdiques que garanteixin que només es cobreixen les despeses efectives produïdes. Més agilitat amb la contractació i la gestió del personal, que és un aspecte clau en aquest sector que, com bé saben, té moltes dificultats de cobertura. Una que s'ha anomenat i que per nosaltres segurament seria el puntal, que és la millora de les condicions laborals i l'estabilització de les plantilles, afavorint la continuïtat assistencial i afavorint que les persones que treballen en aquest sector puguin cobrar una mica més i tinguin feines més estables perquè treballen més hores i perquè cobraran una mica més. Implantació del model d'atenció centrada a la persona, que també és un model que se n'ha parlat molt i que a nosaltres ens agrada, alineat doncs amb les directrius de l'actual Departament de Drets Socials. I bueno, les sinergies que ja coneixen amb la residència municipal, que serien ja més pràctiques, tipus facilitar les cobertures de les vacances, les substitucions i l'aprofitament de les borses de treball, que generalment o poden tenir molts punts en comú. També hi ha un tema molt important, que és la capacitat d'incorporar innovacions organitzatives i tecnològiques sense les limitacions pròpies d'un contracte administratiu. Es reforça la gestió pública del servei mitjançant un mitjà propi de l'Ajuntament. Això ho hem de tenir molt clar. Mantenint el control municipal, millorant la capacitat de resposta davant les necessitats de la ciutadania i preparant el SAT per afrontar els reptes de futur amb més qualitat, amb més estabilitat i amb més eficiència. Això una mica jo crec que val per tot el que vostès m'han dit. En quant a Arenys en Comú, em comenten, bueno, poder els hi preocupa doncs, això de la cobertura mínima, si s'arriba, si no s'arriba. Jo crec que l'informe de la tècnica està superben explicat. Això també es va explicar la setmana passada en el Consell de Serveis Socials. El que està clar és que haurem d'afegir diners cada any. Però mirin, jo ja sé que a vostès això no els agradarà, però jo els hi he de dir. Les hores prestades abans d'arribar a aquest equip de govern, per exemple, eren 5.396. El primer any que arribem nosaltres passen a 8.469. Hores prestades, això vol dir hores que donem a la gent que té necessitat. En quant als calés, que ho veurem més clar, estàvem a 130.500 euros el primer any que nosaltres estem a govern, a 186.710, i així pujant. Evidentment, vostès han aixecat la mà i jo diria que l'han aixecat tots, per tant, entenc que tots estem d'acord que aquí s'hi han de posar diners cada any. Però ho hem explicat moltes vegades, i ho he explicat aquí quan hem parlat del SAT moltes vegades. S'haurien de posar una quantitat de diners que aquí ningú està disposat a posar, i no l'equip de govern o aquesta regidora. En aquest sentit, el més normal i el que els tècnics recomanen i és el més raonable és fer-ho de manera esglaonada, que és com hem estat fent. De 130.500, 186.710 el següent any, 229.600 el següent i 263.325 aquest. Vull dir que realment el compromís de l'equip de govern i de vostès també que aixequen la mà quan voten, jo crec que en aquest sentit no hi ha discussió possible. El que hem d'estar tots és en el mateix barco, ja sabem quines necessitats tenen la nostra gent, no només és gent gran, al SAT també hi ha nens, també hi ha gent que l'hem d'ajudar doncs, perquè els pares se'n van a treballar aviat i hem de posar un servei d'atenció domiciliària perquè es quedin amb aquells nens. Vull dir que és un sector molt important en el que s'ha d'anar invertint i que aquest equip de govern evidentment té aquest compromís de fer-ho. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Si no hi ha sí, perdó, Ricard Serrador, si us plau, quan vulgui.
0: Sí, moltes gràcies. I està fantàstic, eh? Creiem que és el camí que s'ha de fer, perquè quedi clar, el SAT, que a vegades nosaltres parlem així, és quan el servei d'atenció domiciliari, quan ens fem grans, sobretot, o ara el que diu la regidora, amb nanos petits, però sobretot quan ens fem grans, abans d'anar a la residència, doncs, a tot el servei que ens puguin donar a casa. I això és una tendència que cada cop s'hi aposta més, que intentar estar el màxim temps a casa, i crec que tots estem convençuts amb això. Felicitar la línia que porten el govern, i crec que és la que portàvem abans, perquè si miréssim anys enrere, tots hem anat augmentant aquest valor. Engresquem que seguim així i crec que amb això coincidirem bastant.
1: Molt bé, moltes gràcies. Portem doncs a votació aquest canvi de sistema de gestió del servei d'atenció domiciliària, al SAT, i encàrrec de gestió a Sumar. Vots a favor? 14. Junts, Esquerra, la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular. Abstencions? 2 del Partit dels Socialistes. El següent punt d'ordre del dia també s'ha de votar, que és una aprovació d'expedient de modificació de crèdit, la 9 del 2026, sota la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vots a favor de l'urgència? 14. Junts, Esquerra, la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular. Abstencions? 2 del Partit Socialista. Regidora Cristina López, quan vulgui.
6: Gràcies, alcalde. A veure, en aquest punt portem a aprovació una modificació de crèdit amb la doble modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, que vindran finançats doncs, per finançament afectat i romanent de tresoreria per despeses generals. Si partim de la liquidació del pressupost... Si partim de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Mar de l'exercici 2025, teníem un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu d'algo més de 17 milions d'euros. Llavors, si li restem aquelles modificacions de crèdit que ja s'han fet, la número 1, la 4, la 6 i la 7, sense tenir en compte la que ara portem a aprovació, quedaria un romanent de tresoreria de quasi 13 milions d'euros. Llavors, amb la modificació de crèdit número 9, que és la que portarem ara a aprovació, podem veure que hi ha un recull de despeses específiques i determinades que no s'han pogut demorar doncs, fins a l'exercici 2027, per les quals no hi ha pressupost, bueno, que no hi ha pressupost suficient o és inexistent i que no pot ser objecte d'ampliació, de manera que s'explica així a la memòria d'alcaldia. Llavors, en general, doncs, portem a aprovar inicialment aquesta modificació de crèdit, la 9/2026, sota les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, que vindran finançats doncs, amb finançament afectat i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, d'acord amb el detall que ve doncs, recollit a la memòria d'alcaldia i també en aquesta proposta, i que suma doncs, un total aproximat de 1.700.000 euros. Llavors, podeu veure doncs, que en aquesta modificació de crèdit hi ha una part doncs, que es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals, concretament 1.656.000 euros aproximadament, i després hi ha una sèrie d'inversions que doncs, aniran per romanent afectat. En aquest cas són 43.000 euros d'inversió, 11.000 i 14.000. Llavors podeu veure doncs, que aquestes inversions majoritàriament hi ha unes inversions doncs, que veiem que és l'àrea de cultura, sobretot la reparació de la coberta de damunt de la sala de botes i passadís de l'edifici Calissai. També dins de les inversions de cultura a l'edifici doncs, dels museus es preveu la climatització del Museu Mull Fulleda i també doncs, en el Museu de Marès de Puntes el poder doncs, adquirir dues vitrines per posar doncs, una sèrie de roba que es necessita o fetes amb puntes de coixí. També hi ha algunes altres inversions

0: d'uns 14.000 euros per adquirir i instal·lar mobiliari urbà i elements d'agility que són destinats als espais d'esbarjo dels gossos, als pipicans municipals. També en matèria d'educació, en aquest àmbit, es preveu doncs, instal·lar 8 aparells d'aire condicionat per a les aules que necessiten de les diferents escoles, que són aquelles que no en tenen. En matèria informàtica, també és important doncs, la renovació i l'actualització del sistema de videoacte utilitzat per la gravació, gestió i retransmissió de les sessions plenàries municipals. En aquest cas es preveu doncs, una inversió d'aquests 900 euros que els hi falten per una inversió que és un total quasi de 6.000 euros, però que hi ha una part que ja la tenen prevista doncs, per vinculació i que no entraria pas en aquest romanent. I el que també, entre d'altres, veuríem en matèria d'esports, val? Hem de dir doncs, que hi ha diverses millores a el que seria la tercera pista, també càmeres de vigilància al camp de futbol i una xarxa doncs, a la part de la pista del Caçà doncs, per poder jugar doncs, a futbol i una xarxa doncs, per evitar que se'n vagin les pilotes cap a la zona d'aparcament. A grans trets podem dir que aquestes són unes inversions que ara es portarien a través d'aquest romanent tan afectat com romanent de tresoreria per a despeses generals. Gràcies.
1: Molt bé. En nom del Partit Popular, Juanjo Almansa, si es...
2: Bé, bueno, és una bona notícia. Primer de tot comentar que es puguin utilitzar els romanents que tenim a la caixa i als bancs i que cada vegada que es diu la xifra espanta una mica tots els ciutadans d'Arenys de Mar i no entenen com no es podrien gastar aquests diners, no? Però finalment és una bona notícia que es puguin gastar aquests diners i que en aquest mes hi hagi una gran partida i suposo que el mes que ve anirà alguna més. Per una banda, voldria comentar que la regidora ens va dir que els partits polítics proposéssim les nostres propostes tenint en compte que són inversions que s'han de produir abans de que finalitzin, que han d'estar acabades abans de que finalitzin aquest any 2026. Nosaltres vam fer les nostres propostes, però ens hagués agradat que hi hagués hagut una contesta de dir quines han estat acceptades, quines no, quines es descarten, quines es podrien estudiar per al mes que ve, cosa que no hem rebut per part del Partit Popular cap insigne de les nostres propostes. I per altra banda, sobre el que va a ple, a mi m'agradaria comentar, la majoria són coses que els tècnics de la casa han demanat per les seves àrees, però m'agradaria comentar una de medi ambient que té a veure amb els residus, amb la recollida selectiva, amb els residus. Hi ha una gran partida de tots els diners que avui es posen per invertir. Hi ha una partida de medi ambient que té a veure amb els residus de 469.300 euros. És a dir, a part de que dèiem i que així va estar, que aquest nou model de recollida selectiva valdria més diners que hem posat en els plecs tècnics i que va guanyar l'empresa. En el mes passat vam aprovar per modificació de crèdit 60.000 euros que ens van costar de més aquestes jardineres que s'han anat posant al redor del municipi i avui aprovem una inversió de 469.000 euros que tenen que veure amb el nou amb la nova recollida selectiva. Per una banda, s'aproven la compra d'uns armaris de fusta per posar els cubells, 44.000 euros, un planxer de formigó per col·locar a les àrees d'emergència, 17.000 euros, unes mampares de fusta per posar els bujols comunitaris, 34.000 euros, uns plafons dels penjadors de cubells, 12.000 euros, les ecoïlles, aquestes famoses que hem vist dos o tres instal·lades arreu del municipi, 30.000 euros, i el que sobta més és la compra d'un camió de recollida selectiva que costa 330.000 euros. És a dir, per què no es va posar aquest camió en el plec tècnic en el seu moment? Sí que aquí el tècnic dona una explicació que s'ha canviat l'horari de recollida d'urbanitzacions, però clar, són unes inversions que ha de posar l'Ajuntament ara, després de menys d'un any, no?, que portem amb aquest nou contracte de 469.000 euros que sobta una mica que ara l'Ajuntament hagi de posar aquests diners.
1: En nom... la CUP no vol... regidora, no vol dir res? Perdó. Ramon Vinyes, sisplau.
3: Sí, moltes gràcies, alcalde. Nosaltres Tornem al que dèiem abans. Això ens ha arribat a la comissió informativa. No vam poder treballar-ho perquè no el teníem en aquest moment. La regidora ens va enviar l'endemà següent un esborrany. Aquest esborrany era igual que el que ha arribat, menys el restant disponible, que amb això sí que era diferent la versió que es va donar respecte al que avui sortia. I l'informe d'intervenció l'hem tingut avui a les 2 de la tarda. Així és molt difícil afinar bé els temes. Però és que estem parlant d'un 1.600.000 euros, eh? O sigui, l'Ajuntament avui votarà que ens gastem 1.600.000 i els regidors de l'oposició, sense conèixer-ho gaire bé, i dubtaria que el del govern la majoria sapiguessin fil per randa el que porta. 1.600.000 euros. Bé, què quedarà d'aquest romanent? Doncs aquest romanent quedaran, doncs, 12 milions, no, ja? Hem baixat de 17 milions a 13 milions. Menys. Segons el que diu l'informe. Vull dir que tenim diners, però que els estem gastant amb una velocitat, i ja està bé, eh? Vull dir que els diners s'han de moure. Però, en aquest cas, per moure'ls, permetin que faci una reflexió. Hi ha uns diners per la redacció del projecte constructiu de la vorera costat oest de la Riera Perafita. Però això segur que és una inversió. Ho tenen clar, que això es farà ràpidament, perquè si no, no és una inversió. Després, amb el tema de medi ambient. Són molts diners a medi ambient. Recordo que hi ha una notícia de la ràdio que diu exactament l'Ajuntament es gastarà els diners en centres educatius, platges i carrers. Platges i carrers, d'acord, però centres educatius sí, hi ha uns aires condicionats. Però s'oblida la notícia i el que es diu des de l'Ajuntament és el que surt, la norma de despesa que es farà en aquesta modificació de crèdit del que seria el plafons, penjadors, fustes i aquest camió. Jo no ho sé exactament, però aquest camió substitueix un camió o és un camió nou? Perquè si és un camió nou, això no havia de suportar-ho el concessionari, o sigui, l'empresa que porta la recollida de les escombraries, no hauria de ser ella la que s'espavilés? I, per altra banda, portar un camió nou vol dir que farem més o substituirà un camió, perquè si no farà falta un conductor i dos peons més que acompanyin amb aquest camió. Per tant, i això d'aquí és un dubte, vull dir que encara pot ser que ens surti més car, no ho sé. Per això hauríem pogut arreglar si hagués hagut una comissió informativa. Després també es parla de la modificació del sector Salines, Bareu, Tronqueda. Però això és una redacció d'un projecte que no té una... que això no és una inversió, això és una despesa corrent. Com és que estan aquí com una inversió? Tinc un dubte aquí important. Això hauria de ser una despesa corrent, no una inversió. Després es parla altra vegada del xifrer, que per adequar-nos a la llum hem de fer el quadre que ha de canviar. Estem encara amb allò que fa 4 anys, 3 anys i mig, va sortir a les portades de tots els diaris perquè estàvem punxant la llum. Doncs encara estem arreglant que ha d'haver-hi una escomesa que ha de sortir d'un... suposo que algun dia acabarem això. Hi ha alguns punts que veiem positius, eh? Jo, la veritat, no tot ho veuríem malament. El dels aires condicionats per les bressols ho veiem molt bé. El tema de la regidoria de cultura pels museus, doncs també ho veiem bé. Però és que tots els altres elements, la veritat, ens fa tremolar una mica. En aquest moment, quan votem que ens gastem 1.600.000 euros, ens quedarà, segons l'informe d'intervenció, del romanent, que era de 17 milions, ens quedarà 11.308.000. Déu-n'hi-do, eh? S'ha apretat l'accelerador. Dubto que la propera modificació de crèdit, que és aquella que es va dir que nosaltres podríem pactar-les o podríem dir alguna cosa, puguem ser temps de fer gaire cosa més, perquè si ha d'estar la cosa contractada, com no sigui comprar, poca cosa podrem fer amb els 4 mesos que quedaran passat el mes d'agost. Per tant, això sí que crec que hauríem de ser tots molt conscients. El marge que podem tenir és de compra, però poc de fer obres, anem a suposar. Hi ha altres elements que podríem entrar en detall, però ho deixaríem aquí. Crec que pel volum, en resum, 1.600.000 que ens gastem, hauria estat bé que ho poguessin discutir-ho i parlar-ho a la comissió informativa.
1: Regidora, vol dir alguna cosa?
0: Gràcies, alcalde. Primer, en quant al company del PP, sí, senyor Almansa té raó, no he respost perquè, a veure, haig de dir que se'ls va donar l'oportunitat a tots els grups municipals i de que poguessin fer doncs aquelles propostes que volguessin portar romanent, i no només al ple de juliol, sinó que les que es poguessin portar al ple de juny, encara que ja vam dir que al ple de juny hi havia algunes que ja estaven pràcticament encaminades i que evidentment tenien una prioritat en quant a la seva execució i que ja estaven doncs, pràcticament doncs, emparaulades ja de forma definitiva per poder entrar-hi, també ja els vam dir a tots els grups que passessin les seves propostes per mirar d'entrar al juny i en tot cas en el ple de juliol. Haig de dir que dels pocs grups que ens han enviat les propostes ha sigut doncs, el company Juanjo Almansa del PP, igual que ho han fet doncs, els companys de la CUP. Dir que és veritat, no vaig respondre-ho, de fet vaig donar per fet que hi havia inclús 2 o 3 de les seves peticions, una d'elles els aires acondicionats de l'escola Bressol del Maricel, després hi havia aquesta partida del menjador de l'escola Cinera, doncs que això també podem dir doncs, que entraria, llavors... Ai, perdó, ara m'he equivocat de... Perdó, eh? Vostè demanava carrers amb projectes ja aprovats en el ple. Vull dir, això és el que portem, és a dir, que portem... Ja tenim projectes d'asfaltat de diversos carrers i això és el que portarem doncs, a executar. Evidentment, són d'execució ràpida, encara que sembla que el company Ramon Vinyes no cregui que puguem arribar a temps, però allò que és d'execució d'obra ja ho tenim en projecte i, per tant, tenint aquests projectes, són asfaltats de carrers, que és algo que també coincidia doncs, el company del PP. També demanava algunes actuacions necessàries al Calissai, com la viga i reparació d'humitats. En aquest cas, doncs, el tema de substitució de la coberta, ja ho hem dit, doncs, que això també ho portem, o la màquina desbrossadora per la brigada. És a dir, hi ha algunes de les peticions que ens va fer, que li haig de dir aquí públicament, demanar disculpes al perquè no li vaig contestar. Jo donava per fet que ho veuríem a la modificació de crèdit, i és cert que la modificació de crèdit ha arribat una mica justa el que és la proposta per firmar. Dic que és veritat doncs, que primer vam demanar propostes a cadascun dels grups perquè a veure qui volien entrar per romanent, que només hi ha hagut 2 grups municipals que ens han enviat aquestes propostes. És cert que la comissió informativa no va poder entrar i no vam poder anar allà a discutir-ho, però sí que és alguna cosa que haguéssim pogut doncs, discutir-ho prèviament, perquè una setmana abans es va fer doncs, aquesta petició per correu electrònic. Però bé, en aquest cas no justifica el fet de que sempre doncs, sí que ho podria justificar en aquest cas de que anem a última hora a portar aquesta modificació de crèdit, perquè és una modificació que es vol entrar al màxim que es pugui, però no és allò, anem a gastar per gastar. A veure, el que comentava el company, el senyor Vinyes, diu, ostres, ens estem gastant 1.600.000 i ara si restem això amb la resta de modificacions que hem fet, ara ens quedarem amb 11 milions en el banc. A veure, en els plens anteriors teníem molts diners i ens els havíem de gastar i ara que ens els gastem, perquè ens els gastem? És a dir, nosaltres ens gastem 1.600.000, però la majoria d'inversions que veiem és... per redacció de projecte, és a dir, la redacció de projecte arribarem a 31 de desembre del 2026 i hi ha moltes adquisicions que són compres. És a dir, tot això són execucions molt immediates. Què ha passat? Que la majoria de companys del meu grup municipal que avui portem això no saben, no són coneixedors del que entra? Evidentment que són coneixedors. Tots ells, el propi alcalde els hi va demanar ja fa més d'un mes o més i mig, passeu totes aquelles necessitats que hi ha a les àrees i passeu-la amb pressupostos. I això ho teníem sobre la taula. Sí que és cert que hi havia algunes que hem volgut ficar a última hora i hem hagut d'esperar a tenir els pressupostos i per això hem anat amb demora a l'hora doncs, de presentar la proposta definitiva d'aquests romanents que ara portem a aprovació. Però, evidentment, Tots els companys ho saben perquè són ells els que han fet les peticions per part de l'àrea, i dir que la pròpia tècnica d'intervenció, quan em va enviar la proposta per dir ja pots enviar-ho a tots els grups i avançar-ho, va dir i digues als teus companys de govern que donin les gràcies als tècnics per l'agilitat que han tingut i lo fàcil que m'ho han posat. Diu, així com moltes vegades pot haver-hi una crítica cap als tècnics, en aquest cas agrair a tots els tècnics de les àrees per la rapidesa en què han treballat per poder portar aquesta modificació. Perquè sí, és d'1.600.000 o 1.700.000, però és per necessitats del poble, perquè es vegi una millora en carrers, en inversions, en platges, vull dir, perquè tot es vegi millor. I en quant a la recollida selectiva, sí, potser hi ha una... Estem parlant, com deia el senyor Juanjo Almansa, de 469.000 euros que ens gastarem a medi ambient, amb ecoïlles, un camió que costa 330.000 euros. A veure, ara hem vist, un cop implantat el servei de recollida selectiva, que hem de donar més servei. És a dir, el poble ha d'estar més net, hem de donar més servei, hem de cobrir moltes més hores i, per tant, necessitem un camió. Aquest camió, si nosaltres el podem comprar, que gràcies a el que s'ha aprovat doncs, en aquest reial decret podem utilitzar tot aquest romanent de tresoreria per despeses generals que tenim, gràcies que tenim tant de romanent, doncs s'ha fet els números i hem vist que fer una inversió ara de 330.000 a llarg termini ho tindrem amortitzat, no haurem de pagar doncs, el lloguer d'aquest tercer camió. És a dir, hi ha molts avantatges que des del tècnic de medi ambient ens van donar, val? I això és el que ens ha portat a dir, si tenim aquests diners, ens els gastem. I per què ens els gastem? Per una millora d'un servei que entenem que és prioritari. Vull dir, Arenys ha de tenir un bon servei de recollida, Arenys ha d'estar net, vull dir, i això és el que tothom volem, netedat i seguretat. Per això, per tema de seguretat, posem moltes més càmeres per seguretat, per al trànsit, vull dir... que al final aquests, sí, ens costa 330.000 euros, però és que al final, si sumem el que hauríem de pagar de lloguer doncs, per aquest camió, i això ho tindrem amortitzat. I a més, és molt millor que ara que tenim diners, els passem per capítol 6 que sigui tema inversió, que no que haguem d'incrementar el cost del capítol 2 amb aquest contracte i fer una modificació del contracte de les escombraries i pujar aquest capítol 2. Entenem que ara podem utilitzar aquests diners i que tot i així, aprovant el que portem avui a aprovació, un cop aprovat encara tindrem 11 milions en el banc. I no aturarem aquí. És a dir, el proper ple de juliol volem que les propostes que ens han entrat PP i CUP i que esperem que la resta de grups també ens les portin, que puguem entrar en aquest mes de juliol, que es pugui entrar, i potser no parlem ja d'1.600.000, potser estarem, si li sumem en aquest 1.600.000 les properes del juliol, doncs estarem potser voltant als 3 milions o 3 milions i mig. Ara dic potser unes barbaritats d'imports, però hem de tenir en compte que del que anem a aprovar avui no hi ha execucions d'obres, que diguem, perquè hi ha hagut una que comentava el senyor Vinyes, que diu, no entenc aquest el projecte del POM de Bareu Tronqueda, de 14.900, el per què això entraria com a inversió, no? Suposo que diria, això és inversió, això seria doncs, capítol 2, no entenc per què és capítol 6. Bueno, és que en principi... El POM, de fet, és un document que el que fa és coordinar aquelles inversions futures que poden haver en aquesta zona. Per tant, és com si fos propietat intel·lectual de l'Ajuntament. O sigui, el que vull dir... Bueno, això és el que m'han dit des de serveis tècnics i això és... Bueno, a veure, això en principi és cert, és a dir, el que fa aquest document està molt connectat amb les inversions que siguin futures, és a dir, no és un simple projecte, és a dir, un simple projecte que diguis això ha d'anar per capítol 2, no, aquí el que fem és un document que planifica inversions futures, per tant està tan interrelacionat que això és inversió, vull dir que això podem portar-ho perfectament a aquesta partida per capítol 6, i estem parlant de 14.500 euros. Després, el projecte per modificar les instal·lacions, aquestes que comentaven del xifrer. Home, ja era hora. Sí, clar, és que necessitàvem també 48.000 euros. Ara que els tenim, doncs, home, ens els gastem i fem aquest projecte perquè, evidentment, necessitem posar al dia tot el tema de les instal·lacions al xifrer. I bueno, més que res, doncs, remarcar això, que les inversions que portem avui sí que són 1.600.000, 1.700.000, però que són unes necessitats que el poble necessita, que els ciutadans necessiten tenir uns serveis que siguin òptims, i això és el que procurem. I totes aquestes inversions són inversions de ràpida execució i que, per tant, les tindrem acabades a 31 de desembre del 2026. Gràcies.
1: Intervencions? Regidor?
3: Sí. Jo, però tenint en compte que aquest ajuntament va aprovar, per exemple, 4 carrers, Escolàpies, Bonaire, Sant Pere, Sant Ramon, per què no s'avança amb aquests carrers? O sigui, hi ha hi ha un carrer que ha quedat penjat, jo entenc. No tots els carrers tenien diners, menys un que li van posar, més Escolàpies, que va quedar que no es faria. Són projectes que estan fets, projectes que estan fets i que es poden anar a licitació. No entenc per què no s'ha fet. Bueno, és un criteri seu. Vull dir, entenc que falta un criteri. Perquè si el problema és tenir projectes, si hi ha el projecte, escolti'm, si el varen fer vostès, el projecte, no entenc per què no es fa. Després, que entén perfecte que tot ha d'entrar al màxim que es pugui. Escolta, no li he criticat que hi hagi 11 milions ara que quedin no al banc, perquè no és aquesta l'expressió, però escolta, els diners s'han de moure. El que s'han de moure és sabent-ho per què ho fem. I realment hi havia necessitats. Hi ha algunes que estan molt bé, no dic que no, ja n'he dit algunes, però n'hi ha d'altres que em costa. El del camió sembla que substitueix un camió que ara algú està pagant el lloguer. Algú està, ha dit vostè, m'ha semblat que deia que algú estava pagant. Bueno, aquest camió no hi era, no hi és, i ara hi serà de nou, doncs. No? M'agradaria saber-ho, perquè torno a dir, si és un camió nou, hi haurà d'haver-hi personal que el porti, serà el mateix personal. Per què no ha d'assumir-ho Acciona? Si era el seu servei, es van comprometre a fer-ho bé. Escolti'm, això si haguéssim parlat amb una comissió informativa ho tindríem tot resolt. Com que no ha anat a comissió informativa, hem d'estar aquí parlant d'aquests temes. I no és una tonteria queixar-me de que no hagi passat per la comissió informativa. Després, el criteri aquest de que el pla general és una inversió, sí, però aleshores un projecte també seria inversió. I els projectes no són inversió si no tenen obra immediata que es pugui realitzar. Són despesa corrent. Vull dir, això és el que diu, s'ha fet així els últims anys. Si tu no tens l'obra per fer immediatament, no és una inversió, és una despesa. És inversió si tu tens l'obra i ja licites. I, bueno, no, ja està.
4: A veure, perquè quedi clar. Fa 3 setmanes que l'Estat espanyol ha presentat al BOE, 3 setmanes, que ens podem gastar, que podem estar lliures de gastar el romanent. Des del 2004, aquest ajuntament no pot fer servir la totalitat del seu romanent, i això ens ha marcat l'any 2025, que pràcticament tot va anar a clarisses, i aquest 2026, que només vam tenir uns 400.000 euros per poder gastar. Evidentment que els meus regidors saben el que ens estem gastant, perquè amb aquesta rapidesa de 3 setmanes hem pogut fer totes aquestes despeses, i la llista és llarguíssima. Tots, des del mes d'abril, ja vaig demanar als regidors que pel romanent, el normal, sense saber que això passaria, doncs preparessin les seves propostes. Tot el que està de romanent, per exemple, d'urbanisme, està apuntat pels tècnics des de fa 3 mesos. Per tant, allò que hem fet era allò que ja teníem preparat per poder fer en el 2026, el mes passat, si no haguéssim tingut, o en el moment que es va calcular quina quantitat de romanent podíem fer servir, el podíem fer servir. Primer de tot, vull, agrair a la tècnica d'intervenció que tenim, perquè en 3 setmanes fer aquest muntatge és molt difícil. Qualsevol ajuntament que vostè li preguntin en el mes de juny si porten romanent, no el porten, el porten a partir del juliol. Després vull agrair a la meva regidora, perquè si avui en dia aquest decret és calcat fil per randa allò que la regidora va anar a Madrid i va presentar en el secretari general d'Hisenda. Alguns ja parlen del decret d'Arenys, perquè la regidora, fil per randa, ens han posat allò que els hi vam ensenyar el juny de l'any passat. 3. La majoria de tota aquesta modificació de crèdit són necessitats que les àrees tenien el 25 i aquest 26 i que no els podíem dur a terme. O sigui, coses que nosaltres hem demanat, poques, moltes necessitats. Dils, el camió de les escombraries. El camió de les escombraries que es compra és de doble fracció, els dos mateixos que tenim de nous. Ara, per les parts més llunyanes, Per tant, Carolines, Les Villes, totes les urbanitzacions, anem amb dos, passem dos vegades. Com que només tenen una fracció, passem la primera vegada a recollir envasos. I després, quan hem recollit els envasos, tornem a passar a recollir doncs, l'orgànica. Això no ens passa al centre, que els dos camions que tenim doncs, tenen les dues fraccions. Aquí està la gran millora que necessitàvem i que sabíem que necessitàvem des d'un principi. Hi havia dues opcions, com ha dit la regidora. O el comprem ara o el posem doncs, a amortització, que ens ho pagui l'empresa a 3 anys, però això són uns interessos i tot que ens sortia tant o més car o pràcticament més car que no comprar-lo. Per tant, la necessitat és aquesta. Allò que estem fent amb dos camions diferents amb una part de la població ho farem només amb una doble fracció, igual que fem els que vivim al centre de la Riera i veiem com ens treuen l'orgànica i el paper o l'orgànica i els envasos. A partir de... Hi ha aranyencs i aranyenques que això no ho veuen. Evidentment, també que de medi ambient comprem doncs, armaris, comprem ecoisles... Escolti, aquest govern ha fet una cosa que és acció-reacció. Ha posat, ha implantat el porta-a-porta, allò que hi havíem pactat la majoria dels partits al mandat passat, i ens hem donat compte que els penjadors, doncs, a llocs on tenien dos o tres no hi ha cap problema, a seguim posant penjadors cada setmana, però hi ha llocs on aquells penjadors no funcionaven. Doncs, escolti, hi ha gent que necessita armaris, hi ha gent que necessita altres coses. Els pujols comunitaris, que en tenim 30, doncs hi ha comunitats de 150 persones, com la Torre d'Arenys, com el Portinyol, com a Part Arenys, com l'Estrella, que es necessiten fer uns tancats. I per això fem uns tancats. Això estava pressupostat, doncs no estava pressupostat perquè no sabíem ben bé com ho teníem que gestionar. Però escolti, això és una millora per a tots, perquè a Pau Costa, si fas uns tancats, els veïns de Pau Costa que no volen reciclar no els hi tiren en els bujols comunitaris. Hem parlat també del quadre del xifrer. Escolti, una, durant molts anys, pel que sigui, no vam acabar de pagar les factures, el que sigui. Això es va produir tot el canvi el 2004. Aquest canvi de llum significa que tenim un requeriment d'Endesa que abans de l'octubre d'aquest any tots els quadres de dintre el xifrer han de passar fora. Per tant, eren d'aquelles feines de 50.000 euros que mai el govern doncs, volia posar, però són coses que no es veien. Per tant, no hi ha... És aquelles coses que ja ens han demanat de fer. Igual, fa 6 mesos vam, en aquest ple vam votar la suspensió de llicències pel Breu Tronqueda durant un any. Però s'ha de fer un estudi per veure què podem fer. I aquest estudi, no sé, ara no, jo no discutiré si és capítol 1, 2 o 5, però sí que aquest estudi el teníem que fer perquè això ens passaria un any i no podríem fer. Per què fem el carrer Sant Ramon juntament amb Bonaire i no fem Escolàpies o carrer Sant Rafel? Perquè els diners d'aquest romanent han d'acabar-se, han d'estar fet i justificat el 31 de desembre del 2026. I el carrer Sant Rafel té una execució, perdó, el carrer Sant Pere té una execució de 8 mesos. No arribem. En canvi, el tant Bonaire com el carrer Sant Ramon, tenen una execució doncs, de 4 mesos cadascú. Per tant, allò que puguem fer, allò que podem fer ara al juny, les rapideses, perquè ara presentem, ja sap, començarem al setembre. El que fem el mes que ve juliol, començarem el mes d'octubre. Hi ha petites coses que sí que es podran comprar. Però que, i li vull recordar, coses que la regidora no ha dit i que crec que són prou importants. D'esports, el paviment de l'actual parquet i polipistes, que és aquelles coses que fa anys que tots volem fer, però la veritat és que són molts diners, són gairebé 40.000 euros i tots doncs, tenien poc... Bueno, no ho posàvem, o els treballs d'asfalt de diversos carrers, que en aquest cas són sense obrir per l'aigua, són asfaltats que feia anys que es tenien fer, que pugen 202.000 euros i que hi ha termini per fer-ho abans d'acabar el d'any. Tot l'asfaltat del lateral de la Riera entre Montserrat i Santa Clara, per on passen els cotxes, el lateral que va fins a baix, el carrer Pineda, el carrer Pompeu Fabra, que és on hi ha la plaça dels Països Catalans, fins al carrer Vallgorguina i tot el Rial Saclavella. Són els quatre asfaltats que es fan amb aquests 202.000 euros. Perdó. I comprem joguines a través de l'ACM que s'han posat allò que ara han sortit i que era un dels plans que tothom volia. Joguines grans, tant a la primera platja com a la tercera platja. Si fos pels meus regidors encara hi hauria moltes més coses. I educació, ensenyament, no van més coses, perquè ara entre la subvenció del RAM, que es diu que són 88.000 euros, que només van al Maragall. Els diners que tindrem també d'una subvenció des de presidència, que ja tenim marcats el número i ja ho sabem tot, i que ara quan s'aprovin els pressupostos també aniran, faran que per la interventora era, per intervenció era més fàcil esperar aquests dies a tenir això i fer-ho, i sense passar per ple poder fer aquestes coses, que no ara passar-ho pel ple, fer tota la modificació i després tenir-ho que canviar per subvencions que venien. Per tant, ens hem estat 2 anys, pràcticament, des d'aquelles grans subvencions que van fer el 2024, que van fer moltes coses i que les vam acabar totes al final, portàvem 1 any i mig que aquest govern tenia moltes necessitats, i els tècnics també, i no hem acabat, perquè la llista dels tècnics és llarguíssima i no l'hem acabat, però entenc que no podrem fer molta més cosa grossa d'aquí a finals d'any. Per tant, ara, ja els hi vam dir, em sembla que la regidora els hi va dir, el que hem fet ara pràcticament són millores i necessitats de les àrees, que els regidors evidentment hem estat d'acord i hem prioritzat, però que ara vindran aquelles coses que podrem amb una mica de temps poder-hi jugar, perquè ja li dic, 22 dies des que ha sortit un decret a l'estat espanyol i 3 setmanes més tard podem presentar tota aquesta sèrie de projectes. Si els regidors, si els tècnics de la casa no haguessin treballat de valent, avui en 3 setmanes, ja saben com funciona un ajuntament, no hi havia temps de fer gaire més cosa. Molt bé, portem doncs a votació aquest expedient de modificació de crèdit, el 9/2026, sota les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vots a favor. 11, Junts per Arenys, la CUP i Arenys en Comú. Abstencions, 3, 2 d'Esquerra Republicana i 1 del Partit Popular. Vots en contra, 2 del Partit dels Socialistes. Moltes gràcies. El següent punt de l'hora del dia ja són les... Som una moció... és un... Perdó, és un... és una declaració institucional, que per tant no es vota, que estem d'acord tots els partits polítics sobre el dia de l'orgull gai, l'LGTBI. Per tant, regidora, si us plau, perquè jo la veu se m'està acabant.
5: Gràcies, alcalde. Com bé he dit, diumenge és el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+, i no volíem perdre l'oportunitat doncs, de llegir el manifest ara i no al juliol, al proper ple. Catalunya és terra de drets, de llibertats i de diversitat. Ho és gràcies a moltes generacions de persones que amb valentia van decidir alçar la veu quan encara fer-ho significava persecució, estigma o violència. La història del moviment LGBTI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país. Aquest 28 de juny de 2026 és especialment significatiu. És el primer orgull que celebrem amb la nova llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i la erradicació de la LGBTI-fòbia, plenament aprovada i vigent. Una llei que situa Catalunya novament a l'avantguàrdia europea en la defensa dels drets LGBTI+. Una norma que recull l'experiència acumulada durant més d'una dècada d'aplicació de la llei 11/2014 i que respon als reptes socials i polítics del present amb més garanties, més eines i més ambició democràtica. La nova llei reforça els drets de les persones trans intersexuals, amplia els mecanismes de protecció davant la discriminació i la violència, actualitza el règim sancionador, incorpora una mirada més integral sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Però és també molt més que un text jurídic. És un missatge polític i social clar. Un missatge que diu que les persones LGBTI+, no estan soles. Que les institucions del país les reconeixen, les protegeixen i les acompanyen. I un missatge igualment clar als qui promouen l'odi i la discriminació. A Catalunya no hi ha espais per als discursos que neguen drets i dignitats. Aquest avenç s'assuma a una trajectòria col·lectiva de conquestes socials que han convertit Catalunya i Espanya en referents internacionals. Des de la primera manifestació de l'orgull, celebrada a Barcelona el 1977, fins a l'aprovació del matrimoni igualitari o les lleis estatals de protecció de les persones LGBTI+, hem demostrat que la societat avancen quan posen els drets humans al centre. El reconeixement d'Espanya com el país europeu més avançat en drets LGBTI+, segons ILGA Europe, és motiu d'orgull col·lectiu. Però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGBTI+, en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre LGBTI-fòbia continuen sent alarmants.

0: record de totes aquelles persones que van obrir camí en temps difícils. És el compromís amb totes les persones que encara avui pateixen discriminació i és la responsabilitat col·lectiva de garantir que les noves generacions puguin créixer sense por, sense violència i sense haver d'amagar qui són o a qui estimen. Defensem una Catalunya on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida, independentment de la seva orientació sexual, identitat, expressió de gènere o característiques sexuals. Una Catalunya que entengui la diversitat no com una amenaça, sinó com una riquesa compartida. Reivindiquem el paper de les institucions públiques a la defensa activa dels drets humans. Davant els discursos que volen fer-nos retrocedir, cal més democràcia, més educació, més drets i més polítiques públiques valentes. Defensem les realitats existents dins del propi col·lectiu, una diversitat que també manifesta territorialment i socialment. Per això, posem una especial atenció en aquelles persones que continuen afrontant majors nivells de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació. Les persones trans, especialment les dones trans, les persones intersexuals, moltes lesbianes encara invisibilitzades, les persones grans LGBTI+, i aquelles que viuen en entorns rurals, continuen trobant obstacles específics que requereixen respostes concretes, compromisos efectius i polítiques públiques valentes. Reivindiquem també la memòria i l'experiència de les persones grans LGBTI+, moltes de les quals van haver de viure durant dècades en contextos de persecució, repressió o invisibilitat. La seva trajectòria forma part de la memòria democràtica del nostre país i mereix ser reconeguda, preservada i transmesa a les noves generacions. Aquest primer 28J amb la nova llei catalana és, per tant, una oportunitat de reafirmar el compromís del país amb la llibertat i la igualtat, per recordar que cada dret conquerit és fruit de moltes lluites col·lectives i per dir amb claredat que Catalunya continuarà avançant perquè no acceptarem cap pas enrere en drets humans. Perquè una societat només és plenament lliure quan totes les persones poden viure amb dignitat, seguretat i igualtat de drets. Perquè la diversitat és una riquesa col·lectiva que ens enforteix com a país i com a societat democràtica. I perquè els drets LGBTI+, no són drets d'una minoria, són drets humans, drets democràtics i drets de ciutadania.
1: Gràcies, regidora. Tot i que és una declaració institucional, Arenys en Comú i la CUP doncs volen dir una paraula. Sisplau, Ricard Serrat.
2: Sí, gràcies. Esperem que amb accions com aquestes municipals o accions socials, fins i tot accions individuals junt amb aquesta nova llei puguin ajudar a canviar la part de la societat que encara no entén ni valora la diversitat. Però no només no la valora ni la respecta, sinó que fins i tot se'n riu, la rebutja, l'agradeix i lluita en contra. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana, durant la Festa Major de Vilassar de Mar, el grup mallorquí Fades va decidir cancel·lar el concert abans d'hora a causa de repetides agressions homòfobes. I això sense parlar de les agressions físiques al carrer que pateixen moltes persones d'aquests col·lectius, ni de l'assetjament i les agressions a les xarxes socials, entre moltes altres situacions. Si existeix un dia internacional, normalment no és per celebrar que un problema ja està resolt, sinó per reivindicar una causa que continua sent necessària. En aquest cas, malauradament, encara ho és i molt. Per tot això, cal que ho tinguem molt clar durant tot l'any i no solament el 28 de juny com a dia internacional.
1: Gràcies, regidor. Patxilà, sisplau.
3: Gràcies de nou. Segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, en el que portem d'any s'han registrat 124 incidències d'aquesta mena a Catalunya. A la nostra comarca se n'han perpetrat fa poc dues de molt greus en entorns de festes populars. D'una banda, el concert de Fades, que es va haver d'anul·lar a Vilassar de Mar doncs, per insults i agressions LGTBI-fòbiques. I després també el cap de setmana passat un jove de Mataró va rebre una brutal pallissa per motius també d'homofòbia al barri de Vistalegre. L'auge de la violència LGTBI-fòbica als carrers s'explica en bona mesura per la normalització de discursos d'odi promoguts i perpetrats per la dreta i l'extrema dreta, una tendència política que cada vegada ocupa més espais. El dia 28 de juny és mundialment conegut com el Dia de l'Orgull, però més enllà de desfilades festives que celebren la diversitat, el 28 de juny és un dia de lluita i reivindicació.

0: És important tenir en compte que si avui celebrem i commemorem aquest dia és per recordar i homenatjar la revolta de Stonewall, uns disturbis i manifestacions espontànies que van produir-se el 28 de juny de 1969 a Nova York. Uns disturbis que ja fa anys s'han considerat la punta de llança dels inicis del moviment LGTBI tal com l'entenem avui. Un fet que demostra que els drets es conquereixen i que en aquests moments que ens està tocant viure, la mobilització als carrers és més important que mai i que en lloc de criminalitzar-la el que hem de fer és participar-hi, no? Com fan les mestres per conquerir els seus drets o com farà el moviment LGTBIQ+, aquest dissabte a Barcelona, no a la desfilada capitalista de l'orgull que només fomenta el consum, sinó a la manifestació doncs, que fa dècades que es fa inclús en temps de franquisme i dictadura. Els drets de les persones LGTBIQ+, són drets humans que cal protegir amb ungles i dents i això va molt més enllà, com deia, de penjar banderes de colors, de declaracions d'intencions i de marxes festives comercials. Calen polítiques públiques valentes que posin els drets de totes les persones. Que posin els drets de totes les persones al centre. I en aquest sentit, i en la línia dels darrers episodis LGTBI-fòbics viscuts a la comarca, emplacem el govern a parar atenció a aquest tema. Ara que ha arribat l'estiu i en ve les festes populars, les festes majors, demanem que es vetlli per garantir punts liles a tots els esdeveniments, independentment de que siguin per persones més joves o persones més grans. És important, no?, que tinguem punts liles a totes les festes, que moltes vegades és una cosa que només es posa en llocs on hi ha gent jove i la violència, tant de gent ara com LGTBI-fòbica, doncs, es produeix en tots els àmbits, igual que també doncs, emplacem el govern a explorar doncs, mesures de sensibilització i de formació doncs, per protegir els drets de les persones LGTBIQ+, sobretot en ambients de festa, que és on estem veient que es produeixen moltes agressions i cada vegada doncs, més crues i més violentes. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Vol dir un apunt, regidor Marta Serra?
2: No, simplement, com a novetat aquest any a la Festa Major tindrem, a part dels punt liles dels concerts, punt lila al Correbars també. Vull dir que anem mica en mica sumant punts liles.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ja hem llegit doncs, aquest manifest institucional, per tant, de suport a tots els partits polítics d'aquest consistori. Ara el següent punt seria la proposta d'acord per la constitució de la taula per la llengua d'Arenys de Mar. És, allò que votarem avui és una representació de les entitats que ens l'han presentada, que és Ateneu Aranyenc, Assemblea de Base d'Arenys de Mar de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació de Geganters d'Arenys de Mar, l'Associació del Pobillatge d'Arenys de Mar, el Casal Popular Norai, l'Espai Bonaire, l'Esplai d'Arenys de Mar, la Fosforera, la Pesta, el Patronat de Sant Roc, el Casal Popular Seràfica i la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. I diu així: el català és la llengua pròpia del nostre país i un element essencial de la identitat col·lectiva, la cohesió social i la convivència ciutadana. La llengua catalana és un actiu fonamental del nostre teixit cultural i social. El seu ús és clau per reforçar la identitat i la cohesió de la nostra societat civil aranyenca. En un moment en què la presència de la llengua en l'espai públic i social a la vila s'enfronta a reptes constants, cal impulsar iniciatives locals que ens garanteixin la vitalitat i continuïtat. Les entitats cíviques i culturals del municipi, així com l'Ajuntament, tenim un paper determinant en la dinamització cultural i lingüística. La societat catalana necessita entorns on el català sigui útil, visible i present en la vida quotidiana, tant en l'educació, en els serveis públics, la cultura, com l'activitat econòmica. A través d'una estratègia coordinada, creiem d'interès constituir Arenys de Mar una taula local per la llengua, per tal de promoure accions concretes i visibles per la comunitat. L'objectiu és que Arenys es converteixi en un actor actiu en la promoció i protecció del català i que, per tant, contribueixi a la consolidació d'una societat més cohesionada. En aquest marc, el projecte de constituir una taula local per la llengua proposa un pla d'acció integrat amb iniciatives pensades per reforçar l'ús del català, generar compromís local i crear sinergies amb altres entitats. La intenció és que cada acció tingui un impacte tangible en la comunitat i que contribueixi a enfortir la llengua com a element central de la identitat i la cohesió social dels aranyencs amb l'objectiu de promoure, protegir i normalitzar l'ús del català en tots els àmbits de la vida local. Els objectius a assolir són, entre d'altres, els següents: enfortir la llengua catalana com a pilar d'identitat i cultura, impulsar l'ús del català dins de tots els àmbits municipals, crear espais estables de treball per generar noves propostes i per corregir accions que malmeten l'ús de la llengua, generar sinergies i col·laboracions amb altres entitats que treballen per la llengua per sumar esforços, crear consciència col·lectiva sobre el valor del català com a patrimoni comú, enfortir la col·laboració institucional i social per promocionar-lo, definir una estratègia comuna per fomentar l'ús social del català, implicar tots els sectors locals, institucions, entitats, comerç, cultura, educació, esport, etc., en la promoció lingüística. Promou accions concretes com ara campanyes de sensibilització, formació lingüística, foment de l'ús del català en l'atenció pública, al públic, en l'activitat cultural i en la comunicació institucional. Fomentar la cohesió social, considerant la llengua com a eina de convivència i integració de les persones nouvingudes. La taula es vol constituir amb l'esperit de ser un espai participatiu i consultiu i amb l'objectiu de proposar accions que fomentin el coneixement i l'ús de la llengua catalana a Arenys de Mar. Vol ser un espai estable, transversal i actiu que contribueixi a garantir els drets lingüístics de la ciutadania i enfortir el català com a llengua compartida de futur.
3: Per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'adhereixi al manifest per constituir Arenys de Mar la taula local per la llengua. Segon, crear una regidoria del català adscrita a una àrea amb competències transversals en matèria lingüística i implementar una oficina municipal amb personal i recursos propis. Tercer, elaborar un pla municipal d'impuls del català amb la corresponent dotació econòmica, coordinar-ne l'aplicació i vetllar pel seu compliment. Quart, crear un espai estable de coordinació entre l'Ajuntament, la Taula per la Llengua d'Arenys de Mar i persones de l'àmbit associatiu, educatiu, cultural, econòmic, esportiu, sanitari i altres per verder conjuntament els reptes municipals per la llengua. Cinquè, garantir que el personal de l'administració pública i el subcontractat tenen la titulació i el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics de la ciutadania i els deures que corresponen als servidors públics. Sisè, garantir que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquin pel que fa a l'ús del català criteris lingüístics adequats en l'atenció al públic i en la comunicació interna i externa en els diferents tipus i suports de comunicació. Setè, garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques en la contractació administrativa i que es fa un seguiment del seu compliment. Vuitè, donar compliment a tots aquests acords des de l'aprovació dels mateixos, incloent-hi les partides necessàries al pressupost municipal de l'exercici 2026 per implementar sense més dilació. I novè, comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de Normalització Lingüística i a totes les entitats del municipi. No obstant, el ple, amb el seu superior criteri, acordarà el que estigui oportú i convenient.
1: Gràcies, regidora, per salvar-me. Intervencions? Sí. En nom del Partit Popular, el seu regidor, Juanjo Almanza.
4: Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres no votarem aquesta moció a favor, que explicarà els motius i com han anat els fets per no votar a favor. A finals d'abril, l'ANC es contacta amb nosaltres, amb el Partit Popular, per tal de traslladar-nos aquesta proposta d'aquest manifest de la taula local per la llengua. Nosaltres, en un primer moment, la idea és bona i ens reunim amb ells, i al final, tots dos, tant l'ANC com nosaltres, coincidim que el català està passant un moviment delicat i s'han de fer coses des del municipi, des d'Arenys de Mar, no? Ells ens proposen que ens enviaran una proposta i nosaltres els diem que si al final arribem on entende, pues, que millor que el ple municipal d'Arenys de Mar aprovés per unanimitat aquesta proposta. Ens envien la proposta i nosaltres fem quatre punts que ara detallaré ara a continuació per tal de que obtinguin el nostre vot a favor. El primer punt és una denominació que nosaltres creiem que el català és la llengua pròpia de Catalunya i no posar ni país ni països catalans. El segon, en el segon punt, que vam treure nosaltres el que l'oficial, el que s'ha aprovat avui, posa que ha d'haver-hi una oficina municipal i nosaltres creiem que com a espai físic com a, no calia, sinó que la persona que estigui escrita a la regidoria del català, que nosaltres sí que estàvem d'acord, pogués estar compartint despatx o tenir un despatx. No calia que es creés una oficina com a tal i que la gent hi pugui anar, sinó des de si va a l'Ajuntament, doncs parlar amb aquesta persona. En el cinquè punt, nosaltres vam afegir que els funcionaris o personal que treballa a l'Ajuntament que vulgui aprendre i tenir els cursos i el coneixement i la titulació, que l'Ajuntament els hi pogués fer els cursos de català per tal de que aquestes persones tinguin la titulació i el coneixement adequat del català. És una proposta que vam fer nosaltres i en un principi ens la van acceptar. I en el punt setè, nosaltres només que posa que s'han de garantir que s'incloguin les clàusules lingüístiques en les contractacions administratives, vam afegir la coletilla de segons la normativa vigent. Bé, doncs aquestes propostes les vam enviar l'1 de maig i el 12 de maig van rebre resposta amb un text ja que incloïen totes les nostres propostes, redactades de diferents maneres, però les incloïen, i van quedar d'acord que, per tant, nosaltres hi votaríem a favor d'aquest manifest. Però la sorpresa va estar que això va ser el dia 12 de maig, el 29 de maig, diversos dies més tard, ens van informar que finalment totes les nostres propostes no s'incloirien en aquest manifest, sobretot perquè ells creien i que s'havia de posar la paraula Països Catalans dins de la moció. Per tant, al final vam estar a punt de votar a favor, que semblava que sí en un principi, i tenim el text de l'ANC que aportaven les nostres esmenes, però finalment no ha estat possible.
1: Gràcies, regidor. En nom de la CUP, la seva regidora Patsila, sisplau.
0: La situació actual d'emergència lingüística ens porta a haver de prendre mesures urgents per revertir aquesta situació. Protegir la nostra llengua és protegir la nostra identitat i la nostra cultura. La llengua és, sense cap mena de dubte, una peça central en el nostre projecte d'alliberament nacional. Sense llengua no hi ha país. I això ho tenim tan clar nosaltres, els independentistes, com ho sap l'espanyolisme, que en aquesta sala doncs, avui està representat pel Partit Popular, que no pot votar a favor d'un text que parli de Catalunya com un país, ni tampoc pot votar a favor d'un text on es parli de Països Catalans. És en aquests moments on els independentistes hem de tenir clar que parlar de Països Catalans és més important que mai, perquè l'espanyolisme ho té molt clar, que els Països Catalans existeixen. I els incomoda, però malgrat els incomodi, els hem de dir que així és, que som un sol poble i no defallirem. En un context en el que el sistema judicial de l'Estat espanyol legisla en contra dels nostres drets i atempta directament contra el model d'immersió lingüística, és de vital importància que ens impliquem totes. En aquest sentit, des de la CUP, valorem molt positivament que un conjunt de 13 entitats hagin impulsat una taula local per la llengua, perquè més enllà de la feina institucional és important que la societat civil organitzada prengui partit en un assumpte com aquest i des de les entitats i la majoria, per sort, del consistori, es vagi en una mateixa línia. Com no pot ser d'una altra manera, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, d'aquesta iniciativa, i ens posem a disposició de la taula local per la llengua per treballar conjuntament amb l'objectiu de revertir aquesta situació d'emergència lingüística, de fomentar l'ús social del català en tots els àmbits de la vida, i ens comprometem també a que la regidoria de llengua sigui una realitat, estigui dotada amb personal i amb recursos, perquè és una qüestió de vital importància pels drets lingüístics de la ciutadania, però també per assolir doncs, al final el nostre objectiu final, almenys l'objectiu final de la CUP, que és assolir doncs, l'alliberament dels Països Catalans sencers.
1: Gràcies, regidora. Si no hi ha intervenció... Perdó, regidor Arnau Berenguer, sisplau.
5: Gràcies. El català és la nostra llengua i nosaltres som fills i filles d'aquesta llengua. Vivim, treballem i pensem en català. Per tant, hem de ser implacables amb la defensa de la nostra llengua cada minut i en cada acte diari des de les nostres vides. Hem rebut, rebem i rebrem atacs des de l'imperialisme espanyol i la curta visió d'un país que les llengües formen part de la riquesa cultural, com són les tradicions, les festes i la gastronomia. Vivim moments difícils i l'acord d'avui és un pas important per declarar Arenys poble compromès amb el que som, catalans, i la nostra llengua és el català. Hi posarem els esforços i el pressupost que calgui i felicitem a totes les entitats que d'haver engegat aquesta iniciativa. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. Portem doncs a votació aquest manifest per la constitució de la taula per la llengua d'Arenys de Mar. Vots a favor? 15. Junts per Arenys, Esquerra Republicana, Partit Socialista, la CUP i Arenys en Comú. Abstencions? Vots en contra? Un del Partit Popular. La següent moció és una moció que presenta el grup municipal de la CUP per regular les sessions de participació ciutadana i prèvies als plens ordinaris. Té la paraula la regidora Patsila.
0: Val, moltes gràcies de nou. Faig una prèvia. Fa uns punts hem aprovat definitivament el ROM, però per temes jurídics i administratius hi han coses doncs, que han quedat fora d'aquesta regulació de forma explícita, com és l'audiència prèvia, no? Perquè no forma part estrictament del ple. Sabem que això és una novetat important que es podrà dur a terme a partir del mes de juliol i sabem que, doncs, que necessitarem uns mesos doncs, per avasar-nos tots i totes aquest funcionament i que doncs, s'hauran de fer unes normes reguladores que estipulin doncs, aquest funcionament. En tot cas, atès que això és imminent, des del grup municipal de la CUP hem considerat necessari doncs, poder portar aquí un text que generi un compromís polític ampli i de consens doncs, perquè aquesta participació a les audiències prèvies al ple es pugui fer amb totes les garanties tenint en compte que s'haurà d'acabar materialitzant doncs, en unes normes reguladores. I el text diu així: moció per regular a les sessions de participació ciutadana prèvies als plens ordinaris. L'elaboració d'un nou reglament orgànic municipal per part dels grups municipals representats en aquest consistori ha suposat un avenç en termes de foment de la participació ciutadana directa a la sala de plens, entre d'altres moltes qüestions. Un dels punts que ha generat un alt consens entre totes les forces polítiques ha estat la creació d'un espai mitja hora abans de cada ple ordinari perquè els aranyencs i les aranyenques que ho desitgin, prèvia sol·licitud, puguin fer precs, preguntes i propostes als electes i rebre resposta al moment. Aquesta qüestió ha suposat un escull administratiu i jurídic a l'hora de regular-la dins del mateix ROM. En tractar-se d'un espai participatiu fora de les sessions del ple, jurídicament no és possible que aquestes intervencions quedin registrades a l'acta del ple. Tot i així, el recull d'aquestes intervencions i les respostes proporcionades tindran un alt valor polític i social. Per aquest motiu, cal regular aquest espai participatiu mitjançant un reglament, unes mesures, un marc normatiu regulador intern que garanteixi tant el correcte desenvolupament de la participació ciutadana com el seguiment i el retorn de les demandes formulades. I en aquest sentit es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Els ciutadans i ciutadanes i les associacions de veïns i entitats inscrites al registre municipal d'entitats que desitgin participar en aquest espai ho hauran de sol·licitar presentant una instància al registre general 7 dies naturals abans de la data de celebració del ple ordinari. Cada sessió participativa comptarà amb un màxim de 4 participants amb un temps disponible de 2 minuts per la seva intervenció i amb la possibilitat de fer una rèplica de 2 minuts després de la resposta. Ràdio Arenys s'encarregarà d'enregistrar la sessió i l'emetrà en directe a través dels canals propis del mitjà. El personal de la regidoria de participació o aquí... delegui aquesta funció, transcriurà l'acte de l'audiència prèvia al ple i aquesta es publicarà al web municipal perquè pugui ser consultada pel conjunt de la ciutadania. Gràcies. Les preguntes o precs han de tractar sobre temes que siguin de competència municipal o molt directa, d'impacte municipal. L'alcalde decidirà qui ha de donar resposta al prec o pregunta i ho comunicarà el mateix dia als regidors quan es rebin. No es podrà demanar cap votació sobre el tema que es tracti, ja que les votacions doncs, estan incloses en la dinàmica de ple. I en 8è i darrer punt, el ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, com ja apuntava al principi, assumeix el compromís de traslladar aquests punts bàsics en unes normes reguladores de l'audiència prèvia al ple per tal de disposar a mitjà termini, en uns mesos, d'un marc escrit sobre la dinàmica i funcionament d'aquest espai participatiu amb l'objectiu doncs, que tingui un funcionament dinàmic, correcte i garantista per tothom qui participi.
1: Gràcies, regidora. Intervenció dels grups. Doncs portem a votació aquesta moció presentada pel grup municipal de la CUP per regular les sessions de participació ciutadana prèvies als plens ordinaris. Vots a favor? 16, unanimitat. Hem acabat els precs i preguntes. Ai, perdó, ja m'agradaria. Hem acabat ja tots els punts de l'ordre del dia. Ara queden els precs i preguntes. I avui, de manera excepcional, el Partit Popular ha fet un prec.
4: Sí, ha fet un prec, el primer del mandat. Bé, el prec va... preguem que el proper 19 de juliol, si Espanya arriba a la final, es pugui veure la selecció espanyola de futbol on hi participen 9 catalans a alguna sala del Calissai.
1: No li recollim el prec.
4: Ja m'ho esperava. Bueno, tot i així animo, com va passar fa 2 anys, omplir les terrasses dels bars i restaurants, i així gastem i els comerços estaran contents.
1: Per això ho fem. Molt bé. Arenja en comú, sisplau. Com vulgui.
6: Sí, gràcies. Anem al primer prec de voreres trencades. La vorera situada a la confluència de l'avinguda... No cal que torni a començar, però a l'avinguda Font de les Creus amb el passatge de l'Institut Tres Turons presenta un estat de deteriorament important en la zona de Llambordes. Preguem al govern municipal que informi si té previst alguna actuació de reparació o modelació d'aquest espai.
1: Hi ha una pregunta molt semblant del PSC.
7: Demanem que dins del pla de millores de carrers que pensa executar el govern municipal contempli els accessos dels centres d'ensenyament i més en concret ens referim a l'institut on es presenten deficiències, fins i tot perills.
1: Respon el regidor Domènec Massuet.
8: Gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. Doncs mira, tenim sol·licitat un pressupost que ha arribat abans del ple i són 20 i algo més de 20.000 euros i ho portarem al ple de juliol. Si la resposta original era se sol·licita pressupost, es portarà al ple de juliol, doncs ja tenim aquest pressupost, posaré una mica més de 20.000 euros i ho portarem al proper ple.
1: Jo no sé si algun lloc ha sortit, perquè jo no havia sentit mai que ningú digués res i quan he pujat a dalt la tècnica ho havia fet, però en algun lloc, alguna xarxa o alguna cosa, deu haver sortit alguna cosa, perquè dos partits i que la tècnica ja hagués demanat les coses, m'he pensat, algun lloc ha sortit que m'he perdut, la veritat.
9: Si ho porteu separat, votarem a favor.
8: No, vale.
6: Gràcies per l'explicació. Veiem que això funciona. Aviam si tenim sort amb la segona. Dignificar els espais públics amb identitat pròpia. Ja fa temps que es va plantejar la necessitat d'otorgar nom a diferents places i espais públics del municipi que actualment no en tenen. Una situació que considerem que el resta identitat i reconeixement. Preguem que s'impulsi un projecte participatiu amb els veïns i veïnes per tal de revertir aquesta situació. Com a primer pas, per exemple, proposem donar nom a la plaça de Mirador situada entre el Pla dels Frares i la baixada Professor Castelló.
1: Regidor, bueno, recollim el prec.
6: No hem tingut tanta sort, però d'acord.
1: Home, ha tingut més sort que el Partit Popular, eh?
6: Bueno, i l'últim prec és sobre l'oficina informativa del Porta a Porta, que fa uns mesos van presentar el prec relatiu a la creació d'aquesta oficina informativa del servei de Porta a Porta. En aquell moment, el govern va manifestar que ho considerava una bona iniciativa i que tenia la voluntat de posar-la en marxa, especialment per la proximitat del període estival. Preguem que s'agilitzi aquesta actuació, tenint en compte que ens trobem ja a finals del mes de juny i que l'estiu és un període especialment sensible pel que fa a la informació del nou sistema de recollida i atenció d'incidències.
1: Aquí no tan sols hi recollim el prec, sinó li estic dient que estem treballant per començar, ara començaments de juliol, 2 persones, val? Perquè entenem que ni que sigui el Calissai, posaríem a la pati el Calissai una carpa, perquè logísticament dins del Calissai doncs, pot ser complicat. Doncs fer-ho en el pati del Calissai, tenir una persona que estigui ja físicament, perquè aquests dies està vinguent ja l'última gent de segona residència que no té cubell, però també hi ha molta mobilitat i hi ha molta gent doncs, que ve, i que és veritat que aquí tenim 5 persones, però que ens hem de posar al mig del Calissai, i no tan sols això, sinó que hem d'anar a les àrees d'emergència i als llocs on aquells particulars que hi ha problemes anar més in situ. Per tant, és un prec que estem treballant i esperem que ara, quan fem el proper ple, ja ho hàgim solucionat. Hem acabat els precs d'Arenja en Comú. Comencem els precs de la CUP. Quan vulgui, regidora.
0: Demanem que es facin arranjaments a les tapes del clavegueram del Rial del Vareu perquè deixin de fer soroll.
1: regidor, com vulgui.
8: Sí, s'estan buscant solucions perquè no són efectives i, si recordeu, s'havia parlat de que s'havia descobert una espècie de goma de silicona nova que absorbia. Doncs em comenta el cap de la brigada que arriben demà i que la, literalment l'anem a posar demà sense falta.
0: Perfecte, gràcies. Si podeu com anar-ho revisant cada X temps perquè sempre salten. I després també hi ha el punt de que el Rial, en teoria, quan tu entres per la Nacional 2 hi ha un senyal que diu que no hi poden circular camions de X tonatge i aquella senyal, doncs, vull dir, no s'està complint i els responsables de que aquestes tapes facin soroll al final són aquests camions, que llavors també una reflexió que volíem compartir és o es prenen mesures perquè aquests camions d'aquest tonatge no puguin circular pel Rial o es treu la senyal, perquè si no hi ha com una contradicció. Passo al següent, Diu, demanem que realitzin neteges periòdiques al polígon de Vall de Gata i també es prenguin mesures per combatre l'incivisme.
3: Li recollim el prec.
0: Fantàstic. I el tercer diu, demanem que realitzin neteges intensives amb baldejadora als carrers de la zona del Vareu, que inclouen doncs, el Rial del Vareu, Vareu Tronqueda, el carrer Capellans, Arquitecte Gaudí, etc.
3: Li recollim el prec també.
0: Vale, que bé.
1: I li recordo...
0: Vull dir, tinc més sort que el regidor del
1: Vareu. Li recordo que fa un mes en la Junta de Govern vam comprar a través de la FEME una baldejadora nova, perquè evidentment ens està creixent la vila, cada vegada fa més calor i totes les olors com que s'intensifiquen més, i té tota la raó que en aquests moments doncs no donem a l'abast a netejar tots els carrers. El PSC tenia un prec, ja l'ha fet, doncs ara li queden els precs d'Esquerra Republicana.

0: Sí. Demanem a l'Ajuntament que acompanyi i doni suport als veïns afectats a les reclamacions derivades de l'enfonsament de la rectoria, així com la gestió de les despeses ocasionades. Fem primer aquest prec, després a posterior fem una pregunta més endavant.
1: Val, li direm que l'Ajuntament, amb la mesura de que podem, doncs, hem estat ajudant des del primer moment, però més a nivell tècnic, doncs, el regidor d'Urbanisme, si pot dir alguna cosa.
2: Perdó, dic que hi ha tres grups, que tenen, em sembla que és la CUP, els socialistes i Esquerra.
1: Volen fer-ho tots junts, aquest tema?
2: Ho fem ara o esperem a la primera pregunta del tema? I... Per això dic. Crec que és millor després, no? Va.
1: Bueno, doncs, en tot cas, en el projecte, l'Ajuntament intenta fer tot l'acompanyament que pot i hem intentat. La veritat és que sobretot a les persones que estan desallotjades a hotels hem tingut, doncs, les trucades tot el dia i els altres, doncs, estem intentant posar-nos d'acord, que jo crec que també estem en un moment molt, molt verd, en el sentit de que, a part de les entrades que han vingut, la gent que hi ha pogut tornar, els altres no hi ha dates encara ni aquestes coses, ja veurem després. No hi ha dates, que no vol dir que sigui molt o poc, això no, ni els tècnics ho han acabat d'avaluar.
0: No, ens consta, és només que això, que a vegades, doncs, aquests casos, doncs, cadascú tingui la seva despesa per separat, i jo crec que no està de menys que l'Ajuntament aglutini, guiï una mica si hi ha alguna, diguéssim, doncs, o aconselli, no?, amb el sentit de què pot fer amb aquestes despeses i acompanyar-ho cap a la part que sigui la que tingui que abonar aquestes despeses, si n'hi ha, eh? Gràcies.
1: Següent prec, sisplau.
0: Sí, demanem una actuació urgent al Rial de les Canalies que permeti dignificar les condicions de vida dels seus veïns. Gràcies.
1: Regidor, quan vulgui, Domènec Massuet.
2: Sí, mira, l'Ajuntament està en converses amb la promotora. Creiem que anem amb el promotor dels pisos d'allà del Bareu de Retrocés, eh? Que a més estem sent optimistes perquè crec que estem arribant a acords. I en principi ells arranjaran el vial, atesos els danys ocasionats durant l'execució de les obres dels pisos, i fins que arribi la urbanització definitiva d'aquest vial, diguéssim, en principi faran ells una capa de formigó d'asfalt, perdona, d'asfalt fi, que són, em sembla que s'ha valorat en 60.000 euros, i si tot va bé, ells faran aquesta, pagaran això i ho contractarem.
0: Sí, a banda de l'asfalt, diguéssim, que ara li pregunto també, perquè entenc que aquesta constructora fa aquest arranjament, però segurament, a veure si em pot contestar, la promoció de Metro Bacesa d'una segurament a posterior, això serà un altre, no? Però entremig entenc que es farà, no?, aquest arranjament. I després hi ha un manteniment, ja és una història una mica més de manteniment general, no? Poder li recau més a la brigada, però que sí que també de plantes, de manteniment de les zones ajardinades, l'aparcament també, l'estacionament també és com una mica tot plegat, o si hi ha algun pla específic per moure, ja que han de seguir circulant tots els cotxes i camions allà, doncs si ha d'haver-hi un pla, una mica de reordenació d'aquell espai amb el tema de l'estacionament, eh?
2: Sí, perdona, referent al tema de l'estacionament, el que està previst, ja que ara es preveu un altre cop molta entrada i sortida de camions, el que es preveu és, em sembla que són 17 aparcaments quan entres des de la carretera nacional just passat al Montmar, pujant a Esquerra, em sembla que hi ha 17 llocs per aparcar cotxes. Aquests 17 llocs es trauran, es farà un carril de pujada i un de baixada per facilitar el trànsit, per també repartir el pes, no? Si entra un camió pujarà per una banda i baixarà per l'altra, que això no afecta tant, i a la zona de més amunt, on hi ha els eucaliptus, i bueno, els eucaliptus més o menys estan tot arreu, just abans d'arribar al revolt de l'Impala, que allà hi ha molta més amplada, allò també es reorganitzarà per poder absorbir aquestes places que es perdin de fer el doble sentit, eh? Perquè més o menys a partir de l'hotel Juan Carlos, que es deia abans, allà ja hi ha doble sentit i allà hi ha molt d'espai que està desorganitzat, que si s'ordena una mica es podran encabir els cotxes que es treguin del carril de circulació. I no sé si la regidora...
3: Sí, jo només afegir que la brigada hi va de manera recurrent a Canalies, i a més hi anem molt, i no només la brigada sinó que el CEO també, perquè té una part de la feina la fa el CEO allà. El que passa és que jo crec també sincerament que és un tema d'ordre i d'organització. Quan allò estigui una mica més arreglat, serà una altra cosa, però ara mateix vas anar allà i només veus cotxes amunt de la vorera, allà tampoc ningú respecta res, vull dir que és molt difícil veure-ho una mica curiós, però més que res que quedi en constància això, que tant la brigada com el CEO hi anem, i anem molt sovint.
1: Següent prec, si us plau.
0: Preguem al govern que es dissenyi un pla de seguretat per situacions d'emergència a la platja del Cavalló, així com es reforci el dispositiu de trànsit actual.
1: Ja sap, és recurrent aquesta pregunta. La policia local compta amb un protocol per tal de minimitzar les conseqüències del col·lapse que es forma a la zona d'accés a la platja del Cavalló. Quan el volum de cotxes afecta completament a la mobilitat i a la seguretat viària, al port i a la Nacional 2. En aquestes actuacions de regulació de trànsit van incloses mesures com la senyalització excepcional, tanques i cons. En aquestes hores de col·lapse hi participen la patrulla de platges, que és el servei de reforç per l'estiu. I val a dir que aquest any tenen se'ls ha demanat que no sigui un tall general, sinó que per les incidències de la policia veiem que tanquen a les 10:30, a 11:15, i al cap de 10 minuts, quan veuen que han sortit uns cotxes, tornen a obrir. Vull dir que no és un general de 2 o 3 hores, sinó que van entrant i sortint. En aquestes hores, i la resta d'agents del servei ordinari de la policia també hi estan posats. A més, tenen establert trucar als Mossos de Trànsit de Mataró quan els agents han d'actuar afectant la Nacional 2. Per tant, quan hi ha molta caravana, i la caravana ja no només és dins del port, sinó que ja no permet la lliure circulació per la Nacional 2. Els quals, si no tenen altre servei prioritari, s'hi adrecen per fer-s'hi càrrec de la zona competencial. Dissenyar un pla de seguretat és que garanteixi l'accessibilitat amb vehicles d'emergència en tot moment a qualsevol punt de la platja. Requereix una senyalització i mesures permanents, una zona on no estem autoritzats ni tenim competència. Hem de ser conscients que la zona és de costes i que realment la zona no té una habilitació legal per poder-hi aparcar. De fet, la resta de litoral entre Barcelona i la Jonquera som l'únic reducte d'una platja on te deixem aparcar. Per tant, si nosaltres els diem a Costes, que és el que volen, doncs que hem de regular molt la zona, doncs el que faran és com volen i ens amenacen cada vegada és tancar la zona i que ningú pugui accedir. Jo crec que si no hi ha un accés, encara la mesura afectaria de forma molt important a la mobilitat i als aranyencs i aranyenques que volen anar a la platja, a part doncs, de les guinguetes. Per tant, des de Medi Ambient, sobretot, estan regulant, intentar regular doncs, tot el que és poder posar les tanques a la part de darrere perquè no hi hagin problemes de que et quedis penjat. Estem amb l'empresa Ruscalleda habilitant el rial de la SERP perquè es pugui sortir per allà. Ara, si ho han vist, ja s'ha fet tota la neteja fins a mar, que l'aigua ja no queda embassada, però que no els hi podem exigir allò que els agradaria a Costes, perquè Costes el que vol és que no hi hagi aparcament allà. És una cosa recurrent de tots els anys i hem d'intentar això. Què fem aquest any? Doncs fer. Comptem que se'n van 12, en deixem entre 12. O sigui, no fem allò de tanquem a les 10 i al cap de 2 hores obrim quan ho veiem més 8. Fem doncs, que hi hagi una rotació i els cotxes ara s'esperen i s'esperen aquests 10 minuts de tancar, obrir i tancar, perquè el problema és de 11:15 fins a la 1. A partir de la 1 ja hi ha més gent que marxa que no que torna i per tant no hi ha problema. Sí. Següent prec, si vol.
0: Sí. Demanem que es modifiqui l'horari de recollida comercial del Cartró, tenint en compte les retencions que actualment ocasiona la Riera. No sé si ara amb aquesta compra del nou camió pot canviar alguna cosa en aquest respecte.
1: El que et pot variar amb el Cartró és l'horari de començar la Riera, que és una cosa... L'horari del Cartró, saben, fins ara era de 2 dies. Des que s'ha iniciat el 13 de gener, que vam començar com un reforç 3 dies, s'ha mantingut aquests 3 dies. Tant dilluns com dimecres com divendres es comença de les 2 fins a acabar. I normalment és fins a les 10 del vespre. El que nosaltres demanem, perquè el volum més gran és a la Riera, que comencin a les 2 en punt de la tarda cap amunt. Que no siguin a les 5 o a les 6 de la tarda, com veiem que hi ha el Cartró ple i que és quan hi ha més trànsit. Això ho hem demanat repetidament. A vegades, segons de quins equips ho compleixen, i altres no tant, i tindrem que seguir intensificant per aquí. Hem de prendre nota perquè hem d'evitar les més grans molèsties. Per altra part, és un èxit perquè el comerç està fent el tema del cartró espectacularment. A més, majoritàriament la gent ho deixa ben recollit i tot, però és un camió. Després tenim un sol camió que només fa una fracció. Són 8 hores i aquestes 8 hores les està utilitzant. Vull dir, és d'aquelles coses que quan ara portem la modificació de conveni, el mes que ve, suposo, també, una de les coses que augmenta és que teníem pressupostats 2 dies de cartró i van 3 tot l'any. Per tant, hi ha una diferència de 8 mesos que teòricament ara seríem incapaços de dir que ara no, perquè ja és època alta, però hem estat març, abril i maig que hem tingut els 3 dies, perquè els 3 dies hi ha molt de cartró. Però sí que notem que la riera, com no passin entre les 2 i les 5 i se'ls passi a partir de les 5, doncs ens col·lapsa una mica el trànsit. Hem acabat els precs, comencem les preguntes, comença el Partit Popular, sisplau.
4: Bé, gràcies, alcalde. Qui fa el manteniment de les jardineres que envolten els cubells de residus? Cada quan es reguen?
1: A veure, és que me les posen tres juntes i em quedo sense veu, No, qui fa el manteniment de les jardineres? Sisplau, regidor, sí.
2: Sí, a veure, de moment aquest manteniment i rec s'està fent des de l'àrea de medi ambient amb els propis recursos del que tenim ara. O sigui, un salador, una furgoneta i galledes. Ara mateix és el modus operandi. Es fan tasques com el rec periòdic, la retirada de males herbes, la retirada de parts seques de les plantes o l'esponjament de la terra. Aquest manteniment es reforçarà amb l'adquisició d'un nou vehicle elèctric amb una cisterna de rec incorporada, i més endavant s'integrarà aquest manteniment a una contractació específica de manteniment del nou arbrat i les noves jardineres, tenint en compte que el proper hivern es plantaran molts més arbres i es posaran més jardineres encara.
4: Bé, la pregunta la feia perquè ja hi ha zones on les plantes estan seques, ja comencen... I seria una llàstima que, com es van posar, semblava molt bonic i acompanyava l'entorn, doncs serà una llàstima que al final les jardineres, com es moren les plantes, quedin sense plantes i només es vegin les jardineres, no? Que seria, donaria molt mal d'efecte. Per tant, jo aquí animo a medi ambient, que ara que tenim romanents, doncs que agafin els recursos necessaris per regar com a mínim aquestes plantes.
1: Molt bé, següent pregunta, sisplau.
4: Sí, hi ha notícies sobre l'estudi que va fer la UPC sobre la canalització del Bareu?
1: Regidor Domènec Massuet, sisplau.
2: Sí, encara no ens han notificat les conclusions de l'estudi, encara que sí, com saben, es van poder anar allà in situ a l'OPC a veure com funcionava. Ens van avançar algunes d'aquestes conclusions, que resultaven molt evidents. La veritat és que la maqueta és superdidàctica, s'entén el funcionament de l'aigua, va ser com una classe magistral, entenc que és molt més complexa, però a mi em va canviar una mica els esquemes de com funcionava el tema de l'aigua. I alguna de les conclusions apuntaven a que s'havia de modificar el projecte original per incorporar algunes modificacions de traçat, algun lloc que feia un gir que s'havia de suavitzar de tal manera que l'aigua pogués discórrer sense el retén, diguéssim, sense la fricció o l'obstacle, i després ampliació de l'àmbit afectat per dalt i sobretot per baix, que hi ha un punt que està fora de l'àmbit del projecte, però és just a continuació, que hi ha un obstacle important i s'està estudiant com es pot eliminar aquest obstacle. Segurament sigui algun tipus de conducció que passa soterrat, fa això, té un recobriment i llavors estreny el pas de per sota la carretera, però fins ara no havia aparegut, perquè si l'entorn del projecte va d'aquí a aquí, l'esvoranc està aquí, a 2 metres, 1 metre. A mi em sembla una mica absurd això, però és veritat que el funciona tot perfecte fins que arribes aquí, que és fora de l'àmbit.
4: Bé, en tot cas, aquestes conclusions, que encara no les tenim, tenen solució? És a dir, els veïns poden tenir esperança que algun dia es farà aquesta canalització, o són notícies dolentes? És a dir, s'han de fer modificacions, això ja ho has dit, però són solucionables?
2: Sí, sí, et dic, de fet ens van ensenyar allà molt fàcilment, bé, mira, això era el projecte, si posem, van agafar com un metacrilat, una banda lleugera de metacrilat, diu, veus, això ho posem aquí, es facilita la circulació i problema resolt, i l'altre és el que jo entenc que no hi haurà problema, perquè segurament és el que li dic, és algun tipus de conducció subterrània que segurament es deu poder desviar d'alguna manera, o moure, o fer baixar el que sigui. Sí que ens van dir, clar, que això era un obstacle que, si no s'eliminava, el projecte sortia de sobre la taula. Diguéssim, el projecte no era factible. Però jo vull entendre que sí, llavors, és el que deies. Dic, són conclusions que es van avançar, però l'informe com a tal no ens l'han fet arribar encara.
4: Bé, d'acord.
1: Següent pregunta, sis.
4: Sí. Sap el govern quan es desenvoluparà el sector de Lourdes? Els promotors han comunicat alguna cosa? En sabem alguna cosa?
1: Atents, perquè aquí hi ha novetats importants.
2: Bé, la bomba del ple. Sí, sí. M'encanten les cares. En data 8 de juny del 2026, és a dir, fa dues setmanes encara no, la secció número 2 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència estimant el recurs contenciós administratiu interposat per, no sé si es pot dir nom de la persona, no ho diré,
1: per
2: un dels veïns, contra l'acord de l'Ajuntament d'Arenys de Mar de 23 de setembre de 2021 amb l'aprovació definitiva del pla parcial del sector Lourdes, que es declararà nul de ple dret. Contra aquesta sentència l'Ajuntament presentarà un recurs de cassació. I paral·lelament la Junta de Compensació presentarà una modificació del plou del planejament per tal de poder modificar l'àmbit del pla parcial. Resum ràpid, això ho explicarà molt millor un advocat que un arquitecte, però perquè ens entenguem. Quan es va fer aquesta modificació, quan es va fer aquest planejament, es va fer aquest projecte, hi havia una part, jo crec que és quan entres per Horta Matanzas, hi ha una corba, que hi havia una pendent massa forçada. Horta del Mau, perdona, que és per el centre. Hi ha una part de la corba que quedava com massa pendent i es va ampliar una mica l'àmbit, per tal de poder-ho suavitzar. Això es pot fer amb una sèrie de condicions. Per exemple, no t'augmentes l'àmbit, però no t'augmenta la edificabilitat, és a dir, si no guanyes la part proporcional, i d'altra banda, tu no pots afectar una parcel·la nova, és a dir, no podries fer que un veí de cop i volta, ah, mira, ara tu també entres, val? No, això era una parcel·la que n'agafaven el 60%, doncs ara se n'ha d'agafar el 65%, per exemple, o sigui, una mica més d'amplada. Això està previst en el POUM d'Arenys de Mar, que diu que si no supera el 5%, es fa amb aquestes condicions que deia, no pot aparèixer un nou propietari, no pot aparèixer i no pot superar el 5%. No el superem, és un 3, no arriba, 2,80 i algú per cent, i bé, aquest veí va presentar un recurs, la Junta de Compensació va entendre que no tenia recorregut, els juristes de l'Ajuntament també en tenien que no tenia recorregut, perquè tenien precisament un apartat en el POUM que ens ho permetia fer, i per tant, com que no li van donar recorregut, va quedar així. Llavors, el que es vol presentar és un recurs de cassació. S'entén que el jutge no ha entès bé el que passa, o, això ho estic dient molt simple, no sóc advocat, no ho ha entès bé o no ha aplicat bé una normativa. Bueno, vull dir, no ha aplicat bé una normativa o considerem que és un error per part del jutge. Llavors, això, els serveis jurídics d'aquí entén que prepararan aquesta defensa, i com deia, paral·lelament la Junta de Compensació ja està redactant una modificació puntual del planejament per tal de poder fer aquesta afectació i legalitzar-la.
1: Això ens hem assabentat els dos aquest matí quan hem anat a preguntar, pensant que, perquè nosaltres pensàvem que ja estaven a punt d'entrar alguna cosa, sí, a la Junta de Compensació, i justament és el veí que no ha anat mai a cap reunió i que no s'ha presentat mai ni que no vol saber res, i ha presentat això. Per tant, de moment, aturat.
4: I de moment aturat. Quines conseqüències podria tenir si s'atura finalment aquest desenvolupament urbanístic de cara a l'Ajuntament.
2: No, de cara a l'Ajuntament no hi ha, entenc que no hi haurà responsabilitats. L'únic que passaria és que tornaríem a començar, perquè s'hauria de fer la modificació puntual del POM i llavors s'hauria de tornar a presentar el projecte d'urbanització, que em sembla que es va presentar el 2017, doncs tornaríem al punt de sortida. Entenc. O sigui, no és que això sigui una possibilitat de deixar sense efectes aquest pla urbanístic. No desapareixerà ni... No, senzillament s'hauria de refer el projecte inicial i, per tant, s'hauria de tornar a aprovar en aquesta cambra de manera inicial, com va ser en el 2017, es va fer.
4: Bé, estarem atents a més notícies. Sí, la quarta és més fàcil. Hi ha prevista la data del sorteig per als nous pisos del Bareu?
1: Sí, ja sap, els he comunicat abans. El proper dilluns 29 de juny, a les 9 del matí, al teatre principal, doncs hi ha el sorteig dels pisos. Aquests pisos, el sorteig és a través de notari, es fa de manera informatitzada, es fa de la mateixa manera que es va fer ara fa un temps a Llavaneres, i per tant la resolució de... Fins que no hem tingut el llistat de fins al moment admesos i exclosos, que hi ha hagut unes 80 al·legacions, més o menys, doncs ha sigut una feina que des de secretaria han tingut... Fins que no han tingut tots els nombres, no han pogut, doncs, no hem pogut fer-ho, doncs presentar-ho, i per tant avui, al dematí, em sembla que quan han acabat tots els afectats, i ara públicament, espero que les xarxes, no sé si ja ho han publicat o no, doncs que és dilluns, que a més és obert a tothom, eh? Ja, em sembla que finalment, si s'han afegit unes 30 o 40 persones, unes 30, i per tant si en són unes 200, més o menys unes 200, és a les 9 del dematí. El dilluns 29, dilluns que ve, Sant Pere, a les 9 del matí, al teatre principal. Val? És un acte on hi haurà la secretaria, que és, aquí es necessita secretària, que dona fe, i el notari. Després hi haurà les fundacions, i entenc que també estaré jo ja a la taula, eh? I tothom que vol... No, em sembla que és informàtic, em sembla que es fa com un... Tipo eleccions, eh? Hi ha una càmera que va enfocant tot el rato, que es vegi, és un programa informàtic. Sortirà... Sí, sortirà tothom.
4: Molt bé, seguim?
1: Seguim, esteu tots convidats, eh?
4: S'ha presentat el govern a la convocatòria de la Generalitat, que va sortir fa poc i que acaba, em sembla que és el 2 de juliol, per rebre ajudes per la retirada d'amiant?
1: Deixi'm dir que retransmetrem en directe, però serà retransmès en directe tot.
2: Sí, a veure, no s'ha fet encara perquè serveis territorials ho han estat gestionant en Medi Ambient i finalment serà Medi Ambient qui la sol·liciti. El termini es va obrir el 18 de juny, o sigui, fa...
1: Una setmana.
2: Fa una setmana, i finalitza el 2 de juliol. Llavors sí que es demanarà aquest recurs perquè s'han detectat en diferents equipaments municipals tant elements constructius amb amiant com cobertes, dipòsits o canonades. Dintre dels equipaments municipals que es demanarà s'inclou el calissai, on properament s'han de fer obres de millora que precisament permetran substituir i retirar elements d'aquest tipus, que són un dipòsit d'aigua, unes quantes plaques d'aquestes ondulades i diversos tubs i baixants que són d'això. Al cementiri, on s'han de retirar 5 dipòsits de fibrociment, que estan en una coberta que veig des de la meva finestra cada dia, a una finca del carrer Capellans 37, que és de titularitat municipal, on s'han de retirar 3 dipòsits de fibrociment, al cementiri, que també hi ha un dipòsit de fibrociment, i finalment al mercat municipal, que s'ha de retirar una gran quantitat d'amiant que hi ha a la coberta.
4: D'acord, bé. Que es demani que ens donin els calés. Bé, l'última pregunta és més estadística. Quants treballadors estan de baixa mèdica actualment, quants treballadors de l'Ajuntament? I d'aquests treballadors, quantes places s'estan substituint?
1: Regidora Cristina López, que la trobem a faltar ja, que no digui res.
5: Gràcies, alcalde. Doncs a veure, del total de 202 treballadors, n'hi han 20 que estan de baixa, o sigui, estem parlant d'un 10% de tots els treballadors, i d'aquests 20 treballadors que estan a MIT, tenim uns 6 substituïts, és a dir, un 30%. És el que tenim a dia d'avui.
4: Sí, sí que és veritat que quan hi ha treballadors el funcionament de l'administració no és la mateixa. Suposo que aquests 6 seran per de llarga durada i els altres seran més de curta durada, no?
5: Resposta a Juanjo. No, bueno, evidentment, doncs sí, els que... Vull dir, les substitucions aquestes són ja més de llarga durada i els altres on s'entén que són unes ITs que són més de curta durada i, per tant, no s'ha iniciat una substitució.
1: Molt bé, m'acaben les preguntes del Partit Popular. Comencem les preguntes d'Arenys en Comú. Regidor, com vulgui.
6: Moltes gràcies. La primera és: quines mesures de prevenció i protecció està aplicant l'Ajuntament per garantir la salut i la seguretat dels treballadors municipals durant els episodis d'onada de calor?
1: Regidora Cristina López, si sisplau, com vulgui, i tingui les dades enviades pel WhatsApp, eh? Jo també les he rebudes.
5: Bé, gràcies, alcalde. A veure, des de Recursos Humans, juntament amb l'encarregat de la brigada, val, s'han fet una sèrie doncs, de mesures preventives per aquesta doncs, onada de calor, sobretot en aquesta època ara de l'estiu. En període d'estiu es modifica l'horari de la brigada, ells fan l'horari de 6 del matí a la 1 del migdia. També s'han fet formacions específiques per fer front a les onades de calor, temes d'hidratació, pauses que s'han de fer doncs, durant la jornada de feina. S'han repartit polseres de calor a treballadors, que són unes polseres que detecten quina és la temperatura corporal, avisant al treballador doncs, que s'ha de resguardar l'ombra, i això ja, de fet, ja és el segon any que ho fem, és a dir, la implementació per primera vegada va ser l'any passat, i ara doncs, el resultat va ser molt positiu, i seguim amb el tema aquest de les polseres de calor. També es reparteix crema solar i esprai antimosquits. També s'intenta que a primera hora del matí es realitzin aquells treballs on toca menys el sol, a mig matí que toca més el sol, a mig matí es busca més els llocs on no hi hagi una exposició tan directa. I en cas d'exposició directa al sol es munten també unes carpes per poder realitzar els treballs en condicions més favorables. Això són les mesures de prevenció que s'estan aplicant doncs, amb aquesta onada de calor.
6: Bé, gràcies per la informació. Creiem que són de les coses importants, segurament tothom ho té present i que cada... Saps què passa? Que quan vas pel poble i veus o la brigada o els policies o que estan treballant amb hores que apreta fort, sigui canviant la brossa, sigui fent alguna reparació o sigui controlant la gestió per part de la policia, realment s'ha de tenir en compte i s'ha de vigilar, perquè ni

0: independentment de la situació de sequera?
1: Sí, a veure, en el seu moment, quan es va estudiar una mica els pous que disposàvem, es va quedar una mica aquest pou, que és el del Xifrer, que era pràcticament l'única opció, o l'opció més fàcil i viable, perquè era un problema amb la bomba, i es va poder arreglar. I perquè llavors també teníem els pous de la JUP, que saben, crec que estaven contaminats, no sé si eren nitrats o nitrits, però era algun tipus, en aquell moment ho tenia més clar. I després ens quedaven els pous del Lidl, que sí que s'ha anat fent alguna cosa i s'està mirant de quantificar una solució, perquè pel que em diu l'enginyer estan inutilitzats i és molt difícil recuperar-los. Llavors, hi havia una persona de l'Ajuntament que ara està de baixa, que ho seguia, i és veritat que quan va agafar la baixa es va quedar el tema una mica mort, i avui el recordant amb l'enginyer doncs, intentarà recuperar els contactes i les feines que havia fet, a veure si ho pot quantificar i no se'ns en va de mare el tema.
0: Bé, gràcies. Esperem que no ho deixem. Sabem que hi ha més pous, entenem que si van per aquests són els més viables, però tant a prop del camp de futbol com en el Rial, a la zona que precisament van taponar, és veure i analitzar quan no hi ha la necessitat, perquè després ja anirem tard i no hi haurà possibilitat. Següent pregunta sobre el teatre principal. Fa mesos que ens han anunciat la presentació de la nova licitació del teatre principal. Tanmateix, per motius econòmics, sempre ens diuen que aquest tràmit encara no s'ha pogut culminar. Poden informar-nos de l'estat d'aquest expedient i del calendari previst per la seva resolució?
2: Bé, li contesto jo mateix com a regidor de Cultura. Ja sap que durant, jo diria que anys, han estat des d'Intervenció i Cultura fent un conveni, que al final, quan ja han fet tot el que hi havia, no s'han vist capaços de resoldre-ho des de Cultura, i per tant han demanat auxili a Secretaria per intentar lligar el que sigui doncs, un tema absolutament legal. Per tant, a veure com podem articular aquest tema que hem explicat abans a Junta de Portaveus, i que sap explicar molt millor la secretaria que jo, aquest tema de l'IVA, perquè saben que el Teatre Principal és una entitat que no ha de cobrar l'IVA, i llavors com es gestiona tot, que tu dones uns diners que tenen IVA inclòs, però en canvi si surt una... És com una contradicció. Nosaltres ens agradaria que siguessin la gent del Teatre Principal, que si hi ha X diners, a l'hora de la veritat se'ls ha de treure la part de l'IVA. En canvi, si ve algú de fora, que és una empresa que sí que pot cobrar l'IVA, doncs acabaria podent rebre més diners que la nostra empresa, que l'empresa que gestiona avui en dia, perquè no té que cobrar-ho. I amb això hi ha com un, no diria buit legal, però hi ha uns diversos criteris i no hi ha manera de posar-nos d'acord. Jo crec que en aquests moments, des que la secretaria ja ha enviat tota la documentació nova amb aquests criteris, en el moment que deixi d'haver, tenir aquest tema dels pressupostos, doncs jo crec que jo no li vull dir la data del mes que ve ho tindrem, perquè com no estigui vostè va dir que seria el juny, ai, el juliol, però que sí que veig ara com al final del túnel, perquè crec que ara arribaré, hi haurà un informe positiu d'intervenció, ho veurà bé i ho podrem tirar endavant.
0: Bé, esperem que sigui així. El que sí que els hi demanaríem, si ens el poden fer arribar, com que sempre anem a última hora que parlem, si ens ho poden fer arribar, encara que no vagi a ple, perquè a part del tema econòmic hi ha tot el tema de serveis, funcions, gestió, que seria un bon moment de que tots els grups de l'oposició també s'ho puguin mirar, i no cal que esperem a l'últim moment, que potser no tindrem temps de veure'l. Gràcies. Passo a la següent pregunta, la 4, i és sobre les apps municipals, les aplicacions. Actualment, ara ens disposem de dues aplicacions principalment vinculades als serveis municipals. L'Arenys Aporta, relacionada amb la recollida de residus voluminosos i deixalleria, etc., i Hola Arenys, com a eina d'informació municipal. Poden informar-nos de la situació actual d'ambdues aplicacions? Funcionen ja al 100% de les seves prestacions? Hi ha funcionalitats pendents d'implantar? Quantes descàrregues i quina valoració fa el govern?
2: Volen que fem... Hi ha preguntes d'aquest mateix sentit? Si volen... Almenys la CUP segur.
3: Sí.

0: Algú més? O li foto, eh? La pregunta número 3 que portem diu: per què continua sense funcionar l'aplicació de recollida selectiva?
1: Primer comença el regidor Xavi Navarro, eh? Primera i única intervenció d'aquest...
2: Gràcies, alcalde. Sí, sí, única. L'app... Hola, Arenys. L'app es va pujar... Ai, m'he quedat aquí un d'allò. L'app es va pujar en marxa el 10 d'abril, al 100% de prestacions. Des d'aleshores hi ha hagut 460 descàrregues per Android i 297 per Apple. Tot i que les xifres no estan actualitzades, ja que els dos sistemes operatius no ofereixen informació que estigui al dia sobre les descàrregues fetes. S'hi han entrat 9.189 vegades i s'han visitat 35.838 de contingut. El contingut més visitat, de més a menys, a l'agenda, gestor d'incidències, notícies i festes, meteo, informació d'interès i medi ambient. Estem satisfets del funcionament de l'apartat incidències, que és el que des del que el més funciona, ja que genera comunicació directa amb el ciutadà per informar-lo sobre si està pendent o resolta i també per fer aclariments si és necessari. En portem 224 i la majoria són de manteniment de carrers, neteja viària i recull de residus. Val a dir que les incidències relacionades amb la recollida de residus estan pendents d'enllaçar-se amb l'APP del Porta a Porta.
1: I amb els micros. Sobre el que fa doncs, l'aplicatiu aquest Porta a Porta. Ja saben que es va instal·lar uns mesos més tard del que pensaven. Es va instal·lar més o menys passat Setmana Santa. Que el gran repte en aquests moments és vincular tots els cubells amb la canellera que porten els treballadors. I en el moment que es van confeccionar, que la gent va anar a buscar cubells, tenim una sèrie de cubells que no estan ben vinculats perquè es van equivocar amb un número l'introduïdor, i això és quan hi ha gent que cobra. I mira, entenem que més o menys hi ha un 10%, hi ha 1.023 usuaris que només han aplicat que s'han donat d'alta de l'APP, val? Dels possibles 8.400 usuaris, n'hi ha 1.023, per tant estem parlant d'un 12 o d'un 13%. És veritat que no és l'única manera de poder saber com funciona, però que hi ha cubells que no estan vinculats. Què vol dir? Doncs que algú té un cubell que el baixa cada dia, però tot i que aquell cubell no està amb el mateix número, la memòria de la canyadera sí que la té, i per tant jo mateix, jo que vaig dir fa uns mesos, és que a mi no em surt l'orgànic, el d'orgànica, sí que em surt el cubell verd, no l'orgànica. En el moment que jo vaig portar el cubell i vaig dir el nom, automàticament passen totes les dades, no és que no, que estan totes registrades. Per tant, el que hauríem que fer quan tinguem alguna persona de més de medi ambient és no tan sols fer, sinó és anar en els llocs on te veiem, perquè a més saben quins són els cubells que no estan vinculats. Val? Tu dius, hi ha una llista que diu, m'ho invento, carrer Sant Joan 26, doncs aquell carrer veuen que hi ha, o hi ha algú que ha arrencat el cubell, o que hi ha el cubell antic, hi ha gent que no l'ha vingut a buscar perquè té el cubell antic, però en canvi no li surt. Per tant, això és un repte, el de vincular. És veritat que ja, segons Medi Ambient, ja vam col·locar que si hi ha algú que tenim problemes, a l'hora de veure per l'any que ve, perquè l'any que ve sí que ja es pagarà per generació, i qui ho faci bé pagarà menys, i qui no ho faci bé doncs pagarà més, que si es veu que en un temps determinat ho has anat fent bé i que hi ha hagut com un silenci durant uns mesos, es comptarà sempre quan ho has fet bé, per regla general, quan hi hagi algun problema de vinculació. Sobre què és el que encara hem de millorar, doncs s'ha d'incorporar el llegir els cubells comunitaris, els bujols, que encara qui fa cubell comunitari no pot llegir les vegades de les seves aportacions. Ara hi haurà, aquesta setmana ha arribat el tema dels olis. Aquesta setmana que ve es treuen totes les d'oli i posarem a 7 o 8 llocs municipals uns recipients que tu aniràs agafant, te l'enduràs a casa i quan el tinguis ple el tornaràs i l'Ajuntament s'encarregarà de netejar-ho i tot. Per tant, el tema d'aquests desols i l'ells també ho tenim que fer-ho. Evidentment, el tema de la roba tèxtil també amb el Google Maps ara incorporaran que tu puguis saber on hi ha els diferents llocs tèxtils per poder-hi anar. I evidentment s'han de continuar resolent les incidències i els errors que puguin haver-hi, perquè els errors surten de molta gent que té alguna fracció que no li surt prou, perquè diu, jo baixo cada dia el plàstic i en canvi tinc 6 vegades i en tenia més. Doncs això és un altre error que no està per la vinculació, sinó que ho estan intentant resoldre. Però si no vens a l'Ajuntament, aquesta cosa no es pot resoldre. Per tant, el que hem de fer és anar-hi nosaltres. Però, en general, funciona molt bé i hi ha una part de la població... D'aquests 1.023, n'hi ha uns 500 que ja han fet el mínim per tenir descompte per l'any que ve. Per tant, tot i així, pel que sabem, perquè és només un 12%, per tant, aquest 12% que té l'aplicació, ja sabem que un 50%... Hi ha gent que ja ha fet 49 vegades l'orgànica. O sigui, que ho ha baixat cada vegada.
3: Gràcies. Diferents coses, eh? Sí, ja que estàvem amb el tema de la porta, del tema de residus, fantàstic lo dels olis, perquè cada dia és pitjor el carrer amb tots els regalims, quan ho buiden o perquè perden, no ho sé, però és una cosa urgent ja a fer, perquè si no la gent deixarà de fer aquest reciclatge. Per les seves paraules entenc que el tema econòmic, que és una part importantíssima per la reducció de cadascú, surti o no surti a l'aplicació, estan les dades guardades, després es vincularà, s'arreglarà, però les dades estan guardades, vol dir que no es perd aquesta informació i que ningú tindrà el problema a final d'any de que no tindrà les dades. Ho veiem bé. Llavors, només comentar, per exemple, millores que s'han de fer a la part de restes de vegetals de l'aplicació. No s'obre, no es... de l'aplicació són millores que entenc que mica en mica anirem fent. I respecte a l'altra aplicació, Olarenys, que fins i tot hi ha alguna botiga que ho utilitzen a la seva porta d'entrada, els hi recomano que mirin profundament, sobretot a les actualitzacions en tema transport. El tema dels horaris de busos no queden clars si són vigents o no i n'hi ha d'antiquats. Llavors, estaria bé, per exemple, podem dir la ruta 605, que em sembla que s'anava cap a l'aeroport des de Canet a l'aeroport de Girona. Si està desvinculat, si ja no hi ha aquest transport, eliminem-ho. I les que hi ha, que se sàpiga, perquè, per exemple, tenim ara els horaris nocturns dels autobusos, són els horaris d'octubre-maig. O sigui, tot això, intentar que estigui al dia. O restaurants. Hem vist bastantes mancances de nous restaurants o així. Més que res, i això és la reflexió, que les aplicacions 1, que 1.000 persones, fixem-se que de cada aplicació estem parlant sobre unes 1.000 persones, és poca gent que se l'ha baixada, creiem que s'ha de fer una campanya més exhaustiva perquè és una eina bona per treballar, per informar, està molt bé, però 1.000 persones de tots els habitants que som Arenys és poquíssim, i l'altre que estigui actualitzat, si no la gent no li donarà el valor que té.
1: Regidor, si vol dir alguna cosa. Ah, perdó, la Pat, jo crec que primer la Pat, sisplau.
0: Sí, em toca a mi, sí, crec que sí. Nosaltres més que res la preocupació aquesta, no?, de dir, val, entenc per les explicacions que ens heu donat que llavors la ciutadania que entra a l'aplicació i que no veu registrades a l'aplicació les aportacions que ha fet, després en podrà optar igualment a les bonificacions que corresponguin i que no s'han de preocupar per això, no? Vull dir, que entenc que llavors hi haurà un moment en el que podran anar, es farà una vinculació, totes les dades baixaran del núvol i entraran a dins del seu compte i anirà molt bé, no? No, una mica, perquè la gent ha de dir, vale, des d'aquí els hi podem dir el missatge clar, no patiu perquè se'ls bonificarà i perquè això funcionarà, no?
1: És tal com dius, evidentment, allò, no hem de patir, no estem preocupats, tot anirà molt bé. Bé, esperem-ho, però que entén... Ara el que jo veig és que a mi m'ensenyen, per exemple, hi ha tot de dades... de cubells que hi ha molts dies d'orgànica sobretot o d'això i no tenen la vinculació, o sigui, ara s'ha d'anar amb aquest cubell que ja té 30 vegades 25 però que no té assignat perquè aquell cubell pel que sigui es van equivocar amb un número o perquè han tret l'antic i encara han anat a buscar el nou, igual el nou el tenen a casa i treuen l'antic, o gent que treu a la reixeta, aquí sí que hem d'anar demanant-li a la gent que la gent que el treu el bujol d'orgànic amb la reixeta que és només per casa, aquest no té xip i no els hi compta, i n'hi ha algun, encara veiem que n'hi ha, per tant jo crec que anirà bé, però segur que al final d'any algú tindrem que... O sigui, jo confio que majoritàriament estarà bé, però que alguna dada que tindrem que solucionar a última hora la tindrem. Regidor, com vulgui.
2: Sí, a veure, ens hem de posar en contacte amb Turisme per l'hora de la informació dels bujos. I si t'hi fixes a la part de restauració... Diu, vols el teu negoci surti, ells ens tenen que passar la informació. Però, bueno, tot i així, mirarem d'actualitzar-la i mirarem de parlar amb els restauradors. Vale?
1: Molt bé. Següent pregunta, sisplau, regidor.
3: Sí. La següent, la cinquena, carregadors elèctrics. Ens poden informar en quin punt es troba el procés de posar en funcionament els carregadors elèctrics municipals? Així mateix, han valorat la possibilitat d'oferir un període inicial de càrrega gratuïta o amb bonificació específiques per als usuaris d'Arenys?
1: Regidor, sisplau.
4: Sí, està la biblioteca i després tenen els carregadors. Avui ens ha contestat Endesa que es va presentar la documentació per part de l'empresa instal·ladora i no era correcta, i avui ens han contestat per què no era correcta i què s'ha d'esmenar. L'enginyer ho ha enviat avui mateix als instal·ladors que rectifiquin aquesta documentació. M'entenc que és fàcil i que haurien de fer-ho ràpid, però em sembla que és l'octubre o el novembre, que vam aprovar l'octubre, que vam aprovar el... Perdó, sí. A l'octubre vam pagar aquest augment de potència i quan no ha sigut una cosa ha sigut una altra i ja ho veus ara l'últim, doncs, no sé, anava a dir, és que potser estem fregant l'absurd, no? Presentes, primer vam fer un certificat final d'obra, això és amb arquitectura, amb electricitat, un altre d'això, el fulletó, no sé, el butlletí, no sé com, i estava malament i ara, doncs, a la documentació que requereixen també hi ha hagut un error i s'ha d'esmenar.
3: Ah, però llavors és només burocràtic. Ja va venir el tècnic a donar-ho d'alta, tot això que ens va explicar fa dos plens. Això ja està, falta només la burocràcia aquesta i no m'ha contestat sobre la subvenció.
4: Sí, això, en tot cas, potser des d'intervenció en sabran més. Jo el que sé és que en el seu moment potser bonificacions sí que es poden fer. El que sí que no es podia fer era establir un període gratuït perquè l'Ajuntament no podia regalar l'electricitat. Llavors, el tema de bonificacions, la veritat no havia vist aquesta part de la pregunta, però el tema de fer una part de, com de promoció, diguéssim, o de gratuït, això en el seu moment ens van dir que no es podia, per això vam haver de fer una ordenança que ho regulés per tal de poder tarificar i posar horaris i condicions de quanta estona podies estar, si passaves, havies de marxar, tornar, etc.
3: Sí, l'ordenança està perfecta i s'ha de regular perquè si no és on hi ha el merder, però el subvencionar o gratuïtat o abonar una part, sí que hi ha subvencions, Diputació, Generalitat, ara no em faci dir, que ajuden a que el municipi pugui donar-ho. I crec que Arenys, des del grup Arenys en Comú, creiem que Arenys, que anem tan tard a implantar això, doncs, estaria bé que el primer any, com a mínim, estudiem-ho, puguem subvencionar en els aranyencs la càrrega dels cotxes elèctrics. I me'n vaig a l'última. És sobre l'estudi que va presentar Salvem Lourdes. L'entitat, l'agrupació Salvem Lourdes, va presentar un estudi hidràulic que, segons van manifestar el govern municipal en aquell moment, havia de ser traslladat a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'ACA, pel seu anàlisi. Poden informar-nos si aquesta presentació ja té data prevista per fer-la?
1: Regidor?
4: Sí, bé, com pot imaginar, després de les últimes novetats no tenim una data. El que es va acordar amb la plataforma va ser que en el moment, o sigui, nosaltres es va proposar des de serveis territorials i ells van estar d'acord i els hi va semblar bé, perquè presentar preventivament un informe que no està vinculat a res podia fer que quedés en un calaix. Llavors el que es va proposar és que en el moment que tinguéssim el projecte d'urbanització i es presentés a territori, quan s'enviés a aquest projecte a l'ACA per tal que fes esmenes, s'adjuntaria aquest estudi hidràulic, hidrogràfic. Els de la plataforma els hi va semblar bé. Recentment, mira, just el dia del ple passat, pel qual no vaig poder anar, es va més o menys presentar ja el projecte que havia de ser el projecte d'urbanització. El que passa és que ara sí que no hi ha data de presentació d'aquest projecte.
3: Bé, així es presentem el projecte depenent del pla urbanístic que hi ha a sobre de Lourdes, perquè si no, no presentem. Nosaltres des del grup pensàvem que parlaríem amb l'ACA sobre si més vinculat o no el projecte, sinó per saber com estem i com afecta i com genera, perquè aquest estudi ja ens venia a dir com estem a dia d'avui. Ja sé que després el projecte es pot demanar que ho amortigui o així, però a dia d'avui, amb unes bases mínimes, sense calcular molta cosa, que també hi és, era l'estudi. Llavors, creiem que era bo ja parlar-ho amb l'ACA per saber si li poden fer cas o no, i per després, precisament, amb el projecte que diuen ara que està parat, i tant de bo tiri endavant i segueixi parat, doncs tinguem clar com tenim el Rial d'Areny, de Sa Clavella.
4: Sí, a veure, una mica el tema era, ells al final van venir a dir, mira la problemàtica que tenim avui, imagina't quan tinguem 200 habitatges més. Que tenim un problema a dia d'avui, ho sabem tots, jo m'he hagut de quedar a la biblioteca fins que algú venia a posar la passera, perquè si no, no podia tornar a casa. Per tant, que en aquell rial baixa molta aigua, és veritat. També és veritat que en el dia d'aquella presentació es va fer com una petita reflexió, va dir, ostres, és un problema existent que pot anar més, i que malauradament o soterrem aquest rial, cosa que em sembla que és molt inviable, o l'únic que ens queda és confiar en que quan desenvolupin aquest sector prengui les mesures correctores suficients. No sé si són basses de laminació, pous de drenatge, augmentar l'absorció d'aigua. Llavors, per això es va proposar i els hi va semblar una bona proposta, que és, escolta, que això quan es presenti, quan tinguem el projecte i es presenti territori, juntament amb aquest document que diu, escolta, aquí hi ha un perill, part de l'aigua pot venir d'aquest sector, vindrà d'aquest sector, ara s'entén que el ser no urbanitzat és més permeable, el terreny té més capacitat de filtrar, un cop sigui un carrer, el carrer no filtra, no drena, i per tant aquesta era la proposta que es va fer i els hi va semblar bé. Ara bé, ara què passa? Doncs en aquells moments no hi ha una sentència que anul·la tot això, s'haurà de fer una modificació del projecte i per tant no estan ara mateix en condicions encara de presentar res, és a dir, ara no sé si m'estic repetint, però vull dir que al final és això, vull dir, el problema és real, el problema el tenim avui i en certa part comptàvem que potser les solucions que s'empressin aquí ens aminoressin una mica el problema, sinó almenys de l'aigua adjacent. Però ara mateix, doncs, tot està en un calaix.
3: Bé, solament demanaríem d'aquest punt d'esperem que sigui que l'Ajuntament estiguem a darrere i sabent la situació aquesta, que com diu, ho sabem tots, exigim la modificació del projecte, ja que s'ha de modificar fins i tot, i es facin coses més contundents en l'edificació per amortiguar-ho. Gràcies.
1: Molt bé. Hem acabat les preguntes de l'Enge en Comú. Comencem les preguntes de la CUP. Pat Silà, quan vulgui.
0: Gràcies. La primera diu, quines actuacions durà a terme la regidoria d'Educació per recuperar la quarta línia de segon d'ESO de l'Institut dels Tres Turons?
1: Regidor, com vulgui.
5: Bona tarda de nou. Des del primer moment, el govern municipal ha treballat per defensar el manteniment de la quarta línia de segon d'ESO a Arenys de Mar. Les actuacions que s'han dut a terme han estat les següents. S'han mantingut reunions amb la inspecció educativa i s'ha traslladat als serveis territorials del Departament d'Educació la preocupació de l'Ajuntament i la demanda de la recuperació de la quarta línia. S'han mantingut contactes amb les direccions dels centres educatius del municipi per conèixer l'evolució de la prescripció i amb la Comissió de Garanties l'adjudicació definitiva de les places per tal de valorar les diferents alternatives. S'ha defensat que Arenys de Mar disposi d'una oferta pública suficient per donar resposta a les necessitats educatives presents i futures del municipi. S'ha traslladat a la Direcció dels Serveis Territorials la inquietud de les famílies afectades i, conjuntament amb la direcció de l'Institut dels Tres Turons, hem sol·licitat a la Direcció dels Serveis Territorials una reunió per abordar aquest i altres temes d'educació que afecten el nostre municipi. Cal recordar, però, que la decisió final sobre l'autorització o no d'una línia correspon exclusivament al Departament d'Educació de la Generalitat, d'acord amb la planificació educativa i els criteris tècnics de matriculació i ràtios establerts. En aquest cas, el Departament va considerar que les places disponibles al municipi, sumant l'oferta pública i la concertada de les escoles que, amb dos, són centres educatius que es mantenen amb fons públics, permetien donar resposta a la demanda existent, motiu pel qual no es va autoritzar la reobertura de la quarta línia. Això no significa que l'Ajuntament comparteixi necessàriament aquesta decisió. Continuarem defensant una oferta educativa adequada a les necessitats d'Arenys de Mar i seguirem treballant amb el Departament perquè en futures planificacions es tingui en compte l'evolució demogràfica i les necessitats del municipi.
0: Val, gràcies per la informació. Sí, sabem que en última instància és el departament qui autoritza o no línies. Ens interessa saber quines passes han fet i hem vist doncs, que, com bé explicat, doncs, han mantingut moltes reunions i que se'n preveu una altra, però llavors, pel que em comentes, o sigui, aquesta quarta línia, el curs 26-27, no la tindrem, no?
5: A veure, jo pronosticar se'm fa difícil, perquè no soc Departament d'Educació, ni secretari general, ni conseller. Però està difícil per què? Perquè li he explicat el context, el territori en què ens movem. O sigui, vostè ha d'entendre que la presentació també es manté en fons públics i per tant la normativa què fa? Mira les places que hi ha al poble. Jo entenc, perquè fa molts anys que, jo sé, com a pare també estaria molt enfadat perquè tu optes per un projecte educatiu de proximitat, pedagògic, el que sigui, no? I quan tu no pots anar a la teva primera opció, és molt lògic que t'enfadis i estiguis preocupat perquè tu tens molta estima pels teus fills i creus que aquell projecte pot encaixar millor amb tu. Però clar, el departament què fa? Agafa la normativa i a tu la normativa et diu que et donen una plaça al teu municipi, no aquella que tu fas en primera opció. I per tant, què fa el departament? Agafa, com que no tenim privades, agafa les concertades que són, com deia abans, insisteixo, tenen fons públic, amb l'escola pública Institut Tres Turons, diu quantes places tinc? Tantes. Quantes demandes tinc en prescripció? Tantes. Per tant, demanar i sol·licitar una quarta línia segon d'ESO es fa complicadíssim, tot i que entenem l'enfadament de les famílies, és lògic, perquè ens passa cada any això, no és aquest any només, s'ha passat en primària i tres justament, recordo que l'any passat també, que demanava una segona línia, una tercera línia al Maragall i una altra, i una només al Cinera, perquè les prescripcions així ho deien, però que el departament aplica la normativa vigent. I per tant, li responc que està molt difícil.
0: Sí, el departament fa moltes coses, la majoria de les quals no ens agraden i per això les famílies i el professorat estan com estan i hem acabat el curs com l'hem acabat. Nosaltres sí que hem de dir que per nosaltres no és el mateix no poder optar, és a dir, que una cosa és dir, vale, doncs no he obtingut plaça a l'escola que volia però m'estan donant una plaça pública, perquè al final el model educatiu i el projecte educatiu de l'escola concertada doncs, en aquest poble és religiós, implica una sèrie de coses com ara portar un uniforme que a més l'has de comprar i l'has de pagar pagar i, per tant, aquí entenem que s'estan vulnerant uns drets quan, bueno, doncs quan no es garanteix una plaça 100% pública, encara que es financin amb fons públics. Vull dir que ja ho entenc, però creiem que són com casos molt diferents, no? En tot cas, vale, ja ens diu que és com molt complicat, entenem que no només depèn exclusivament de vostè, però sí que des del grup municipal de la CUP entenem que cal anar una mica més enllà i que potser al setembre el que ens hem de plantejar són accions, doncs, una mica més directes, i emplaço aquí, doncs, el govern i els altres grups municipals a treballar conjuntament amb les famílies afectades, amb les famílies d'aquests alumnes, doncs, per valorar si ens hem d'implantar, doncs, a la porta dels serveis territorials, o hem d'establir algun tipus de mobilització, doncs, per posar de manifest les limitacions de l'administració local moltes vegades, i per deixar, doncs, molt clar que l'educació pública, 100% pública i un model públic, doncs, és el que hem de defensar en última instància, perquè, bueno, perquè encara que la concertada rebi finançament públic, doncs també és veritat que no és accessible per tothom, i doncs hi ha una gran majoria social del municipi i del país, doncs, que l'opció que defensa i l'opció que li encaixa, doncs, és la 100% pública per la gratuïtat de la formació i d'altres coses, i també, doncs, per un tema de model.
5: Per tancar només, alcalde, hi ha dues coses importants. Una és la normativa. En tot cas, hem de mobilitzar-nos per canviar la normativa i que canviï el tema, i que la concertada, doncs, no formi part d'aquesta xarxa semipública o pública. Això és difícil, perquè no encaixa amb la realitat existent aquí en Esdemar a nivell de prescripcions. Seria impossible. I la segona són una cosa que sí que hem de lluitar, i és una evidència, són les ràtios. No és de rebut que a l'ESO tinguin ràtios de 30 alumnes, a més amb la realitat multicultural, actitudinal de l'alumnat, convivencial. Al segle XXI és inviable en ràtios de 30. Amb això sí que ens hem de mobilitzar. I si baixem la ràtio, segurament que serà més fàcil aconseguir una quarta línia. Perquè el professorat ho té molt complicat per treballar avui en dia a les aules de secundària. I aquí en Esdemar, en concret, jo sé, per dades que tinc, el segon temps està complicat. Ja sap vostè que va per promocions. A vegades hi ha un ambient més tranquil, a vegades tens una promoció més moguda. Doncs, segons això, aniria molt bé, però per això és molt important que aconseguim entre tots baixar les ràtios, com s'ha fet ja a infantil.
0: Val, la següent pregunta diu: per quina raó el Consell d'Adolescents no disposa de partida econòmica per poder desenvolupar projectes, com sí que té el Consell dels Infants?
1: Regidora Marta Serrano, sí.
6: Doncs bé, igual que el Consell d'Infants des d'un primer moment funciona molt i molt bé, hi ha molta participació. Des del 2023, que es va iniciar el Consell d'Adolescents, no ha tingut una participació regular. De 12 joves convocats, la realitat d'assistència a cada sessió és de 3-4 joves màxim. Per tant, abans de donar una dotació econòmica, hem de trobar la fórmula perquè aquest Consell funcioni. El que hem fet, però, aquests anys ha estat fer front des de joventut a una activitat que han triat en aquestes sessions, com per exemple el vespreig de barraques de l'any passat o el DJ de l'anterior. Aquest any, però, hi ha hagut alguna sessió amb quasi sense cap participant i no s'ha arribat a triar aquesta activitat. Tot i així, l'any que ve, com hem anat fent fins ara, tornarem a anar a fer passar classes als instituts, a la presentació, i animar a les entitats que hi participen normalment, doncs, perquè es vinculin i creïn com aquesta arrel que té el Consell d'Infants.
0: Val, merci per la informació, però aquí sí que crec que, bueno, des del grup municipal de la CUP discrepem, i sí que creiem que al final un consell, en el moment en què tu el crees, l'has de dotar. És a dir, els adolescents, com els hi dius que vinguin i participin, si realment no, o sigui, vinculat al projecte, no hi ha una partida concreta. És a dir, jo crec que aquí ho hem de fer al revés, i sobretot quan parlem d'adolescents, que a nivell de fomentar la participació i de crear, doncs, que es motivin, no és el mateix que els infants, no? Els infants els hi pot fer molta il·lusió venir a la sala de plens, no? I veure com funciona un ajuntament, perquè és una cosa molt nova per ells, però els adolescents necessiten uns altres estímuls i unes altres coses que són que hi ha sobre la taula de real, no? I en aquest sentit sí que nosaltres creiem que ho hem de fer al revés, sobretot per no desvirtuar, no? Amb la participació infantil i jove, i que de la mateixa manera que el Consell dels Infants ja va néixer, doncs, amb una companyia acompanyament, que en el seu moment al principi doncs, estava com subcontractat per poder-ho fer bé amb una partida vinculada als pressupostos participatius, entenem que el Consell d'Adolescents ho ha de tenir de la mateixa forma i que és molt complicat. És a dir, jo et diria, Marta, sisplau, no feu passar classes ni a l'institut ni enlloc si no els hi podem dir a aquests adolescents que la seva participació i aquell consell està dotat de X diners, no? Una mica com per donar-li la volta i per fer que això, que la participació ciutadana des dels inicis estigui ben dinamitzada i estigui ben delimitada perquè la gent se la cregui, no? Si no, ens trobem amb això, uns adolescents que han participat, encara que siguin tres, que han participat d'un consell d'adolescents però que després de la pràctica no veuen com es materialitza això a la realitat, doncs ja es comença amb mal peu el camí de la participació ciutadana, que ja sabem que d'entrada és complicat també per als adults. Va, el segueixo? Que, mira, també per la Marta. Que l'últim ple no hi era, ets i vaig retirar les preguntes i ara aquí m'atraca. Ens podeu facilitar dades de les inscripcions del casal d'estiu municipal d'enguany? Quantes de les places ofertades han quedat vacants per cadascuna de les setmanes?
6: Vale, les dades concretes te les faré arribar per correu, bueno, a tots els grups municipals, perquè hi ha hagut algunes inscripcions d'última hora i ho estan acabant com de modificar, d'acord? Però així com a resum, nosaltres oferim 870 serveis, vale? Dic serveis perquè pot ser que el mateix nen vagi una o dues setmanes o vagi les cinc, d'acord? Llavors és molt difícil dir hi ha 120 nens, no? O sigui, un cop tinguem les dades del tot, sí que ho podrem com especificar més, però de moment oferim 870 serveis. I actualment tenim ocupats uns 500, que són 50 més que l'any passat, vale? Amb matrícula viva, això com cada any, que els casals on hi hagi plaça, evidentment complint amb les ràtios, es poden anar omplint. L'any passat, perquè per tenir la dada, van haver-hi uns 30 serveis més al llarg de l'estiu. Vale, nens doncs, que van gaudir de la setmana i sense necessitar-ho doncs, van apostar per fer una setmana més. Llavors, una mica el que ha passat és que al casal Baldufa hem doblat les places que ofertaven inicialment. D'acord? És un casal que no hi ha gaire oferta al poble perquè és de 3 a 6 anys. Llavors, considerem que ha estat un èxit perquè hem hagut de moure monitors d'altres casals perquè tothom pugui anar en aquest casal. Vale? El que sí que hem detectat és que a partir dels 8 anys aproximadament, el ja fer extraescolars i tenir clubs, etc., es dispersa una mica més la matrícula. Vale? Fins als 8 anys aproximadament doncs, s'han omplert, després han anat baixant una mica. Llavors hem fet això de moure els monitors per tal de que tothom pugui anar al casal que vulgui. Llavors, la dada de 870 serveis, nosaltres vam comptar el contracte inicial com si els joves s'apuntessin igual que els Baldufa. Vale? Això és una cosa que hem de revisar de cara al contracte següent, perquè evidentment pues, nens de 12 anys o adolescents de 16 pues, potser no volen venir al casal d'estiu, no? Que tinguin com el seu lloc, però potser no necessiten les mateixes places que el Baldufa. Llavors sí que ens hem adonat que de cara al proper contracte hem d'ajustar una mica els números. Però ja et dic que les dades és que tenim 50 serveis més aproximadament que l'any passat i que esperem que la matrícula viva doncs, pugui acabar de col·locar la gent que ho necessiti.
0: Super. Merci per les dades. Esperarem, sí, esperarem el detall. Bueno, d'entrada celebrar doncs que s'hagin incorporat, no? O sigui, que hi hagi hagut més èxit aquest any que l'any anterior. També creiem que és una bona aposta doncs, apostar doncs, per, sobretot, de posar places en els infants d'infantil, no? Diríem, perquè hi ha menys competència i, per tant, és una aposta estratègica que està bé. El que passa que llavors una mica el repte és dir, val, com ho fem perquè el casal d'estiu municipal sigui atractiu per als nens i nenes que tenen 8, 9, 10, 11, no? I que aquí també penso que estaria com guai donar-li una volta en el sentit de, val, doncs si estem competint amb els casals dels clubs o dels extraescolars o del que sigui, doncs sí que hauríem de buscar la manera per poder oferir un lleure educatiu que sigui de qualitat. I llavors una pregunta relativa als serveis, els serveis d'acollida i de menjador estan inclosos aquí o van a part, diríem?
6: No, van a part, eh? O sigui, t'estic dient dades del casal, llavors ja us passaré tot perquè el quadre ho resumeix tot amb nens que s'ha apuntat a acollida, menjadors amb carmanyola, necessitats educatives, vull dir que tot això sortirà en el quadre de resum.
0: Perfecte, merci. I l'última pregunta de la CUP...
1: Vull dir una cosa que no he comentat amb la regidora, però l'altre dia vam estar pensant que quan comencin les obres de les finestres del Maragall, pot ser que tinguem que tancar l'edifici Maragall i, per tant, el tema dels del menjador, estem treballant amb serveis municipals perquè dinin al casal Sant Vicenç. Si ens tanquen, perquè no tenim clar quan ens faran això, doncs, com que és un càtering, doncs que poguessin dinar en el menjador del casal Sant Vicenç.
0: Molt bé. L'última pregunta de la CUP diu: quan es preveu que puguin retornar a les seves llars els veïns que encara estan desallotjats per l'esfondrament de l'antiga rectoria?
1: Voleu fer la mateixa o tenen conceptes diferents, sí?
4: És que parlaré de per què, llavors estaria parlant...
7: La setmana passada la casa del carrer Església 24 es va enfondrar. Celebrem que no hi haguessin danys personals i que s'hagués donat ràpida resposta als problemes veïnals que van aparèixer. Volem preguntar al govern municipal si se saben les causes de l'esfondrament, a part dels diversos comentaris que hi ha. També si es pot dilucidar alguna responsabilitat als qui feien les obres de reforma i si aquestes seguien allò que l'Ajuntament els va concedir per llicència. Finalment, si la façana acaba enderrocant-se, entenem que ja no podrem parlar d'un bé protegit i que les condicions per la nova construcció que s'hi volia fer han de ser diferents i adaptar-se al POM. Quines seran les condicions en aquest cas?
8: Sí, gràcies. En quin punt es troben actualment les obres de la rectoria?
4: Val, a veure, intentaré no deixar-me res, eh? A veure, els veïns de les finques del número 18, el 22 i el 24, que són els edificis afectats, el 26, el 7, el 9 i l'11, segueixen amb un ordre de desallotjament temporal i a hores d'ara encara no som capaços de dir una data de tornada. La resta de famílies avui mateix se'ls s'ha decretat que podien tornar després de veure que quan va haver-hi aquest esfondrament, de seguida es va fer una ordre d'execució que es demanava a les empreses responsables o als tècnics responsables que asseguressin la façana perquè va quedar com exposada amb una part... O sigui, la mitgera es va perdre totalment, es van portar els forjats i la teulada i va quedar la façana amb un arc de descàrrega que estava aguantat per dos biguetes de formigó que havien aguantat de la coberta. Del primer metre de coberta es va salvar, llavors hi havia dos biguetes. Va ser molt de seguida, l'empresa que estava fent l'enderroc, el número 24, s'hi va posar. Els dos primers dies es va avançar molt lent, semblava que no s'avançava perquè era el tema de desmuntar la coberta, retirar aquestes biguetes. I, en canvi, ahir, el dia de Sant Joan, van estar-hi treballant també i van poder fer el desmuntatge d'aquesta coberta, perdó, d'aquesta façana, que era la part que quedava, que s'han fet com a llunes, per tal de sempre, amb la diagonal, assegurar que no... O sigui, el repartiment de pesos. L'objectiu era baixar uns 3 metres fins al forjat del primer balcó, al nivell del primer balcó, i això és el que s'ha aconseguit. I l'empresa que estava fent aquest desmunt, quan va marxar de la zona, va dir que es considerava segur, el tècnic ho va certificar, parlem de la façana. Avui al matí, a les 9, ens hem reunit tècnics de l'Ajuntament, juristes, tècnics de l'obra i industrials, i el tema que tenim ara sobre la taula és el tema de tota la rocalla que està a dintre, o sigui, tota aquesta muntanya, tota aquesta obra que es va desmuntar, tot això està allà, no es pot treure. No es pot treure, primer, perquè no hi havia un accés físic, és a dir, normalment amb aquestes enderrocs el que es fa és es posa, com ho heu vist moltes vegades, una façana, uns tubs, es posa un contenidor baix i es va traient. Clar, ara ho tenim tot a terra i tot a dintre, llavors... es necessita més un espai on posar la maquinària perquè això, evidentment, no hi posaràs una persona allà sota, que ara era un enderroc manual, era petit. El 22 portaven 3 mesos i mig, em sembla, anaven fent, anaven desmuntant i anaven posant unes encavallades, les anaven arriostrant i on treien bigues anaven substituint. pel que sigui, el 24 només començar ha sigut també el 24, com ha dit el senyor Vinyes, era una façana protegida, més era com un envolvent protegida, o sigui, els hi donava, tenien més alçada de la permesa, tenien més edificabilitat de la permesa, per tant, ells el que feien era una operació com molt quirúrgica. O sigui, no estava previst desmuntar tot l'edifici, sinó que era reposar alguna viga concreta, algun tram de forjat, algun estintolament, o sigui, era com el quirúrgic, no era com aquí al carrer de l'Ajuntament, a Can Moll Fulleda, que es va sostenir la façana i es va fer el desmuntatge sencer. Aquí, per poder mantenir les condicions urbanístiques, es va optar per aquesta manera, més rehabilitació que reconstrucció. Llavors, la façana, en principi, ja no s'ha d'enderrocar més, ja no s'ha de tocar més, per tant, les condicions del projecte són el mateix i bueno, ja diguéssim, no cal adaptar el pont perquè això ja es manté. Si evidentment aquesta nit ara caigués tot, doncs clar que sí que hauríem de canviar les condicions i per tant hauríem de demanar un projecte que s'ajustés. Llavors, per què encara hi ha gent que no pot tornar? Tota aquesta runa acumulada, que són més de 2 metres d'alçada de runa, estan ara recolzades sobre la façana, que no sabem fins a quin punt ens està ajudant a sostenir-la o fins a quin punt li està causant una empenta lateral, però també està creant una empenta lateral a la paret de càrrega. La casa de la rectoria era de doble cos. Tenia la mitgera de baix, que llinda amb el 26, la mitgera de baix, que és la que ha caigut, llavors tenia una paret de càrrega, que és una paret de totxo de 15, que això ara mateix és el que està fent arriostrant la façana per tal de que no es caigui. Aquesta paret de 15 està sostenint tota aquesta rocalla, tota aquesta runa, i bé, clar, s'ha d'anar retirant perquè no sabem fins a quin punt, no podem veure aquesta mitgera, no sabem el que està, aquesta paret de carn, no sabem el que està patint, però part de l'estructura que ha quedat en peu, sobretot al badalot, es veu una esquerda vertical important, podria caure. Llavors, el tècnic que és el tècnic responsable de la rectoria, que és el que hauria de coordinar aquest enderroc, tot i que a la reunió d'avui havíem acordat una manera de procedir, entraven pel 2022, s'obria la façana, que no estava protegida, se'n retiraven alguns elements de pedra que estan catalogats per tal de després reposar-los, s'entraria des d'allà, es posaria com una zona segura i des d'allà s'aniria retirant. Entenc que per prudència, per por, digue-li com vulguis, l'arquitecte un cop hem marxat ha vist que això no ho ha vist clar, ha pensat que ell no es veia capaç de posar un treballador allà amb els seus coneixements i ha convençut l'industrial de que no hi posi ningú allà perquè hi ha un tros del badalot que pot caure. Llavors, clar, en aquest moment ja ho estàvem preparant, però de fet en aquest moment, clar, hi hem corregut a fer una nova ordre d'execució en la que, si no m'equivoco, a més aquest arquitecte vol renunciar a aquesta obra, per tant algú haurà de venir a assumir aquesta obra, i llavors els hi hem demanat al promotor del número 24, que té 48 hores per presentar un assumeix o una persona que serà qui liderarà aquest projecte, i a més té un termini d'una setmana per presentar un projecte d'un enderroc concret, que és un encàrrec que ara mateix tampoc tenia el tècnic que tenen contractat ara. Llavors, no sé si m'he deixat alguna part... La causa. La causa, això ho han de determinar els pèrits. Hi ha diferents coses, s'han pres mesures, tant una obra com l'altra. Llavors, s'està especulant, és veritat, hi ha teories, però això, de moment... Tampoc veiem, de moment només veiem una pila de runa, per tant no ens veiem en situació ni en capacitat per determinar si la causa és un, l'altre o la suma dels dos. En tot cas, això, o sigui, alegrar-nos perquè dintre de la desgràcia això va ser un diumenge a les 3 de la tarda, si hagués sigut un dilluns a les 3 de la tarda, els 3 o 4 o 5 nois que haguessin, nois, noies que haguessin estat en el número 24 haguessin caigut des d'una tercera planta amb tonelades de rocalla, i els que estaven treballant el 2022 els hagués caigut a sobre tonelades de runa, amb la qual cosa estaríem parlant d'una sèrie de 6, 8, 10 morts, o sigui que d'això. Llavors, el per què encara no es pot d'això, o sigui, es considera una distància de seguretat de les cases de davant perquè aquesta façana podria caure ja no tan endavant, sinó que partir i fer així o esfondrar-se i acabar rebotant amb les cases de davant. I en el cas del, del número 18, que és la part de darrere de l'Open, hi ha molta rocalla allà, que si pel que fos es mogués podria acabar donant-li allà. I el número 26 el comparteix façana amb el, amb l'edifici de la rectoria, i tot i que ja, gràcies a que ens va facilitar el projecte i va facilitar l'arquitecte, hem pogut comprovar que l'estructura està desvinculada de la mitgera, l'estructura funciona a part, no podem garantir que no hi hagi algun punt on s'hagi fet algun, on estigui lligada o estigui relacionada. Llavors, bàsicament també només pel fet de que comparteixen mitgera i que si ara que hi hagués aquesta paret de 15, és una hipòtesi, no? Tota aquesta rocalla apreta la paret de 15, s'esfonsa tot, es podria emportar part de la mitgera i quedar l'altra casa amb una part de, descoberta.
0: Val, gràcies per les explicacions i pel detall. Quina sort que fos un diumenge a les 3 de la tarda, no? Perquè ara seria una altra situació la que tindríem. Només com compartir algunes reflexions, i entenc que el tema de les causes ara és molt difícil, però clar, vull dir, una, sense no saber-ne gaire, és allò de dir, ostres, doncs que hi hagin dues cases fent obres simultàniament, no? Vull dir que potser aquí es detecta com un risc. I després, una cosa que ens preocupa, el grup municipal de la CUP, jo crec que potser deu ser una preocupació generalitzada, és, fa pocs anys també va haver-hi un esfondrament a causa d'unes obres al carrer Bonaire, no? Tenim un nucli antic on hi ha molts edificis antics i moltes cases buides i tancades, bueno, que ens hauríem de com plantejar mesures per fer un seguiment de l'estat d'aquestes edificacions i requerir als propietaris que facin la seva feina, no? Per exemple, la rectoria, l'antiga rectoria, doncs és del bisbat i ja estava fent obres, però també és propietària de l'església de Santa Maria, que fa anys que porta com unes malles, i ara tu veus l'esfondrament i dius, val, un moment, aquests reforços són realment segurs, no? De dir, bueno, que potser ara caldria fer una feina d'anar a buscar, identificar doncs aquests edificis que poden patir riscos, independentment que s'hi faci obres o no, doncs per poder fer-ne un seguiment i per poder garantir, per una banda, que es mantingui el patrimoni, no? Però per una altra banda hi ha la integritat. I res, només com fer aquest comentari, vull dir que crec que ho has explicat molt bé, Domènec, desitjar-li aquí la gent que està encara desallotjada des d'aquí, doncs que pugui tornar aviat a les seves cases i doncs el que deia, no?, celebrar que no hi hagi hagut un ensurt personal més greu.
7: Sí, la sensació és de que, a veure, mirant una mica cap enrere, és que allà s'havia de fer, ja ha dit el regidor, una operació quirúrgica i que allà semblava que s'anava a saco paco, eh? Vull dir, o sigui, d'un tema que havia de ser quirúrgic es va anar de qualsevol manera. Per tant, això d'entrada és una reflexió que, no sé, ja els tècnics ja faran i ja decidiran com anar. Però l'altra cosa és que has dit que han baixat 3 metres. 3 metres, val. Aleshores, però també sembla que amb això potser no n'hi ha prou, perquè pel fet aquest de que encara queda resta, pot ser perillós i per això no poden tornar a les cases. Per tant, hi ha aquí com una incertesa, jo entenc. El que hi ha és segur o no és segur? Perquè en aquí, bé, hi ha algú que està patint en aquest sentit. Bé, tothom està patint. Però per una banda sembla, hem baixat 3 metres, estem tranquils, però no podem tornar a les cases i a la vida normal perquè potser no n'hi haurà prou. Ja sé que potser hi ha coses que ningú pot respondre. I després, sembla que això va per llarg, no? Vull dir, si l'empresa promotora ha de fer un projecte d'enderrocar, si el director de l'obra diu que renuncia, si... I després, un altre tema. Jo entenc, si la façana no és la mateixa, el projecte no ha de ser el mateix. Jo entenc, No sé, potser m'estic equivocant, però... no sé, no ho veig clar.
8: Sí, gràcies. Jo, diverses coses, Què ha canviat des de diumenge amb l'informe de bombers, per exemple? Tinguent també el sí de cultura, donant el vistiplau a l'enderroc, i que avui sembla que s'hagi com aturat o des d'ahir s'hagi aturat. Vull dir, el bomber el diumenge va ser clar amb el fet de que per ells allò havia d'anar a terra, tal qual, no hi havia més. Cultura feu la gestió pertinent el dilluns, correcte, i us dona que la prioritat és la seguretat. Un altre tema, La façana has dit que no s'ha d'enderrocar més en un primer moment. Entenc que s'hauria d'assegurar, però alhora al final has dit que pot caure endavant. Llavors hi ha hagut com una... No m'ha quedat clar si pot caure o no pot caure. Sí, si tingués que caure, entenc que s'ha d'assegurar, per això molt ràpidament. Demanau-se, la idea era demanau-se, que amb les ordres d'execució que hi ha, demanau-se que fer complir el termini de 5 dies que hi ha a l'ordre d'execució, que per el que dieu, amb aquesta casuística de l'empresa pel mig i del projecte, segurament ja no serà viable, però mentrestant, què pensa fer l'empresa per fixar o per falcar aquesta façana que no caigui endavant? Després, alhora, també vull felicitar doncs, tot el servei d'emergència d'aquell del diumenge, que va ser impecable, l'equip de govern i al capdavant també l'alcalde, però creiem que això s'ha d'acabar bé, i acabar bé vol dir que s'hauria d'anar ràpid, i si estarí molt a sobre, sé que ja esteu, però que jo crec que la dimensió de tot plegat és molt, molt potent i molt greu, ja no només pels veïns que encara no estan a casa, sinó que per l'obra del número 22, que ho ha fet també, ho hem parlat també, ho ha fet de forma impecable i li afecta a l'obra directament, perquè molt segurament l'accés, el pas per solucionar la rectoria haurà de passar perquè la seva obra s'aturi sí o sí. I després també els dos locals de restauració que encara estan allà amb l'ai al cor una mica per proximitat amb tot el volum encara que hi ha en suspensió, ja només de façana, sinó que la part de dins, no sé si ho has dit bé, la part de dins s'intentaria conservar, allò que ha quedat com esqueixat. Merci.
4: A veure, sí. Sí que té raó la regidora de la CUP. Potser ens hauríem de fer com una patrulla, una investigació, sí que és veritat, que ja es van fent coses, eh? Vull dir, no passen més coses, perquè a vegades detectem un bowindo, com es diu això, una tribuna que està esquerdada, una palometa que ha arrencat un tros de façana, esquerdes en façana. Jo tinc obsessió, vaig per tot el poble, sempre que veig un esquerdo d'una cosa ho passo a l'inspector i es requereix. O sigui, ja es va fent. També és veritat que normalment les coses no cauen per si soles. Si me recordo la meva primera classe d'estructures, el professor va entrar i va dir: les estructures tienden a no caer. Vaig dir, uf, menys mal. O sigui, en principi, si no fas res, les coses no cauen. Llavors, al final la casuística et porta que sempre hi ha hagut una obra lligada, o una obra al voltant, que llavors si ets tu fent aquí o al voltant per les vibracions, doncs acaben passant aquestes coses. Sí, és veritat que no havia pensat en comentar el tema de cultura, com que era una façana catalogada, de seguida ens van posar en contacte amb Cultura, van respondre rapidíssim. Bueno, ens va costar contactar, però un cop vam parlar amb una persona, de seguida ens va dir: la seguretat lo primer, no podeu, confiem en vosaltres, sabem que ho fareu la millor que podeu perquè us interessa tant el patrimoni com nosaltres, però les persones el primer. Llavors, si és segur o no és segur. Sí, avui hem sortit de la reunió i hem determinat que tal i com està ara és segur. És a dir, tal i com està ara, el que hi ha ara és segur. El que passa és que no es pot deixar així, tal com està. S'ha de fer alguna intervenció, com el primer de tot, treure la runa. Aquesta runa, si ara tinguéssim la casualitat de que es posés a ploure molt fort, aquesta runa que ara potser pesa 8 tones, 30 tones, en podria passar 90 en 3 hores. És... agafar molt teu, per això està prohibit, quan es fa un enderroc, està prohibit regar. Sempre se'ns venen a queixar l'Ajuntament: aquests estan fent això i fan molta pols. Sí, com que si regues el material pesa 5 vegades més, 3, no t'ho sabria dir, no t'ho deixen fer. Llavors, clar, és segur, tal com està ara és segur, sí, però clar, demà si entra una persona i treu una pedra, ja no sé si és segur, per tant, segueix la gent desallotjada. Llavors, el que s'havia quedat avui era, s'entra a través del número 2021, es comença a retirar la rocalla i quan es vegi el que hi ha, llavors s'avalua si el que hi ha es pot conservar, si s'ha d'apuntalar, quines mesures correctores, com s'apuntala la façana, si es fa des de dintre, si s'haurà de fer des de fora. Aquí, clar, veurem què passa amb el que queda l'estructura. Però, i això és el que s'havia acordat, sortim d'allà dient: escolta, sobre aquesta façana, entre la màquina, comencem a retirar la runa. L'arquitecte no ho ha vist clar i ha paralitzat les obres, i al final no podem fer res contra que ell paralitzi les obres, i a més ell ho atribueix a un tema de seguretat per a les persones, per tant, a veure qui li discuteix, quin arquitecte li diu no, no. Quin arquitecte municipal li diu, fot un tio allà dintre, que tranqui, que no caurà res, perquè, bueno, doncs, el que els ha semblat en un d'això, suposo que això s'ho ha repensat. Llavors, quina diferència hi ha des del que dèiem? El diumenge, amb l'informe de bombers, els bombers deien aquesta façana pot caure, i tal i com està ara, el dictamen és aquesta façana no caurà. Per tant, rebaixar aquests 3 metres en diagonal per fer la pendent fins a la part de la façana del número 20-21, que queda més o menys a nivell, es considera segur, tant els tècnics particulars com els tècnics de la casa ho donen per segur, llavors l'escenari ha canviat en el sentit de que la façana no ha de caure, però hi ha elements encara que podrien caure.

0: manté. El que no es manté és el projecte de Banda Rock, que això s'ha de fer un projecte nou, pel qual hem donat una setmana per fer-lo, i no sé, si no hi haurà les sancions corresponents, vull dir, si algú tardes més, no podem posar-li la pistola al pit, no? Vull dir, es apretarem, pressionem, perseguim el tema, parlem amb els tècnics, se li ha recordat a aquest tècnic que si presenta un, o sigui, que si ara aquest noi presenta una renúncia, algú haurà de presentar un assumeix, i aquest assumeix inclourà el nou projecte d'enderroc d'aquesta rectoria.
1: No, per acabar, eh? Llavors entenc que l'estar protegit és el que marca una mica tot el procediment que s'està seguint, o em dius que faries el mateix si fos una façana qualsevol, perquè m'entengueu, eh? Només per saber-ho.
0: Jo crec que el 95% sí. Es procediria de la mateixa manera. O sigui, evidentment, abans, sí. Dius, mira, si la façana no és protegida, saps què podem fer? Comencem a tallar per dalt, anem fent el mateix. Les llunes anem tallant fins a arribar a la runa, i llavors des de la runa anem traient el carrer. Aquesta runa està creant una pressió que podria fer caure, en el moment que estàs fent aquest desmunt, et podria fer caure tota la façana, independentment de... O sigui, aquesta façana, pel pes que hi ha aquí dintre, si plogués, podria caure igualment. Llavors, el 90% entenc que es procediria igual.
2: Molt bé. Perquè ens entenguem. Com que la façana de la rectoria fa 10 metres d'alçada, el que van fer preventivament els bombers és 20 metres cada de cada cantó, perquè hi havia perill d'enfonsament. 20 metres era 28-15 fins al número 5 del cantó. En el moment que s'entén que la façana ja no té perill, perquè la part, sobretot, aquest doble cos que diem que té la rectoria, la part que toca amb el 26, entenen que està forta, doncs ja es pot, ja no hi ha perill, poden, els dels extrems poden anar tornant. Ara, posar a qui digui, l'arquitecte o qui digui, la persona que posi una data per tornar, si és demà, d'aquí 3 dies, de 5 o un mes, no ho sap ningú, perquè el que s'ha de fer ara és treure, i com diu ell, l'únic ara, primer s'han de posar d'acord amb com ho treuen, i quan ho treuen, a mesura que treuin, si veuen que tot està bé, podran fer-ne tornar, doncs els altres ja hi anar apuntalant. Per tant, aquí ningú pot dir cap data, perquè potser quan comencen tot està bé, com veuen doncs que s'ha de fer alguna cosa més. Seria el resum, eh? Per tant, les quatre famílies que no han entrat a casa, no hi ha absolutament cap data, ni aquesta setmana, ni la setmana que ve, ni que triguin l'altra. Fins que no comencem a enderrocar, no hi ha un inici de CB més. Molt bé. Següent pregunta és la segona del PSC. Regidor, com vulgui.
3: Davant les més que previsibles onades de calor que tindrem aquest estiu, quins refugis climàtics pensa oferir l'Ajuntament, quins horaris i quines altres actuacions es planteja fer el govern?
2: Regidor, sisplau.
0: Sí, gràcies, alcalde. A veure, aquí parlaríem de dos tipus, eh? Un serien refugis climàtics a nivell d'equipaments, que serien el Calissai i la biblioteca, que funcionen amb el seu horari oficial de l'edifici. No sé si la biblioteca obre a les 9 i tanca a la 1 i mitja, i després a les 3 i mitja o les 4, de 4 a 8, i el Calissai, que té obert fins a les 9 del vespre, em sembla que és. Després, al marge d'això, com a refugis climàtics naturals o entorns de confort bioclimàtic, s'aconsellen des de medi ambient zones naturals importants, que són espais exteriors prou confortables, com seria la plataneda del Passeig del Cargol, la pineda del Parc d'Antoni Torrent, la pineda monumental de Parc de Can Quintana, a la part posterior de les cases d'Hort del Bisbe, la plataneda del Parc Fèlix Cucurull, a la part superior del parc, la plataneda de la plaça Lloberes, la plataneda de la plaça Mare Paula, a la part sud de la plaça, el passeig central de Tilers de la plaça Mare Paula, la plaça de la Mina, eucaliptus, pins i lledoners a la feixa interior del Parc de Lourdes, a la zona de jocs infantils, alzines i pins dels horts municipals del Bareu, tamarius i pins del marge esquerre de la desembocadura de la Riera a la platja de la Picòrdia, retalls de pineda del passeig de la Picòrdia i del primer tram del Camí de Mar, tamarius del marge dret de la desembocadura del Riera del Bareu a la platja de la Picòrdia, retal de pineda de la zona de pícnic de

0: El marge dret de la desembocadura del Real de la Serp a la platja del Cavalló, retall de Pineda i Tamarius de la zona de descans del marge esquerre de la desembocadura del Real de la Serp a la platja del Cavalló. I es comentava també Medi Ambient que s'està estudiant fer una espècie de cartografia amb tots aquests diferents elements i poder posar-ho a través de l'app, doncs, que puguis anar buscant aquestes zones i ubicar-les a través de l'aplicació.
1: Regidor.
2: Vale, per tant, entenem que les actuacions que es planteja el govern és mantenir els horaris actuals, tal com estan, dissabtes al migdia tancat i diumenges a la tarda també tancats, no?, els refugis climàtics. Bueno, en tot cas, agrairíem que la informació aquesta la facilitin de forma activa a la ciutadania, sobretot a aquelles persones més vulnerables com són la gent gran que viu sola i que tenen a vegades més dificultat per a les xarxes socials.
1: No sé si ho he dit, ho tenim obert des de dilluns, a la sala polivalent, i que ja ha anat entrant gent perquè vagi posa refugi climàtic a l'entrada del Calissai. Si voleu fer la següent pregunta, sisplau.
2: El ple passat es va prorrogar el contracte de neteja de dependències fins al dia 31 d'octubre de 2026 o fins a la data de formalització del nou contracte, si aquesta és anterior. Al mateix temps es va habilitar que hi haguessin els diners corresponents. Com sigui que no tenim coneixement que s'hagi iniciat la licitació d'un nou contracte, volem saber en quina situació ens trobem alhora que manifestar la nostra preocupació per si no s'arriba a temps.
1: Regidora Cristina López, sisplau.
3: Gràcies, alcalde. Veure, en aquest punt s'està preparant la documentació per fer aquesta licitació per mitjà d'un acord marc de la Generalitat. Llavors, en la preparació d'aquesta documentació, en comenten des de l'àrea que està preparant-ho que falten els RCs corresponents per poder iniciar la licitació. I en aquest punt, que estem preparant lo de la reserva de crèdit, és on l'expedient estan parant entre l'enginyer municipal que s'encarrega de portar aquest tema del contracte de neteja i l'etat d'intervenció. Llavors, en aquest punt, què és el que passa? Aquí el tema o la qüestió és que hi ha un increment, o sigui, ho sabem, que per això aquesta empresa que actualment està de forma forçosa, que s'ha prorrogat doncs, aquesta contractació d'aquest servei, el problema que tenien, ja ho van dir, que no els sortien els números perquè, evidentment, doncs, hi havia un increment de costos de personal perquè s'havia d'adaptar doncs, i aplicar-ho als convenis propis del sector i, per tant, aquí hem de tenir en compte que hi ha un increment d'aquests costos de personal i també hi havia s'han d'incrementar també hores de determinats serveis o feines que es presten. Llavors, tot això suposa un increment a nivell pressupostari, que això és el que ara estan valorant, perquè estan acabant de fer els càlculs i veure de quin import estem parlant, perquè no només és per... Vull dir que abans del 31 d'octubre, que tenim la data, que és la data límit, perquè ja hem dit que al final hi ha una pròrroga que és forçosa fins a màxim 31 d'octubre, o si s'acaba la licitació o l'adjudicació d'aquesta nova licitació és anterior, doncs s'acabarà en aquell moment, no?, la pròrroga forçosa, però bueno, en principi tenim com a data límit el 31 d'octubre. El que puc avançar és això, que estem mirant amb intervenció i l'enginyer municipal doncs, els números exactes per veure doncs, de quin import estem parlant i tenir-ho en compte, evidentment, doncs, per poder fer els RCs i iniciar la licitació.
2: Vale, bueno, doncs esperem que arribem a temps perquè és un contracte que preocupa bastant perquè és un contracte que mai ha funcionat bé i que s'ha sostingut en incompliments de contracte de tant en tant i que ara ens arriba que també estan portant a terme incompliments de temes laborals, és a dir, això ens arriba com a mínim per part de les treballadores. Per tant, el millor seria que aquest contracte s'acabés quan abans millor.
1: Molt bé. Següent pregunta, sisplau.
2: Hem llegit que s'ha signat conveni amb Caldes per la recollida de residus en 6 zones frontereres, tal com diu la notícia. Preguntem sobre la durada del conveni i qui serà el regidor que formarà part de la comissió de seguiment.
1: Val, doncs el conveni tindrà una vigència de 4 anys, amb la possibilitat de pròrroga de 4 anys més, si així ho estimen, per un acord exprés de les dues parts, i el regidor que formarà part de la comissió serà el regidor de residus, que sóc jo mateix, i si no hi pot anar-hi, el suplent serà el regidor de Medi Ambient. Per tant, el regidor de Medi Ambient.
2: Vale, i la pregunta també seria quin seria l'òrgan competent per aprovar aquest conveni? Perquè hem vist que a Caldes d'Estrac qui l'ha aprovat ha sigut el ple el mes de maig.
1: Aquesta pregunta no estava aquí. Jo simplement dic que hem fet el que li contestarem per escrit, perquè això ho hem fet des de secretaria.
2: Gràcies.
1: Hem
2: preguntat diversos cops pel soroll de motos, especialment a la nit, i si hi hauria cap campanya per alleujar el problema. Molts veïns ens fan arribar les molèsties que ocasionen i que ara a l'estiu es veuen agreujat. S'ha fet alguna actuació? En vistes de la situació actual, es pensa fer alguna mesura nova o addicional?
1: Bé, la policia des de fa mesos té planificades doncs aquestes vigilàncies a la zona. És un clàssic a l'estiu, doncs, que la gent amb les finestres obertes sent més sorolls a les motos, hi ha molts veïns doncs, que hi ha llocs i parcs, tothom que és veí truca. Fins i tot la nit de Sant Joan vam tenir queixes de 20 veïns que es queixaven del soroll la nit de Sant Joan. Sí, és veritat, però hi ha coses que no hi podem fer més. El que sí que li puc dir és que des de l'1 de setembre de l'any passat, que és com mouen les denúncies, s'han fet 103 actuacions amb 103 denúncies, no 103 actuacions, s'hauran fet més de 103 denúncies, 85 són de trànsit per infraccions d'accés de velocitat i que feien soroll amb el tubo d'escap, no sé què posa aquí, i el 18 per temes de sorolls i molèsties directament. Per tant, la policia actua, el que farà és intentarem doncs, que hi hagi hi hagi un augment del nombre de controls i vigilàncies, però que s'han posat 103 multes de l'1 de setembre fins ara. Per tant, en 10 mesos, 103 multes a motocicletes.
2: Vale, d'acord, gràcies. Passo ja a l'última.
1: Sí, sisplau.
2: A finals de maig, a causa d'un acte vandàlic, es va haver de tancar els lavabos i vestuaris del camp de futbol Bernat Coll. Se sap exactament què va passar? El govern creu que es poden habilitar mesures perquè no es repeteixi? I quan ha costat la neteja d'aquestes dependències?
1: Pau, sisplau, com vulguis, és el teu moment.
4: Bona nit, gràcies, alcalde. Bé, sí, sí, sabem clar el que va passar. Concretament van buidar dos extintors, bàsicament doncs, per totes les dependències que van trobar obertes. I això ens va suposar doncs, una neteja intensiva amb uns EPIs especials, etc, que va tenir un cost aproximat d'una miqueta menys de 1.000 euros, és uns 150 euros per reposar aquells dos extintors. Pel que fa a les mesures, doncs, s'ha reforçat el protocol per recordar la forma de tancament de totes aquestes portes i sí que doncs, amb els romanents que s'han aprovat avui s'instal·laran doncs, càmeres de vigilància o de persuasió, bàsicament, que és el que considerem que són les mesures que podem anar aplicant. A banda de tot això, doncs, el que més lamentem és que vam estar 5 dies sense poder fer servir els vestuaris, tant les entitats que fan ús de la instal·lació.
2: Vale, però més enllà de que es van buidar dos extintors, es té coneixement de qui va poder ser, o es va presentar denúncia denunciant els fets?
4: No es té coneixement, evidentment, sinó doncs, hagués presentat la denúncia. La denúncia no s'ha presentat perquè al final és una cosa que comentes amb la policia i si realment detectes alguna situació o algun acte, reforces la vigilància, però no s'ha presentat denúncia de moment.
1: Molt bé, comencem les preguntes d'Esquerra Republicana. Queden tres preguntetes. Regidor, sisplau. Que anirem a la Copa Negra a sopar avui.
5: Refugi climàtic, també. S'ha rebut resposta per part de la Generalitat respecte a la modificació del POM per la construcció de les pistes d'atletisme?
1: Regidor?
0: Sí, sí que tenim resposta. Ens han demanat que completem el document amb tres prescripcions. La primera és completar les normes urbanístiques de forma que el document urbanístic estableixi condicions al projecte d'urbanització pel que fa a l'àmbit 1 i l'àmbit 2 d'acord amb les consideracions de la part valorativa.
1: Especifica.
0: És un dubte amb la documentació tècnica que s'ha d'esmenar, vull dir, això és un tema de línies. La 2 i la 3 entenc que són informes que es posen de manera... allò, dius, part de la documentació, perquè jo aquí sí que no et sé valorar. Un és incorporar un informe de sostenibilitat econòmica i l'altre és incorporar un estudi d'impacte de gènere. Que no, no sé, entenc que és un model estàndard, perquè no parlo encara de les pistes, no parlo de que no hi hagin racons, parlo de treure metros d'un solar i donar-li l'altre, no sé en què consisteix, les arquitectes de la casa tampoc, però entenem que deu haver-hi algun tipus de model que es pugui juntar i això sigui una memòria justificativa que podrem aportar.
5: Molt bé, gràcies. Ja ens aneu informant. Entenc que és la primera resposta des de que es va aprovar. Sí? Molt bé, gràcies. Això. Han estat ja adjudicats els locals del port a la zona de la Picòrdia?
1: Bueno, sí que han estat adjudicats. Va ser el mateix el 18 d'aquest mes.
0: Es va notificar el 19.
1: I hi ha un restaurant d'un senyor aranyenc. També es li dirà al restaurant l'Almorratxa. Hi ha un gimnàs, hi havia més de dos gimnasos que ho demanaven, és un gimnàs d'Arenys. Tres, l'altre és una escola de dansa d'Arenys de Munt, que baixa també a Arenys de Mar. I quatre, és un lloc de breakfast, d'esmorzars i berenars saludables. Selfies, diu? No. Ah, healthy. Un selfie. Ah, no sé. Bueno, això es nota que no menjo gaire saludable. En tot cas, són aquestes quatre propostes i ara han de començar a tramitar els terminis i entenen que estaria per començaments ja de Nadal, començaments de l'any que ve, que ho puguin tenir-ho tot. Ja, o sigui, ho començaran després d'estiu les obres. Però aquests quatre, ara si ho accepten, doncs hi ha quatre espais més. Última pregunta, se'ns estrena la regidora Míriam Puig, sisplau, avui.
6: El mes de maig se'ns va convocar reunions per tal de fer aportacions al nou pla de joventut amb la previsió de portar-lo a aprovació al ple de mes de juny. Ens podria informar la regidora l'estat actual d'aquest procés, atès que finalment no s'ha aprovat el ple. Gràcies.
1: Regidora.
7: Doncs bé, ens trobem a la fase final de tancament de la diagnosi, ja que degut a les vagues del professorat hem hagut d'ajornar algunes visites als instituts i a la presentació, per tant, això ha endarrerit una mica, estem fent acabant el buidatge. Paral·lelament, estem incorporant les darreres aportacions dels grups polítics, des d'aquí agrair a Esquerra Republicana que ha fet aportacions per aquest pla local de joventut i estem acabant la valoració final del pla local. També estem esperant que el Consell Comarcal acabi el seu pla de joventut, que han dit que el presentaran a finals d'estiu, per acabar com de fer el nostre tancament. Però en principi espero que el setembre, passat estiu, l'aprovem.
6: Perfecte. Més que res era perquè en la primera reunió que vam tenir des de l'àrea de joventut, vostè mateixa se'ns va comunicar doncs, que aquest pla s'havia de portar ja per un tema de, no perdre una subvenció de la Generalitat, que per tant entenc que no la perdem igualment, vale. I per tant també justificava el fet de com que s'havia portat el juny, el pla era com una mica continuista, o sigui que no hi havia com noves propostes perquè el que s'havia de fer doncs era una cosa de portar-se ja i es feia una petita revisió tot just. Llavors clar, em sorprèn que vam dir que d'acord, que enteníem que no podíem perdre subvenció, no podíem... Bueno, doncs que enteníem la situació, però clar, degut a que no s'ha portat el mes de juny i que es portarà a final d'agost, que era el que inicialment es va plantejar, clar, llavors ens sobta el fet aquest de que continuï sent continuista i no sigui doncs, un altre pla.
7: Ai, la situació segueix sent la mateixa perquè, com vostè sap, juliol per la regidoria de joventut és un mes amb molta feina, agost molta gent doncs, està de vacances. Per tant, s'aprovarà al setembre perquè serà el proper ple després de l'estiu. També donem marge al Consell Comarcal a acabar-lo i acabar de fer nosaltres el toc final.
1: Molt bé, acabem a les 10 en punt, una bona hora per acabar un ple. De tot el consistori, els 17 regidors, us desitgem un bon estiu i un bon Sant Zenon. Ens retrobarem el proper 16 de juliol.

0: Ràdio Arenys. Retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: I que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
2: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. A l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2007. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dediquen a aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals, poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys també som els primers en música. Ràdio Arenys, la primera.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound de denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: un sistema edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas, ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor. La visita més esperada.

0: aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant.
1: Hola, Enric.
0: Bona tarda. Aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els seus anys fins d'Hongria, fins que va haver de marxar per la invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i va entrar una mica també en moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un
2: alternat.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar gypsy amb aquest tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disc seu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. O sigui que hi va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més, sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bow. I Gabor Sala, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. Sí. I ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és Wes Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el Wes Montgomery, aquest tema... Els primers anys amb Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, tots dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res d'això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i vosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, la primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa nova. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Overkinyu. I el disc és de The Sorcerer.
1: The Sorcerer.

0: Doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric, que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña. És curiós el sector de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
1: Sí, recuperem, a més amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
2: Balada o bolero?
1: Bolero.
2: Estaria
1: més amb un bolero, sí. I llavors el Wes Montgomery hi dona la seva versió.
2: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat l'any 63, del disc Boss Guitar, i
1: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
2: Som-hi.

0: doncs després del Montgomery tornem en el Zabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè a més d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord. I hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a l'anglès, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Wynton Carey, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir? Aviam.
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu SOS.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Szabol. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastant, amb bastants anys enrere, la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, de veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, de veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop. Sí, sí. Tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema blues. Com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: Doncs. Quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Doncs, uns senyors.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur que s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: És tot una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love, això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Això és del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper. Sí.
2: Sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby.
1: Okay.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat amb dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traill pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops. Pops.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. Compartim la música de Ràdio Arenys.

Cat, la ràdio inquieta.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.